Come Back. Baby, come back. El grup es deia The Equals. Baby, come back. I el seu cantant era Eddie Grant. Baby, come back. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Joanna, que no era una noia, no. Joanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de l'apartheid.

la cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril, dedicats a les cançons de tots els seus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors, sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, les meves sessions revival realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any que em ve molt de gust recordar la Tiato. Sempre en el nostre record. El mestre.

qué bonito. Batiatons va fer ballar. Va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo Quiero Verte Danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Espera, espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les curves. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, amb diferents preses, esclar.

0: una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.
1: And I have a place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
0: Records de l'estiu del 88. Aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloís. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat Kiss.

0: el programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria. Va ser un one hit wonder. Una banda d'un únic èxit, però meravellós. Life is too short to play silly games. Es deien Fairground Attraction. I promised myself. I promised myself.

Sí, sí, és un tema perfect, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miqui Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea.

De què vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Dugué de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set on You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu.

Però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty,

0: The End of the Line, meravellosa, cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88 aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics del Rebeldes, amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterrani va ser el seu número 1, la cançó.

0: Mediterráneo de Los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, oi? Algú va dir: tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu rumis. O sigui, quan t'has de decidir qui creus que ha de manar, el cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bueno, ja t'ho diré després. Toma, vinga. És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu, com acostuma a passar. Per exemple, el 89 va sonar molt aquest Good Thing de Fine Young Cannibals. Do

un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. Mm. Tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era, i un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

el que em demanis. El que vulguis. El que necessitis. Ho tindràs. T'ho donaré. Sempre. You got it. Que gran, que gran. Quina preciositat. Roy Orbison. Primer single pòstum quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Judas. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo.

Little House. Dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

way to your heart. La banda Soul Sister, al 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música amb

sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia, aquí no hi playa. A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de refrescos.

0: aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, bueno, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà... No perdis la sintonia, Coco.
1: El sol, oh, oh. Cocodril Club.
2: I ella sigue allí, sigue allí, sigue allí. Sus piernas solitarias.
1: El programa Revival de l'Albert.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cuadril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia per cridar l'atenció va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com una de les seves grans obres mestres, La gran bola de fuego.

gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cher, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoot, Shoot.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

sempre pensant en tu. L'èxit de Love Don't Beat en aquell 1990, any en el que la cançó, considerada cançó oficial de l'estiu, va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on, give it to me.

El ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, Ben, de Bo.

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que en demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91...

aquell 1991 va treure la visita personal de Christina Rosenbinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Lovin', i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 90.

All My Loving. Nai no nai no na. Nai no nai no na. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Lost in My Religion, dels Rem, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el que el discjòquei valencià Chimo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mí va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera.

0: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
1: Chiquitan, chiquitin, tan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pim.
0: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran bunda, Juan Luis Guerra. I al seu grup, los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics, o cantants que m'estiguin escoltant, ja saben a què em refereixo. No era una mania. És que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire.
1: Porque estoy en el...
0: Fa poc va estar el programa de convidat en directe.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava, encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia i que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita amb data 20 d'abril del 90.

0: Y los que hay, han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí. Con canta la meva amiga Sole, Sole Jiménez de Presuntos Implicados, cómo hemos cambiado, tots plegats, ¿eh? ¿Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta. Bueno, un pueblo con...

0: juntos al anochecer nos encontró la luna.
1: Y nos dieron las 10. Era una de las canciones del álbum Física y Química de Joaquín Sabina. El disc de l'any 1992, el més venut durant tot l'any a Espanya. Però aquell any, aquesta va ser...
2: La canción del...

Sí, Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Verde.

0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir: l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
1: La canción del verano.

no, no va ser aquesta, eh? En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrió. Però va sonar molt. En mi nota soy extenso. Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard, va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.
1: Ahí vamos.
0: Procura ser feliç, Coco.
2: Cocodril Club. El programa revival de la

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passat mes de febrer, el casino va celebrar 100 anys de la inauguració de l'edifici del casino. Es va realitzar un acte molt especial i emotiu en el mateix casino. A continuació, en aquesta via directa d'estiu, recordem el reportatge que publicàvem a Ràdio Santa

0: El casino ha celebrat l'acte institucional del centenari del seu edifici, un acte emotiu on s'ha recordat l'activitat que durant 100 anys s'ha realitzat en el casino. Un segle al servei de la vida social i cultural de Sant Andreu de la Barca, que al llarg de la seva història ha estat escenari de balls, representacions teatrals, actes culturals, reunions socials i celebracions populars, adaptant-se sempre als canvis socials i també històrics. Es celebren 100 anys de l'edifici del casino, però no de l'entitat. La Societat del Casino, el Progresso de Sant Andreu de la Barca, es va crear l'any 1879 amb finalitat sociocultural i recreativa. Durant l'acte, l'alcalde Marc Giribet ha anunciat que proposarà al ple municipal que l'Ajuntament atorgui al casino una de les màximes distincions de la ciutat, la medalla Lluís Nicolau i Olbert. L'acte ha comptat amb la participació també de la Coral Ferran Sors, l'Esbart Olesà i també l'agrupació cultural Aigüestoses amb la presència dels gegants l'Andreu i la Quimeta. Carme Lloberol, actual presidenta del casino, molt emocionada, ha valorat aquest acte per Ràdio Sant Andreu. Estem amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta, i avui commemorant aquests 100 anys l'acte institucional. Suposo que molta emoció, no, avui?
1: Molta emoció. I ara hi ha una mica més relaxada, però molta emoció, molts nervis.
0: Emoció també en el seu discurs?
1: Bueno, evidentment, evidentment. És algo que es porta dins. I que surt l'emoció.
0: D'aquest centenari, de celebració d'aquest centenari, suposo que molts records, no?, mirant enrere activitats que s'havien fet en el casino, pràcticament s'ha fet de tot aquí.
1: Sí, molts records de tot el que s'ha fet i de tot, bueno, i de la família.
0: A més, avui participant des de l'Esbart Olesà, també participant la Coral Ferran Sors, els gegants de Sant Andreu de Barca també participant avui aquí, com a motor de moltes entitats, no?, que també s'han involucrat aquí en la Societat del Casino.
1: Sí, sí, clar. A veure, és un reflex de la cultura popular i volíem que quedés aquí reflexat. Ens hauria agradat demanar ajuda. Ens feia molta gràcia haver demanat als castellers que ens vinguessin a fer un pilar, però ja vam veure que era impossible aquí davant fer-los ballar, en els diables també. Però buscarem l'ocasió, perquè amb algun dels altres actes que fem durant l'any, de que vinguin ells també.
0: De fet, són molts actes el que s'han presentat i es preparen en aquest centenari. Notícia avui destacada. L'alcalde Marc Giribet, en el seu discurs, ha comentat que en el ple municipal es debatrà, i segurament sortirà que sí, de que la Societat del Casino rebi, doncs, el màxim guardó que pot lliurar l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, una medalla molt important. Com heu rebut aquesta notícia? Amb sorpreses, perquè evidentment ningú sabia res, no?
1: Amb sorpresa i molt agraïts. Molt agraïts. En nom de la Junta, doncs, ja puc dir que molt agraïts.
0: Missatge pels oients de Ràdio Sant Andreu, santandereuencs i les santandereuenques, a motiu d'aquest centenari del casino. Quin missatge donaries, Carme?
1: Bueno, que els convidem a ser partícipes de totes les celebracions.
0: L'alcalde Marc Giribet també ha destacat la importància de la celebració dels 100 anys de la construcció de l'edifici del casino.
2: Molt emotiu perquè, bueno, aquesta casa, com he explicat en el conjunt del discurs, doncs me la sento meva. La participació que la meva família, però tantes altres famílies de la ciutat han tingut perquè, diguéssim, aquestes parets poguessin tenir vida, perquè més enllà de les totxanes, de les estructures, lo important és el que passa dins. I jo crec que avui, amb aquesta sala plena del casino, fins i tot, diguéssim, la part superior de la grada, doncs també s'ha omplert. Estic molt content perquè segueix demostrant que el casino és l'entitat mare, és el cor del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i crec que és un exemple, diguéssim, a seguir. I aquests 100 anys precisament del casino, el que jo crec que ens fan reflexionar és precisament el que ha de venir, no?, i quins han de ser els compromisos, els valors amb els quals hem d'encarar aquests 100 anys que venen, i agafar una miqueta de referència aquests 100 anys que han passat i tota la voluntat, tasca que tants i tants santandreuencs han fet, primer en aixecar aquest edifici i després en, diguéssim, produir totes aquelles solucions a les necessitats que tenia la ciutat envers el que era els punts de trobada, el teixit associatiu, a l'oci i la cultura, i precisament jo crec que és una referència en aquest sentit.
0: Alcalde, en el seu discurs ha fet un avançament, per sorpresa de
3: podríem dir que de tothom, que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca portarà en el plenari que se li pugui lliurar una medalla molt especial a la societat del casino.
2: És una de les màximes distincions que recull el reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, que és el Premi Lluís Nicolau Dowell, i precisament li volem otorgar al casino perquè aquest premi, aquesta figura, que per cert té arrels a Sant Andreu de la Barca, havia estat ministre d'Economia de la República i després va ser un dels ambaixadors de la pròpia República, en aquest cas a Mèxic, doncs va precisament promoure totes aquestes accions, activitats, i de manera distingida en moments complicats, i aquest és, diguéssim, el fil que l'enganxa amb el casino, és a dir, davant de totes les dificultats aquesta figura i també la societat del casino han tirat endavant la seva activitat i la seva obra, no? I precisament aquí és on l'Ajuntament, recollint tot el que el casino ha donat a la societat santandreuenca, els hi volem agrair amb aquest distintiu.
0: Les obres de l'edifici del casino es van iniciar el 21 de febrer de l'any 1926 i al setembre d'aquell mateix any s'inaugurava el nou edifici. Podem dir que va ser una construcció molt ràpida, on molts santandreuencs i santandreuenques van participar i col·laborar en la seva construcció. Estem parlant d'un poble amb 800 habitants. Salvador Valeri Pupurull, pertanyent a la denominada segona generació del modernisme i autor, entre d'altres, de la Casa Comalat de Barcelona, va ser l'arquitecte que va projectar el casino. Un edifici que des de l'any 2015 és oficialment bé cultural d'interès local per la Generalitat de Catalunya. I un segle després, el casino continua sent memòria viva de Sant Andreu de la Barca. L'acte institucional s'ha iniciat amb el ball d'homenatge a càrrec de les Bartolesà, un ball creat per Jaume Arnella i el coreògraf Joan Serra l'any 2009 a partir de la polca del Ball de Gitanes de Sant Celoni. També s'han recordat diferents efemèrides importants de l'any 1926, l'any de construcció del casino. Entre les efemèrides, la mort d'Antoni Gaudí o l'estrena de la cançó D'amor i de guerra, una sarsuela força popular.

0: Tot seguit ha pres la paraula la presidenta de la societat del Casino, Carme Lloberol, que ha volgut agrair la tasca realitzada per les diferents juntes de la societat del Casino.
1: Molts dels que estem aquí som descendents d'aquelles dones i homes que ara fa un segle van treballar de valent per construir aquest edifici projectat per l'arquitecte Salvador Valeri Pupurull i que està declarat bé cultural d'interès local per la Generalitat des de l'any 2015. En aquells anys, primer quart del segle passat, la vida col·lectiva, associativa i l'esforç comú eren la columna vertebral de la societat. Sant Andreu de la Barca tenia uns 850 habitants. Poques coses s'aconseguien que no fossin a partir de l'esforç d'una part molt important de la població, amb esperit ferm i generós. Els nostres pares, avis o besavis, van creure amb bon criteri que la societat del Casino, fundada, segons veu popular, l'any 1879, amb finalitat sociocultural i arran del moviment coral promogut al nostre país per en Josep Anselm Clavé, necessitava un nou espai per donar resposta adequada a les inquietuds culturals i recreatives que es duien a terme a l'antiga seu i els canvis que la societat els anava imposant. De ben segur que estarien molt orgullosos de veure com avui som aquí per recordar la seva obra. Serveixin, doncs, les meves paraules com a homenatge a tots ells i elles i també de compromís per treballar de cara al futur, amb més convicció i exigència encara. Tot el que aquí ha passat en aquest segle ha estat gràcies a molta gent, alguns participant i altres donant suport i ajudant a fer possibles les propostes que s'han anat incorporant. També a tots els que, sense ser descendents dels fundadors, estimen i estimaran el Casino i han treballat sempre perquè avui estigui com està. Gràcies a tots els membres de les diferents juntes que han dedicat al Casino part del seu temps lliure, assumint el compromís de continuïtat i responsabilitat que ens ha portat fins avui. Aquest és un projecte col·lectiu i així ha de seguir sent. Les portes del Casino han estat sempre obertes a tothom per participar de les activitats programades en el marc de la cultura i els costums del nostre poble i del nostre país i per plantejar iniciatives amb les que s'ha anat conformant la raó de ser de la societat del Casino actualment. No podia ser d'altra manera tenint en compte l'esperit fundador de l'any 1879.
0: És important l'edifici, però també ho són les persones. Durant 100 anys, per al Casino han passat a moltes persones, algunes pensant i programant activitats, o d'altres actuant en obres teatrals o concerts. A l'escenari també s'ha fet un homenatge als membres de les juntes anteriors de la societat del Casino, que han rebut un record dels 100 anys, un moment històric, com ha destacat Enric Malet, copresentador de l'acte.
2: Volem que aquest moment tingui tota la lluminositat del món. Història viva. Moltíssimes gràcies per haver fet tota la feina que heu fet durant tants anys i per haver fet possible el dia d'avui, perquè no només és d'uns quants, és de molta gent amb molt treball acumulat. Moltíssimes gràcies.
0: També ha participat en l'acte del centenari del Casino ha estat a Pilar Firmes, secretària de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
3: Celebrar 100 anys d'un edifici no vol dir celebrar 100 anys d'unes parets. És celebrar l'esforç col·lectiu d'un poble que l'any 1926 va decidir construir un futur. Futur de cultura, de trobada, de lleure compartit i de compromís cívic. I tot gràcies a la iniciativa popular, a l'esforç dels veïns i veïnes, a la solidaritat i a la determinació. Des de la Federació d'Ateneus som conscients que els Ateneus, ho tenim clar, que no són només equipaments. Són espais de cohesió social, de transmissió de valors, de participació democràtica i de vida comunitària. Entitats com la vostra, que té 147 anys d'història ininterrompuda, són el testimoni viu de la força de l'associacionisme català. Avui reconeixeu també les persones que han fet possible aquest recorregut. I és just que es recordi a tots a totes les persones, perquè a cada etapa hi ha hagut juntes, hi ha hagut voluntaris, hi ha hagut socis i sòcies que han dedicat el seu temps i estima al Casino perquè continuï sent un espai obert per tothom. En nom de la Federació, us felicito sincerament per aquest centenari. Que aquest edifici continuï sent molts anys més casa de cultura, de convivència i de futur compartit. Moltes felicitats per molts anys i moltes gràcies.
0: Qui també ha dirigit unes paraules al públic assistent ha estat Andreu Felip i Ventura, director dels Serveis Territorials de Cultura de la província de Barcelona.
4: 100 anys d'una feina constant, d'una feina tenaç, d'esforços i, sens dubte, també de sacrificis de moltes i moltes persones que avui hem de recordar, que segur que d'aquest esforç n'han obtingut satisfaccions, alegries, és clar, només faltaria, però que també han comportat sacrificis personals, familiars, sacrificis fets en favor de la comunitat. I és important tenir-ho en compte, subratllar-ho i fer aquest agraïment com el que acabeu de fer. I precisament jo volia subratllar aquest aspecte, aquesta dimensió social de les entitats de cultura popular, de l'associacionisme cultural, dels ateneus, dels casinos, perquè sou una xarxa de persones que jugueu un rol clau, un paper essencial en la cohesió del veïnat, en la creació de comunitat, en la construcció del país. Una xarxa de persones intergeneracional, diversa, i per tant, per aquest fet, inclusiva. Els ateneus sou espais on les persones trobem un entorn de suport, de solidaritat, de seguretat. I en tant que espais oberts a la participació, sou una via claríssima d'accés a la cultura i al país. I en aquest sentit, i en nom del Departament de Cultura, jo el que volia fer amb la mà al cor és, sobretot, un agraïment profund a totes aquestes persones que heu participat en aquest projecte. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
0: Un dels moments emotius ha estat la descoberta de la placa commemorativa del centenari, que estarà ubicada en un lloc ben visible de l'edifici del casino. La descoberta de la placa ha anat a càrrec de Marc Giribet i Núria Lloberol, besnets dels fundadors de l'edifici del casino.
5: En algun lloc de l'edifici havia de quedar una constància de que avui, 22 de febrer del 2026, fèiem la inauguració oficial, diguéssim, institucional, del nostre centenari. Per tant, hem fet una placa que els companys treuen aquí i serà la que commemorarà aquest acte d'avui.
0: Demanem que pugi a l'escenari l'alcalde Marc Giribet i també que pugi a l'escenari Núria Lloberol, que com Marc Giribet són besnets dels fundadors de l'edifici del casino, que ens ajudaran a descobrir aquesta placa commemorativa. També volem que la presidenta Carme Lloberol, també la senyora Pilar Firmes i també el senyor Andreu Felip i Ventura ens ajudin a destapar aquesta tapa, aquesta placa, però sobretot com a acte simbòlic, tal com ens ha volgut recordar la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, com a acte simbòlic, besnets dels fundadors del casino, Marc Giribet i Núria Lloberol, desvetllant aquesta placa.
5: Pim-pam!
0: Pum! Ja la tenim aquí. Precisament, l'alcalde Marc Giribet, en el seu torn de paraula, ha recordat la seva vinculació personal amb el casino, a més d'anunciar que proposarà al ple municipal que l'Ajuntament atorgui al casino una de les màximes distincions de la ciutat, la medalla Lluís Nicolau i Olver.
6: El casino no només, com s'ha dit, són pedra, façana i vitralls, sinó que aquestes parets
7: expliquen la història d'un poble que va unir-se davant les adversitats. L'any 1926, Sant Andreu de la Barca era un poble amb afany d'activitats, d'oci i de cultura. L'antic local de la Societat del Casino, també com s'ha explicat, va quedar petit, davant la munió de gent que volia trobar-se, reunir-se i gaudir del cant, del ball i també del teatre, entre moltes altres activitats. Van creure en ells mateixos, en la seva capacitat i en les seves ganes de tirar endavant. Quan mirem la pedra vermella o aquest escenari, no només, com deia, veiem patrimoni. Veiem el que passa quan un poble s'uneix per créixer i per fer front a les dificultats i per poder avançar. I permeteu-me que ho digui amb una emoció avui especial i em permetreu unes notes de caràcter personal. Com a alcalde, sé que el casino és història col·lectiva d'aquesta ciutat que té ànima de poble. Però com a Marc, sento que també és història de la meva família. El meu besavi, en Josep Comajuncoses, va ser un de tants i tants que va posar les seves mans per aixecar aquest edifici. I cada cop que entro per aquella porta i miro al voltant d'aquesta sala, no em puc aguantar ni resistir de pensar quina d'aquelles pedres, quina d'aquelles estructures va tocar ell. I això m'emociona i també a la vegada m'omple de responsabilitat. I no voldria obviar el nom de la meva besàvia, de la Javiera Oliver, perquè són de tantes i tantes dones que gràcies a sostenir la cura de les seves famílies, aquests homes han pogut fer història i avui se'ls anomena, però a elles també se les ha d'anomenar. Per tant, dediqueu-li un fort aplaudiment. La meva família, com moltes de les que avui sou aquí, han dedicat temps i il·lusió per aquesta entitat. Els meus besavis, els meus pares, els meus oncles i els meus avis. En aquesta mateixa sala he viscut casaments, aniversaris, trobades familiars. I fins i tot en algun d'aquests palcos m'he adormit, esperant que els meus pares acabessin aquestes llargues sessions de ball que es produïen en aquesta sala els divendres al vespre. Classes de ball, de saló, que impartia el que avui és regidor de Cultura de l'Ajuntament, el senyor Andreu Mitjans, company i amic. Dedicar-li també un fort aplaudiment. Aquí també vaig ser un dels petits dimonis que corria per aquestes sales fent la guitza al públic fins a arribar a aquest escenari i trobar-nos amb Satanàs. I també, com a jove, he viscut carnavals, cap d'any i nits que formen part dels records més intensos de la meva generació. Per mi aquest edifici ha estat una segona casa i estic segur que això us passa a molts de vosaltres, però el casino és molt més que una junta, que uns socis, que una generació en concret. El casino és Sant Andreu de la Barca i ets de totes i tots nosaltres. Per això m'agradaria dir que és i que continua sent el pal de paller del teixit associatiu de la nostra ciutat, l'entitat mare que promou l'activitat social, cultural, esportiva a la nostra ciutat. Ha estat un espai de trobada on s'han cosit una infinitat de projectes i on es construeix i es cohesiona també la nostra comunitat. És per aquest motiu que avui, presidenta, us vull anunciar que proposaré al ple de l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca que se li sigui otorgada a l'associació El Casino una de les màximes distincions de la ciutat, que és la medalla Lluís Nicolau d'Orwell. una figura clau durant la Segona República, un historiador català que va exercir com a ministre, compromès amb la sobirania de Catalunya i després de la Guerra Civil es va haver d'exiliar a Mèxic per fer d'ambaixador de la República. Per vosaltres també aquesta nominació.
0: Finalment, la coral Ferran Sors han interpretat l'himne del casino sota la direcció del mestre Albert Folchi Romaní.
8: Deia que un moment com aquest, el moment de cantar l'himne del casino, tots quan cantem un himne ens hi posem bé. La primera cosa, i que no tenim ara aquí en aquest moment, és els autors d'aquest himne, que com no podia ser d'altra manera, la lletra d'aquest himne que ens relata tota la història és com l'auca de l'himne de la societat, el que ja ho diré ja. La Montserrat Montfort, un aplaudiment per ella. La Carme Lloberol. Amb tota la paciència del món es van dedicar mica en mica a fer memòria, i en una auca, en cinc versos, explicar una mica la història de tot això. I tot ve de l'any 1925, que els van dir que el lloc on estaven, que pel que en tinc entès és una mica més avall a la carretera, i a l'altra banda de la cera, que hi havia un local on es reunien els socis del casino. Es va fer petit allò i es va decidir. Doncs tot això ho explica l'auca. El qui tingui curiositat, que ho pregunti, perquè el tenim, l'himne aquest, si algú diu, jo vull saber això, doncs ho dieu.

0: 100 anys de l'edifici del Casino de Sant Andreu de la Barca. Al llarg d'aquest any 2026 es realitzaran diferents actes per recordar aquest emblemàtic centenari.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Un mes abans, el dia 25 de gener, el casino també celebrava un acte on es va parlar sobre la història de l'edifici i sobre aquests 100 anys de l'edifici del casino i també de la Societat del Casino, una de les entitats més antigues de la ciutat. El casino de Sant Andreu de la Barca celebra aquest any el centenari del seu edifici actual, inaugurat al setembre de l'any 1926, i ho fa consolidant-se com un dels principals referents històrics i socials del municipi. L'acte inicial, celebrat al mateix casino, s'han presentat els actes que es duran a terme, a més de la conferència sobre la seva història i el documental que recorda les activitats i actes que s'han realitzat durant 100 anys. 100 anys després de la seva obertura, l'equipament continua sent un espai clau de trobada, convivència i activitat cultural, fidel a l'esperit amb què va ser concebut. Els orígens de la societat del Casino El Progreso es remunten a l'any 1879, quan va ser fundada amb una clara vocació sociocultural i recreativa. En els seus inicis, l'entitat tenia la seu social a la carretera 911, en un local que durant dècades va acollir la vida associativa d'un poble encara petit, però amb una intensa activitat social. Amb el pas del temps i el creixement de Sant Andreu de la Barca, aquell primer espai va quedar insuficient per donar resposta a la necessitat dels socis. Davant d'aquesta realitat, l'any 1925 es va prendre una decisió important, la construcció d'un nou casino, molt més ampli, funcional i adaptat a les aspiracions d'una vila en plena transformació. El projecte va comptar amb un suport unànime i es va convertir en un exemple destacat de la implicació col·lectiva. Tots els veïns del poble hi van contribuir, sense excepció, ja fos amb aportacions econòmiques o amb la seva pròpia mà d'obra, un exercici de solidaritat i compromís comunitari difícilment imaginable avui. La presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, ha donat el tret de sortida amb el seu discurs, on ha destacat la importància de l'edifici i també les activitats que s'han dut a terme al llarg d'aquests 100 anys, entre cinema, teatre, concerts, balls de saló, sarsueles o òperes.
2: Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts al primer acte de commemoració del centenari. És un honor per mi i m'omple d'emoció donar el tret de sortida als actes que s'han programat per tot l'any. La finalitat és retre un sentit homenatge a tots aquells homes i dones que varen tenir el valor d'iniciar les obres d'aquest edifici, que en menys d'un any el varen tenir aixecat i que, tot i trobar-se al cap d'uns pocs anys amb molts problemes econòmics i amb una maleïda guerra, sempre van anar endavant. També a totes les persones que durant aquells 100 anys han contribuït d'una manera o altra a mantenir el llegat arquitectònic, social i cultural, a ampliar-lo i adaptar-lo a les noves èpoques. Tasca que en ocasions tampoc ha resultat fàcil, però s'han superat els obstacles i ens en sentim satisfets. Confiem que hi hagi persones que agafin el relleu i el casino pugui arribar a celebrar el bicentenari. Quan vàrem celebrar el 75è aniversari, vàrem iniciar els actes al setembre, data de la inauguració,

0: institucional, però bé, ja en si ja és un acte del centenari.
1: Què representa per vosaltres celebrar aquest centenari de l'edifici del casino?
0: Ui, molt d'orgull, molta emoció. No sé, hem esperat molt aquests 100 anys, se n'ha parlat molt, sempre semblava que no arribaria, però al final ha arribat.
1: Primera dona presidenta de la Societat del Casino. Tenim aquí una imatge, un quadre dels diferents presidents que ha tingut al llarg de la història la Societat del Casino, però la primera presidenta, Carme Llobarol.
0: Doncs sí, em va tocar. Soc la primera presidenta.
1: Gairebé 20 anys, no, com a presidenta?
0: Gairebé 20 anys. L'any que ve farà els 20 anys. I ja necessito el relleu. Vull dir que ja es pot anar espavilant alguna altra noia o dona que per ser presidenta.
1: Presidenta de la Societat del Casino en l'any del centenari del casino, un dels edificis emblemàtics de Sant Andreu de la Barca, que ara fa 100 anys que ens va construir. La seva construcció va ser ràpida, menys d'un any. La primera pedra va ser al febrer de l'any 1926 i aquell mes de setembre d'aquell any ja funcionava.
0: Doncs sí, pel que es diu, van començar el mes de gener, entre gener, febrer i març, que es va col·locar la primera pedra, i després ja, rapidíssimament, suposem que el setembre, que diuen inauguració, devien fer la coberta, i es va fer la festa major, i llavors, que em sembla que és el mes de novembre, que ja diu que ja es fan les activitats al nou local.
1: En aquest edifici del casino important també la gent del poble, la gent de Sant Andreu de la Barca, que és qui va ajudar pràcticament a construir pedra a pedra aquest edifici.
0: Evidentment, si no hagués sigut per la gent del poble, això suposo que tampoc es queda tirat endavant. Vale, aquí van haver-hi uns promotors i uns homes doncs, de més pes i econòmicament més forts que van posar doncs, l'Antoni Jansan al terreny, van buscar l'arquitecte, el Salvador Valeri Pupurull, que ja havia fet la casa de Cal Jansana, i després un senyor ara no, el que era estiuejant de la colònia, que va fer un préstec. A part, també es va fer doncs, un préstec a la caixa d'aquell moment. I després, bueno, la col·laboració de tota la gent del poble. Es van fer també, la gent que va poder, doncs, va comprar com unes cèdules que portaven, que eren, sembla, de 50 pessetes, i que després, en teoria, se'ls havien d'anar tornant doncs, a mesura que la societat anés tenint efectiu, doncs anant-te'ls i tornant aquests diners.
1: Importància també del Josep Amigó i Ventrell en aquesta construcció de l'edifici.
0: Doncs sí, era en aquell moment, l'any 25, ell era president, i suposo que amb algun altre més així doncs, són els que van promoure i van tirar endavant i van acceptar doncs, el repte aquest de fer el casino.
1: Aquesta idea que has comentat abans, Carme, el fet d'aquesta col·laboració ciutadana fins i tot aportant diners, això ha marcat la identitat d'aquest edifici, d'aquesta Societat del Casino?
0: A veure, crec que sí, perquè tothom qui tenia pares o avis doncs, que hi van participar doncs, se'n senten molt, molt orgullosos. A veure, penso que això també és un fet de l'època, que també havia passat en altres llocs, que la gent del poble eren qui volien doncs, anar-se situant, anar tenint un local per treballar, i els últims doncs, 150 anys això va ser molt... A molts pobles doncs, va passar... I sempre, clar, evidentment, sempre hi havia l'ajut de la gent del poble, que el qui no podia, doncs, econòmicament, doncs, portava la seva feina.
1: Si parlem d'activitats que s'han fet aquí en el casino, la llista és llarguíssima, no?
0: Sí, sempre s'ha basat més o menys en el mateix, doncs, cinema, coral, pastorets, sardanes, i s'ha anat repetint al llarg de tots els temps. Bé que han anat canviant les coses, adaptant-les a les noves èpoques, però sí...
1: Des del petit casino, des de les dobles sessions de cinema, no? Els caps de setmana.
0: Sí, el cinema, bueno, durant uns anys era importantíssim. Cinema dijous, dissabte i diumenge. Dijous i dissabte em sembla que es feia sessió i mitja, de diumenge sessió doble de dues pel·lícules.
1: Tindrem l'acte institucional el mes de febrer, però des de la Societat del Casino també s'han programat molts actes durant tot aquest any. Són molts actes, quins serien els més destacats?
0: Bé, hem volgut fer una mica de repàs a totes les activitats que hi han hagut durant tota aquesta època, i evidentment doncs, recuperem teatre que feien els grups de teatre, que també participaran, fer un dia com si fos una festa major, tot i que no serà, doncs unes sardanes, un concert i un ball. També farem un dia dedicat als cors de claver, que durant uns anys van tenir moltíssima importància. Es recuperarà, evidentment, un dia de discoteca per recordar el petit casino.

0: la primera discoteca que hi va haver a Sant Andreu. Volem recuperar els Pastorets, fer el desembre els Pastorets, fer també una gala lírica amb peces de sarsuela i d'òpera, o fer una sarsuela, està una miqueta cara per acabar de decidir. Bé, em sembla que he dit ja he fet un fort avançament.
1: D'aquests 100 anys de l'edifici del casino, hem parlat del passat, hem repassat la història. Quin és el futur de l'edifici del casino?
0: El futur l'han d'escriure... Ha de sortir gent que escrigui el futur. Espero que en surtin, però els que estem ara ja estem una miqueta esgotats. Esgotats, ja tenim una edat i no és el mateix ara que 20 anys enrere.
1: Sobre aquest centenari de l'edifici del casino, quin missatge donaries als santandreuencs i a les santandreuenques?
0: Doncs que participin, d'entrada, que participin en tots els actes que s'han programat i que s'així, a veure si s'animen a agafar el relleu i a començar doncs, el segon bicentenari per arribar-hi.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Déu-n'hi-do.
2: El solar on s'aixeca l'edifici del casino va ser cedit per Antoni Jansana Llopart, una figura clau en el desenvolupament del projecte. El finançament de les obres es va complementar amb el préstec concedit per Emili Tomàs i Trias, resident de Barcelona, però estretament vinculat a Sant Andreu de la Barca com a estiuejant habitual, com tants altres barcelonins de l'època. La coordinació i organització del nou casino va anar a càrrec de Gabriel Casas, mentre que el projecte arquitectònic es va confiar a Salvador Valerí i Pupurull, un dels representants destacats de la segona generació del modernisme català. Valeri, autor d'obres tan rellevants com la Casa Comalat de Barcelona, ja havia treballat anteriorment a Sant Andreu de la Barca per encàrrec del mateix Jansana, fet que va facilitar una perfecta integració del nou edifici en el context urbà i paisatgístic del municipi. Per la seva banda, el sociòleg i historiador Jordi Banyeres ha ofert en l'acte inaugural del centenari del casino una conferència sobre la seva història i sobre l'obra de l'arquitecte Salvador Valeri i Pupurull.
1: El sociòleg i llicenciat en història, Jordi Banyeres, coneix molt bé la història d'aquest edifici del casino. De fet, avui en l'acte inaugural del centenari de l'edifici del casino ha explicat la història d'aquest edifici. La primera pregunta que li faig és quina és la importància d'aquest edifici per Sant Andreu de la Barca ara que fa 100 anys?
3: Bé, és, després de l'església és l'edifici de més embalum, de més tossa de tot el municipi. Els metres quadrats i la volumetria que té és imponent. Això se n'adona tothom. Val a dir que també té un truc arquitectònic que consisteix que ha posat al cap damunt de la, en aquest cas de totes les façanes, ha posat allà el que se'n diuen uns capcims, que són en aquest cas aquelles boles i aquella mena de gerres decoratives, que són, és un truc en aquest cas visual, és un truc gestàltic, perquè la vista sense voler se te'n va cap allà i a partir d'aquí repasses l'edifici.
1: Un edifici, ara que feia referència a vostè, de l'església de Sant Andreu de la Barca, té alguns elements comuns, no?
3: Correcte. L'element comú que té més important és que en aquest cas el campanar i el casino estan fets justament en la pedra rogenca, que també se'n diu pedra d'esmolar, perquè efectivament servia per esmolar. És la pedra més bonica, de més noblesa que té a tot el municipi i que en aquest cas el tenim allà a la riera de Corbera, i és una pedra que té, per una banda té un punt de brillantor i té uns colors entre rubí i gerd que a mi té el cor encantat de dir.
1: Si repassem la història, la història del seu inici de com va ser construït aquest edifici del casino, va ser construït molt ràpid perquè la primera pedra data del mes de febrer i al setembre això ja estava funcionant.
3: Bé, és que aquí tot és una suma d'irregularitats, però que demostren en aquest cas la compenetració absoluta que hi havia entre l'arquitecte Salvador Valeri i tots els socis del casino. El Salvador Valeri tenia una capacitat com a constructor absoluta, perquè era constructor, en efecte, era arquitecte, era també patentador, va ser patentador d'alguns elements constructius, les rajoles d'un tipus determinat que aquí no hi són presents perquè la va patentar ja als anys 30, i després era una persona, a més, molt empàtica amb tothom, és reconegut com una persona que sabia, en aquest cas, guanyar-se els cors, i diria que en aquest cas ja va planejar des del primer dia, però abans fins i tot de que hi hagués el primer dibuix ja, i que hi hagués el primer visat ja tot estava planificat perquè es fos fet per gent que no tenia coneixements professionals. Evidentment hi van participar també paletes de professió, i fins i tot segurament també fusters de professió, etc. Però hi havia molts elements que eren fets amb allò que se'n diu autoconstrucció. És, d'alguna manera, és una barraca, com es fa el barraquisme, però una superbarraca, en aquest cas dirigida per un arquitecte.
1: De moltes vegades se n'ha parlat del casino com un edifici que el va construir el poble.
3: Efectivament, és això, és una autoconstrucció, però en aquest cas una barraca estaria feta per, ja, com a molt, 4 o 5 persones. En aquest cas, doncs, devia d'estar feta pels socis del moment, que devien de ser, no he llegit enlloc, però podem dir, a partir d'extrapolacions, que devien de ser uns 200. Tot 200 persones posades totes a pencar fora de l'horari laboral, perquè tots eren pagesos i, per tant, quan traginaven materials i els portaven des de la Riera de Corbera cap aquí, per exemple, per portar això, les pedres que anirien, en aquest cas, afeixonant tota la façana, doncs, esclar, tenien poca disponibilitat d'hores. Però es veu precisament això, una dinàmica de treball ingent.
1: Estem aquí a l'interior de l'edifici, tenim davant a l'escenari, estem, diguéssim, aquí a la sala principal. Déu-n'hi-do els actes que s'han realitzat aquí, sí. Des de sarsueles, teatre, dobles sessions de cinema, molta gent ha passat per aquí en el casino, també artistes importants també han actuat aquí, molta història, no? Això mereixeria la publicació d'un o dos llibres, no?
3: Sí, però aquí jo m'he centrat exclusivament...
1: El que és l'edifici.
3: Amb l'edifici, no parlo de les activitats a l'interior. Per tant, sí, l'únic que puc fer és ratificar el que dius, que és totalment cert, però no goso afegir ni una paraula més.
1: Com veu el futur del casino?
3: Bé, el futur del casino jo crec que està en bones mans, perquè ja va haver-hi una assemblea extraordinària en la qual es va determinar que si mai això s'havia de clausurar perquè no hi havia prou nombre de socis o el que sigui, aniria a parar a mans de l'Ajuntament. I l'Ajuntament demostra que està predisposat a col·laborar, i jo crec que un municipi com el nostre, que ja compta més de 30.000 habitants de facto, tenir, a més de, en aquest cas del Núria Espert, tenir el casino com a centre d'activitats, és necessari. És insuficient clarament el Núria Espert. Per tant, el casino jo crec que té vida per anys.
1: I a nivell personal, què suposa per vostè el casino, viure els actes del centenari, participant a l'acte del centenari?
3: Bé, a mi el que he de dir és que si he analitzat l'arquitectura del casino és perquè des del primer dia vaig adonar-me que hi havia alguna cosa que no era normal. I no és normal, per exemple, que el disseny original preveiés que hi hagués una escalinata monumental per arribar a un atri, descobert que aquest atri era plurifuncional. Era, en aquest cas, una ròtula d'unió, és un distribuïdor, era també, fins i tot era una plaça major. Jo dic, per què és una plaça major? És el que he explicat. Perquè, en efecte, als anys 20 s'estava construint la plaça major del Principat, que era la plaça de Catalunya, a Barcelona. I la plaça de Catalunya, un dels trets distintius, és que té molta vegetació i també té, en aquest cas, unes fontanes amb brollador. I aquí, al vestíbul d'aquí, a escala diminuta, i fins i tot podríem dir un punt ridícula, tenia vegetació, un estany i un brollador.
1: Per tant, teníem aquesta plaça, petita escala, a Sant Andreu de la Barca, no?
3: Just a la fusta. És un model de que es veia que aquella gent tenia ganes de millorar com a persones i com a col·lectiu, i fer millorar també tot el poble de Sant Andreu.
2: Durant l'acte inaugural del centenari de l'edifici del casino, també s'ha presentat una maqueta que es pot veure a l'entrada de la sala principal, obra de Salvador Amigó. Durant la celebració també s'ha presentat un documental força interessant on s'han recordat vivències personals al voltant del casino.

0: Durant el darrer quart del segle XIX, Sant Andreu de la Barca era un municipi agrícola, on el lleure i la vida social gairebé sempre es gaudien dins del mateix poble. I, com a qualsevol lloc allunyat de grans nuclis urbans, l'accés a la cultura era limitat. L'any 1879 es va crear la Societat del Casino El Progreso, amb la intenció de tenir un espai recreatiu i acostar la cultura a la gent, sobretot a través del teatre i dels cors de claver. Amb els anys, la seva seu social es va fer petita i l'any 1925 es va projectar un nou local més gran.
1: Sí, bueno, hi havia ja aquí, hi havia un edifici que en deien un local, un petit casino, diguéssim, no? Però clar, hi va haver l'empenta que diguéssim, precisament, als anys 20, doncs de fer un edifici nou i més gran, perquè el que hi havia era petit.
2: Gairebé jo crec que la majoria d'avis d'aquí Sant Andreu, perquè quan es va fer el casino, doncs eren més joves, però clar, quan parlo jo i eren avis, doncs hi col·laboraven.
3: Ells tothom era pagès i plegaven més d'hora per venir aquí a treballar a l'obra.
4: El meu pare era, dels principis, del principi de tot, un dels protagonistes. Tot el dia, per dir-te, estava aquí perquè som veïns. Llavors representa que ell, quan va començar a fer el casino, ell tenia un cavall a casa seva, que era Can Pelegrí, que eren masovers, i amb el cavall, a l'última hora que ja havíem fet el jornal, el que podíem fer, s'anava cap allà, a la Mola d'en Valls, que en diem, a Terra Pedra, per fer el casino, que era vermella.
5: El meu avi va ser el que va instal·lar la primera instal·lació elèctrica aquí a la societat, i el meu pare va ser un dels fundadors com a traginer amb el carro des del riu cap aquí al casino, de pedres, rocs, sorra i el que necessitessin els mestres d'obra que hi havia treballant i els paletes.
0: Sant Andreu de la Barca era un poble d'estiueig i durant l'estiu acollia persones benestants, normalment de Barcelona. Al final de l'estiu, al casino es feia una festa per acomiadar-los.
1: I es feia una despedida dels renejants, quan s'acabava l'estiu, un ball amb confeti, que jo de nano disfrutava com una cosa passada, que diria, si no.
6: Una festa que els organitzaven els berenejans, amb confeti, amb ball de fanalet, bueno, era una passada.
2: Durant uns anys era la festa més important que feia el casino, en qüestió de ball. Els berenejans que venien a Sant Andreu, que en aquella època en venien bastants, se'n cuidaven i a més la pagaven.
7: I llavors els hi posaven uns palcos aquí davant i llavors fèiem una festa amb confetis i llotxes i vinga gresca.
6: Després, amb els anys, doncs, el tema berenejans va anar a la baixa i el que va fer el casino, vam continuar amb la festa i es deia la despedida de l'estiu. I vam continuar amb aquesta festa molts anys.
0: El casino sempre ha acollit diferents tipus d'activitats. Una de les que ha tingut presència en diferents èpoques ha estat el teatre.
8: Sí, grup de teatre, sí que n'hi havia un d'aquí Sant Andreu.
9: Sí, que en feien, sí.
8: Sí.
6: En l'època de la meva mare, quan la meva mare era jove, hi havia un grup de teatre potent, potent. El que passa que jo recordo de petita haver-li vist fer dues obres, però ja allà ja es va acabar, però el teatre era important aquí al casino, el teatre, eh?
10: Bueno, fèiem pastorets, jo feia de satràs i tal, fèiem pastorets, lo normal, no? Però es van fer tres o quatre funcions de teatre i una d'elles va calar al poble, perquè hi va haver un senyor d'aquí al poble que es va tornar seu i la seva economia no era bona, i vam dir, escolta, fem una obra de teatre a benefici i li comprem una ràdio.
0: L'edifici del casino va ser possible gràcies a l'empenta i al treball de moltes persones que van pensar en gran en una època molt difícil i a les generacions posteriors que han mantingut viu el seu esperit malgrat les dificultats de cada moment de la seva història, inclosa una guerra. 100 anys d'història donen per molt, moments bons i no tan bons, i una infinitat de records i de vivències que han marcat generacions senceres.
11: A veure, a mi em sembla que, tot i no ser d'aquí, el casino representa per la gent del poble molt. O sigui, no és un edifici.
5: Bueno, ha sigut el motor de l'ambient social, no? de l'ambient social, l'ambient cultural, l'ambient afectiu, l'ambient familiar. Tot això s'ajuntava aquí.
9: Bueno, pel casino jo, per mi el casino és l'emblema del poble.
12: Sí. Jo, clar, tota la meva vida amb els meus pares hi veníem aquí a les festes majors, bueno, als palcos de nena, jo sempre. I després de més noia, al ball, molt.
2: Sí, sí, jo crec que és una sala que està ambientada per fer de tot.
13: Manté el caliu de sempre. Vull dir, sí, mires els palcos, sí, recordes la història, sí, recordes, sí, sí, moments, sí, i recordes gent que ja no hi són.
2: Ah,
13: i, bueno,
2: clar, i aquí,
13: molt entranyable, doncs, aquesta sala.
2: I a més a més, tenir en compte que són 100 anys i tenir en compte que quasi tot el que veiem, estem veient el terra, estem veient els palcos, té 100 anys. Mm. El terra restaurat diverses vegades, però és l'original. És un terra de melis, de parquet de melis, de rajoles. És real.
1: Jo, com a fill d'aquest poble de Sant Andreu de la Barca, em sento molt orgullós, precisament, d'aquest casino, que aquells abans passats, aquests homes tan emprenedors, que van tenir la valentia de construir un edifici com aquest, tan preciós.
9: Que per ser a l'edat, el temps que van fer-ho, amb els pocs calés que hi havia, jo no entenc com van arribar a fer això.
14: I tant. És increïble.
9: És difícil, difícil. Si tu rumies bé, que vagin poder arribar a fer això aquella època.
14: Aquell temps, sí.
15: Durant tot aquest 2026 es faran actes per commemorar els 100 anys de l'edifici del casino. Teatre, cinema, música i balls de saló tornaran a ser protagonistes, com també el petit casino a l'octubre. Està prevista una festa que recordarà els millors moments. N'hem parlat amb Xavier Martí i Jaume Llopart. Bé, avui en el documental s'ha recordat el petit casino. De fet, un dels actes del centenari de l'edifici del casino es recordarà el petit casino. Expliqueu una mica qui era el petit casino.
16: El petit casino va néixer degut a una reivindicació de gent jove de Sant Andreu que reclamava un local, i al final, al cap d'uns quants anys, el casino disposava d'un local i va obrir aquesta, que sempre se li deia la sala, petit casino. I així va néixer, doncs, el que després va ser el petit casino que coneixem tots.
15: Vosaltres veu ser els discjòquis d'aquella època, no?
17: Sí, jo vaig començar doncs, el 1976, me sembla que veia. Entrar allà per primera vegada. Que ara farà, el 19 de març d'aquest any 2026, farà 50 anys que vaig trepitjar per primera vegada. Vull dir que jo també celebro.
15: Per tant, aquesta celebració, què recordeu del petit casino? Quins records teniu? Molts, no?
17: Molts records, conèixer molta gent, moltes parelles que han sortit d'allà... I sobretot el gaudí de gent que venia de tot el Baix Llobregat. O sigui, que allà es ballava, sobretot la música disco, que era en aquell moment estava pujant moltíssim.
15: Ah, no sé si veu ser precursors, pràcticament, no? Tipus discoteca, la música que també sonava, no?
16: Sí, quan vam menjar el petit casino, que era l'any 1971, no hi havia discoteques a les Rodalies, pràcticament no n'hi havia cap. Nosaltres vam ser gairebé els primers... Ja dic, no es denominava ben bé discoteca, se li deia sala petit casino, però sí, sí, és cert que van ser segurament de Sant Andreu segur, però de la zona també, de les primeres. De les primeres que vam començar a posar música tipus discoteca.
15: I en aquesta celebració de centenari, clar, no podia faltar doncs, dedicar com a mínim un acte al petit casino.
17: Exactament, serà el dissabte, el dia 24 d'octubre, a les 6 de la tarda aquí tothom, gent gran de la nostra edat, de 60, de 70, de 50.
15: No sé si ens podeu avançar alguna cosa del que fareu aquell dia.
16: Mira, nosaltres el que pretenem fer és fer-ho el més original possible amb les persones que ja ho fèiem, que serem 5 discjòquis concretament d'aquella època, i intentarem fer-ho com ho fèiem abans, potser amb sistemes digitals, però intentarem que sigui gairebé com ho fèiem abans. Almenys jo, que vaig ser el primer discjòqui d'aquesta casa, penso fer-ho com ho feia en aquells moments.
15: Per tant, aquí hi haurà vinils, eh?
16: Si els tenim, sí, però si no ho farem de manera que sembli que n'hi hagin.
15: Clar, la tècnica també ha canviat molt, eh? D'aquella època ara, eh?
17: I tant, ara tenim el digital MP3 i, bueno, ens hem d'adaptar-hi. Jo ja estic practicant a casa amb el Virtual DJ i el que calgui. Vull dir, parto de zero, eh?
15: Per tant, missatge, aprofiteu els micròfons de la ràdio, missatge perquè la gent vingui aquell dia i gaudeixi del petit casino.
16: Sí, el missatge seria que tota la gent que venien, els que siguin i puguin vindre, que vinguin. Segurament no ballaran com ballaven aleshores, però els hi posem més música lenta perquè el puguin disfrutar sense cansar-se. I a més, els fills de tota aquesta gent que vinguin també, que veuran el que feien els pares aquí. Tothom, tothom.
17: Que vinguin sobretot i que connectin amb aquella essència que van tindre quan eren adolescents, que això ho tornarem a repetir i tornarem a sentir-ho. D'això es tracta, de tornar a sentir el que ja havíem viscut amb tanta alegria.
15: Sobre el centenari del casino també hem parlat amb l'alcalde Marc Girbet i també amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
18: Bé, estem amb l'alcalde Marc Girbet, també l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, inici ja dels actes del centenari de l'edifici del casino. Bé, què suposa?
19: Doncs, bueno, per la ciutat suposa doncs, que l'entitat per excel·lència, i a mi m'agrada dir-li l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, doncs, fa 100 anys el que és l'edifici, perquè l'entitat és molt més antiga, i per nosaltres és un dia molt important com a ciutat, perquè jo crec que aquí no commemorem només la construcció d'aquest edifici, sinó es commemoren moltes altres coses, que és com, per exemple, la unió de les classes treballadores, de les classes pageses en aquell moment de Sant Andreu de la Barca, que per buscar cultura i per aconseguir cultura, doncs construeixen aquest edifici que en aquella època té el seu què, construir això, i per tant, bueno, jo com a fill de Sant Andreu de la Barca i com a soci també del casino, tinc moltes històries en aquest edifici d'estar dormint en els palcos mentre meus pares feien balls de saló amb el regidor de Cultura, bueno, una infinitat de vivències, fer els pastorets, sortir corrents pel carril central i fins pujar a l'escenari, per mi és, bueno, és una entitat molt especial, de la qual me'l sento com si fos a casa, i els ajudarem, com ja els hem comentat, de totes, perquè creiem que és també una celebració de ciutat.
18: De fet, en aquesta celebració d'aquest centenari, en totes les persones que han anat passant al llarg de tots aquests anys, segurament que els santandereans i les santandereanques, com a mínim un cop, han trepitjat aquest escenari del casino, aquest lloc, aquest edifici.
19: N'estic seguríssim, perquè el casino ha fet absolutament de tot. Posant-te un exemple que potser no s'ha comentat, ha fet finals de cursos de diferents escoles, a instituts, i és quelcom que des de l'Ajuntament també repensem, de dir de quina manera podem dotar aquest espai de la infraestructura que necessita perquè sigui un espai que pugui seguir acollint qualsevol tipus d'activitat que en aquest moment requereixi d'infraestructura que actualment no tenen, no? I des de l'Ajuntament, evidentment, seguim pensant-hi, repensant-hi i acabarem actuant, perquè és un edifici, és una tradició, és un element, diguéssim, de la nostra història, i l'hem de protegir, i així aquest és el compromís de la ciutat.
18: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, comentava ara l'alcalde que fins i tot ell havia participat fent els pastorets en el casino, i feia referència, com no, als balls de Saló. Si parlem dels balls de Saló, hem de parlar també d'Andreu Mitjans.
20: Sí, va ser una molt bona època, jo, ja des de l'inici, jo recordo ja els anys 60, quan es feien aquells balls de festes majors. Bueno, el casino és cultura, és un focus cultural, sí que tenim també com a municipi el Teatre Núria Espert, però sempre serà on va començar tota la cultura Sant Andreu, tots els actes passaven per aquí, totes les festes majors, totes les diades, tothom de Sant Andreu sempre ha passat per aquí, i bueno, això ha recollit tota mena de les arts, de les músiques, els balls, tot s'ha fet aquí al casino, i bueno, doncs continuarà també sent un focus cultural aquí a Sant Andreu.
18: L'hem vist també en el documental.
20: Sí, hem parlat una miqueta que vam enganxar-ho l'any 91, quan vaig començar aquí a fer el Vall de Saló. Estava, bueno, una mica en decadència el local, perquè ja feia uns anys que no s'hi feia cinema i estava bastant deixat. I, bueno, doncs, entre tots els alumnes, doncs, vam començar a posar-ho al dia, a pintar, a arreglar, i això, i vam durar uns anys que vam estar molt. La veritat és que va donar molt ambient, i sobretot el que també em sento molt orgullós d'aquella època és que vam obrir-ho a molta gent, que en principi també allò que s'ha comentat, que semblava que era el local de los catalanes, i això, doncs, bueno, jo crec que mai ho havia sigut, però és que més en aquests anys 90, que hi havia molta immigració, inclús gent dels que feien Vall de Saló van entrar a la Junta i tot, van fer totes les reparacions a l'escenari, i que entre tots vam crear molt bon ambient, i ja dic, menys el mossèn, en aquella època pensava que va ballar tot el poble aquí d'aquell any del Vall de Saló.
18: Ara, el següent acte és el dia 22 de febrer, és l'acte institucional d'aquest centenari. Avui era l'acte doncs, per parlar dels actes que es faran, per parlar de la seva història. Dia 22 ja, l'acte institucional. No ens posarem, no sé si més serios, alcalde?
19: Ens posarem més serios, ens mudarem molt millor i segurament rebrem la visita d'autoritats del país, que jo crec que l'entitat s'ho mereix, i en aquest sentit estem treballant conjuntament, ajuntament i també la Junta actual, doncs, perquè aquest acte sigui un acte, diguéssim, que del valor que té aquesta entitat per la ciutat i que també el té pel país, perquè jo crec que hi ha poques entitats al país que han fet el que el casino de Sant Andreu de la Barca ha fet, la societat del casino, que és autoconstruir un element simbòlic per proveir cultura al conjunt de la ciutadania, sense cap més interès darrere. Llavors, la veritat és que s'ho mereix i trobareu, jo crec, un acte a la qual convido a tota la ciutadania, siguin socis o no, que vinguin aquí a la ciutat del casino, serà a les 12 del migdia, i per tant, a commemorar, jo crec, un element que ens uneix com a població i com a ciutat.
15: 100 anys de l'edifici del casino, i per celebrar aquest centenari, moltes activitats al llarg d'aquest any 2026. La propera activitat serà el dia 22 de febrer amb l'acte institucional del centenari.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
15: Precisament, la societat del casino seran els protagonistes del pregó de la Festa Major. També hem entrevistat a la seva presidenta, Carme Lloberol. La societat del casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la societat del casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la societat del casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
21: Bon dia, Jordi.
15: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
21: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
15: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
21: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
15: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
21: Sí, esperem que sí.
15: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la societat del casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
21: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
15: La societat del casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
21: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
15: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
21: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan s'ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
15: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la societat del casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
21: Sí, evidentment, evidentment que pesa i és el punt d'honor, com si diguéssim, no, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fet grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
18: Per tant, demaneu aquí que demanem, gent jove, no?
21: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
18: Sí que en aquest centenari, on les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
21: Exacte, exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
18: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
21: Home, jo penso que molt, que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
18: Pels anys, no?
21: Sí.
18: Però sí que ha estat sempre referència, no?
21: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i eres una banda o l'altra i a veure qui podia més.
18: Ara es diversifica més l'oferta.
21: Està, no? Més diversificat, sí.
18: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
21: Sí, sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
18: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
21: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
18: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
21: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
18: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
21: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
18: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
21: Sí.
18: A més d'un segle.
21: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
18: del centenari del casino, al setembre torneu. Torneu més activitats.
21: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
18: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
21: Sí.
18: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
21: Evidentment, evidentment, a l'octubre, a no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
18: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
21: sí,
18: no?
21: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
18: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
21: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
18: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
21: quan
18: i
21: vulguis.
18: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer, doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
21: Bé.
18: Ara et deixem de que no ens vulguis explicar més, perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
21: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
18: Per tant, us deixem ara treballar. En Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per el ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
21: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
18: I aquests dies, en el Via Directe d'Estiu, també estem recordant, com dèiem, les entrevistes amb els diferents portaveus. Entrevistes que vam realitzar el mes de juliol i que estan disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. I en aquestes entrevistes, l'espai de portaveus dedicada a Vox. Continuem amb la ronda d'entrevistes de portaveus, la cinquena ronda d'entrevistes de portaveus d'aquesta temporada, on avui farem balanç d'aquest any de legislatura, també dels 3 anys de la legislatura, i també posarem una mirada a les eleccions municipals de l'any vinent. Avui ens acompanya Antonio López, portaveu de Vox, com dèiem, amb aquesta cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus en aquesta temporada. Antonio López, molt bon dia.
4: Hola, buenos días, Jordi.
18: Primer de tot, com valora aquest darrer any polític?
4: Bueno, pues considero que seguimos en la misma línea de siempre, haciendo municipalismo totalmente, dando apoyo a aquello que consideramos interesante e importante y no dándolo a aquello que no nos parece correcto. Pero insisto, la línea yo creo que no hemos cambiado un ápice desde que entramos a formar parte del consistorio.
18: Dels passats 3 anys ja de l'inici del mandat, quan mira enrere, quin balanç fa d'aquests 3 anys, no de l'últim any?
4: Hombre, yo creo que la balanza tiende a positivo. Como acabo de decir, creo que nuestra entrada en el consistorio, entre otras cosas, ha sido, puedo afirmar que ha sido un tanto sorpresiva para el resto. Algunos pensábamos que íbamos a destruir, a provocar, a enfadar, y en absoluto, en ningún momento hemos actuado así. porque nosotros totalmente lo que queremos es el bien del municipio y de nuestros vecinos, y la línea ha sido esa. El balance para nosotros es positivo. Ha sido una experiencia y está siendo una experiencia, digamos, bonita e interesante, y estamos satisfechos.
18: El fet del balanç de com a Vox, quin ha estat el principal encert del seu partit en aquesta legislatura, de moment?
4: No sabría decirte...
18: Per part de la seva actuació, per exemple.
4: Sí, bueno, yo creo que ha sido muy positivo el apoyo y aprobación de las 5 mociones que hemos presentado, y ese es el balance más positivo que podemos resaltar. Han sido 5 mociones municipalistas, algunas de ellas entiendo que muy interesantes. Esperemos que algún día se pongan en práctica o se puedan poner en práctica, y entonces el balance totalmente ha sido ese.
18: ¿Creu que avui Sant Andreu de Barca és una ciutat millor que fa 3 anys?
4: No me atrevería a decir que sea mejor. Incluso puede estar un poco peor, ¿no? Porque como todos los municipios hay una constante masificación, que se puede entender, tanto por nuestros propios hijos y demás familia, que les gusta quedarse en San Andrés a vivir, pero el pueblo tiene las dimensiones que tiene, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay demasiado inmigrante. Ya no voy a entrar en que sea legal o ilegal, pero que vemos que no, que hay un exceso de gente que no debería, no porque negarles el estar en el pueblo, sino porque tenemos la capacidad de ocupación que tenemos, y vemos demasiada gente por las calles que tenemos seria duda dónde duerme esta gente y cómo transcurre su día a día.
18: Quin creu que són els punts forts o les assignatures pendents de Sant Andreu de la Barca?
4: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
18: Sol parlar amb els veïns, de fet des de Vox instal·lant carpes al carrer. Què comenten amb els veïns?
4: Sí, nosotros, bueno, destacadamente somos el grupo municipal que más carpas monta y que hemos montado, porque bueno, nuestro sitio es la calle. La calle me refiero en el sentido de atender a los vecinos. No solo les encanta mucho los obsequios que les regalamos, etcétera, pero bueno, ese no es el objetivo. El objetivo es hablar con los vecinos, aparte del día a día, ¿no? Yo constantemente, pues bueno, tengo la suerte de disponer de tiempo y voy transitando por el pueblo continuamente, y tengo la fortuna de que la gente me para, te cuenta sus problemas, te los llevas los problemas, intentas ayudar, y bueno, me están ocurriendo una serie de situaciones que te ponen la piel de gallina, ¿no? Y uno intenta pues ayudar de una forma u otra, y hacemos todo aquello que podemos. La calle es a pie de calle, el boca a boca, tenemos claro que es lo que mejor funciona.
18: Si entrem en el terreny polític, si hagués de destacar una decisió important presa durant aquesta legislatura, quina seria? Decisió presa en el plenari municipal, per exemple. ¿Alguna aprobación de alguna moció?
4: Bueno, sí, nosotros dentro de nuestras mociones, así a bote pronto te diría resaltar la aprobación de la petición de la línea de transporte transversal entre la comarca del Baix Llobregat y ya lo diré,
18: El Vallès.
4: El Vallès, perdona, no me salía. El Vallès, bueno, que es algo que es totalmente necesario y así se ha entendido y ha resultado aprobado. Y luego la otra moción para nosotros muy mollar es cuando planteamos, llegar a un pacto con los ayuntamientos cercanos que tenemos, Castellví de Rosanes, Corbera, puesto que damos servicio a miles de habitantes que pagan sus tributos allá arriba. Entonces, esto también resultó aprobado, porque es una cosa coherente. No sé la dificultad que tendría llegar a unos acuerdos, absorberlos de alguna forma, que tributen en San Andrés, o que estos ayuntamientos nos realicen unas prestaciones para dar cobertura a las necesidades que tienen.
18: ¿Hay alguna iniciativa que lamenta que no haya prosperado?
4: Bueno, sí. Perfectamente. El pasado pleno presentamos una moción que iba enfocada a reducir o a evitar la ocupación. Estoy convencido que se interpretó de manera equivocada y pensaron que íbamos siempre a discriminar a la emigración, etcétera. No. Nosotros hablamos que si uno ocupa, sea de donde sea, está ocupando una vivienda, para nosotros eso es como repercutir unos ingresos. Esta persona está viviendo por la cara y luego por sus ingresos, si los tiene o no los tiene, encima recibe subvenciones / ayudas. Entonces nos parece una discriminación ante aquellas personas que pagan religiosamente su alquiler social o su alquiler normal. Hay una discriminación, entonces nosotros lo enfocábamos hacia eso, evitar a los caraduras y ya está, sin señalizar, sin indicar con el dedo si es extranjero o no es extranjero o de donde sea, nos da igual. El ocupa, en principio, es un ocupa.
18: ¿Com definiria la relació entre el govern i la oposició durant aquests tres anys?
4: Bueno, en lo que respecta a nuestro...
18: ¿Ha anat evolucionant aquesta relació?
4: A ver, en lo que respecta a nuestra relación, digamos, particular entre nuestro grupo municipal y el gobierno... Sinceramente, no tenemos queja. Se nos atiende cada vez que lo solicitamos. Hablamos con toda la tranquilidad del mundo. Y bueno, debatimos. Nos encontramos en muchas situaciones, coincidimos. En otras no coincidimos, pero sinceramente está siendo una relación muy cordial.
18: ¿Creu que hi ha hagut prou capacitat de diàleg, llavors?
4: Sí, sin ninguna duda.
18: Ha trobat a faltar, per exemple, consens en grans temes de ciutat en aquests tres anys, entre totes les formacions polítiques?
4: Más bien diría que no. Todas aquellas mociones en general que se han presentado y han sido municipalistas, yo creo que el grueso ha salido aprobada, porque entendemos, luego es verdad que ahí están los desbarres típicos de presentar mociones que no afectan al municipio, y entonces, bueno, estas pues, lógicamente... Aunque podamos estar de acuerdo en lo que se propone, pero es que no es municipal. Entonces, no toca a San Andreu de la Barca solucionar los problemas de Palestina y de todas estas poblaciones. Oye, no nos incumbe. Ciñámonos al municipio y se acabó.
18: En aquesta legislatura s'han impulsat o anunciat projectes com la remodelació del Parc Central, el nou Parc de la Solana, la transformació de la plaça Federico García Lorca, l'escola Bressol de la Quimeta o la futura comissaria de la policia local. Quin considera que és el projecte més important i per què?
4: Bueno, quizá nosotros hemos estado presentes en todas las presentaciones de esta relación que acabas de hacer, porque nosotros siempre vamos a estar presentes en todas las convocatorias que atañan al municipio, siempre que podamos, ¿vale? Y por suerte podemos, los dos concejales que somos, pues nos repartimos, a veces vamos los dos, y entonces atendemos a todo. Hasta a día de hoy no nos perdemos nada. No porque el gobierno presente lo que presente, ya dejamos de asistir, como hacen otros grupos municipales, que me parece totalmente mal, incorrecto. Para yo criticar algo, tengo que verlo en vivo y en directo, y luego o lo aplaudo o lo critico. Entonces, ciñéndome a tu cuestión, entendiendo que todo necesita una remodelación en general, los parques y demás, pero bueno, quizás sea un poco exagerado la obsesión con tener un San Andrés verde, ¿vale? Que está bien, está muy bonito, pero claro, todo eso cuesta dinero. Entonces, aparcando esto y no rechazándolo, pero la nueva comisaría, el proyecto de nueva comisaría, lo apoyamos totalmente y nos parece una cosa muy adecuada, y sobre todo nosotros lo enfocamos en que algún día podamos tener, elevar la ratio de manera legal, rogándolo, en vez de tener 41 o 42 policías, pues que tengamos 50 o 60, siempre que la ley lo permita y estemos de acuerdo.
18: ¿Quina seria la prioritat per Vox?
4: Bueno, como acabo de decir...
18: O quin projecte per Vox creu que encara falta, Sant Andreu de la Barca?
4: A ver, quizá como faltar, quizá no falta ninguno. Lo que sí tenemos claro que todos aquellos, ya sea proyectos o las cosas que se están haciendo, yo sinceramente creo que tenemos capacidad para mejorarlo. Capacidad para desde nuestro punto de vista, de hacer las cosas, si no mucho, un poquito mejor, creemos que sí.
18: Un dels temes que més preocupa la ciutadania continua sent la seguretat i la convivència. De fet, a la darrera Junta Local de Seguretat confirma que els delictes a Sant Andreu de la Barca disminueixen gairebé un 10% en l'últim any, i la Junta Local de Seguretat també constata una reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme. Recordem que en aquesta legislatura s'ha aprovat també la nova ordenança de civisme i convivència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Com valora aquesta situació i aquestes dades sobre seguretat?
4: Sí, bueno, evidentemente nosotros no podemos rebatir estos datos. Digamos que los dejamos un poquito en el aire. Siempre los datos que ofrece tanto el Ministerio del Interior, sobre todo el Ministerio del Interior, que es con lo que trabaja las policías, pues claro, nos resultan bastante sorprendentes. Seguro que la tendencia no habrá sido tanto, así lo creemos, pero tampoco nos vamos a pelear ni nada parecido, ni discutir los datos. Entonces, creemos que están bien los datos. Luego, sí que es verdad, relativo al incivismo, pues sí que es verdad que esto se necesita una mayor actuación. Pongo el ejemplo, llamémosle incivismo, están ya prohibidos los carriles bici barra patines por las aceras, ya la norma prohíbe, y seguimos viendo un tránsito de patines por las aceras demasiado exagerado, para dar lugar que en algún otro momento haya algún percance barra accidente. Y luego lo que fue nuestra petición, que ha llegado demasiado tarde para nosotros y también se aprobó eliminar los carriles bici, claro, siguen transitando por las zonas de sombra y con las temperaturas que estamos teniendo, que todavía tengas que ir vigilando, tengas que ir con el retrovisor por si viene un patín, nos parece totalmente improcedente. ¿Cómo eliminar eso? Pues yo creo que la medida sancionadora que ya se está haciendo, pues reforzar esto y hacer entender que ya no se puede. Luego, aparte, la norma obliga a que lleves tu casco, lleves tu chaleco, esté registrado el patín, lleves su matrícula. Vale. Aparte de eso, lo que queremos es que no vuelva a haber un patín por las aceras.
18: Durant aquest mandat també s'han impulsat eines de participació, com les audiències públiques, alhora que en els plens municipals continuen sent el principal espai de debat polític. S'han incorporat aquestes audiències públiques. Com valora el funcionament d'aquestes audiències públiques?
4: A ver, como bien sabe los ciudadanos, tú en particular y el resto del consistorio, nosotros no asistimos a las audiencias públicas porque, bueno, es una manera de rebelarse ante seguir desubicados en la mesa del Pleno. Nos corresponde, como tercera fuerza, estar en otra ubicación. En su momento también, siendo la tercera fuerza, tenemos un cuchitrí de despacho, una cosa

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'Avinguda Constitució de Sant Andreu de la Barca tenim un nou mural dedicat als 30 anys de l'Andreu i de la Quimeta, els gegants de Sant Andreu de la Barca. Culmina amb aquest mural els actes commemoratius del 30è aniversari. L'obra està signada per l'artista Aitana Giraldez, creadora de l'Hospitalet de Llobregat, reconeguda per un llenguatge artístic ple de color, vitalitat i també connexió amb la comunitat. El mural neix amb la voluntat clara de celebrar 3 dècades d'història gegantera compartida, tal com explica Dani Perea, cap de la colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca.
1: I amb aquest mural arribem a l'últim dels actes que teníem previstos en la celebració dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta. Des de la colla hem volgut deixar reflexat en aquest mural la celebració dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, els gegants dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. 30 anys que els gegants han viscut acompanyat de la gran família que és l'agrupació cultural Aigüestoses, amb la resta de gegantons i cabrossos de la colla, músics i totes aquelles persones que els acompanyen en les seves sortides. Des de l'inici, l'Aitana, l'artista, ha entès la idea que li vam comentar, deixant aquesta imatge al poble, que explica molt bé el que fa tants anys que fem des de la colla.
0: El mural no només es retrata als gegants de l'Andreu i la Quimeta, sinó també incorpora altres personatges del seguici popular, com el Cagacalces, la Bruixilda o l'Ènia, així com també músics i membres de la colla. Des del primer moment, l'artista Aitana Giraldez va treballar estretament amb la colla per entendre què havia de transmetre a l'obra.
2: Sí, la veritat és que m'agrada donar vida als espais o ja sigui les il·lustracions que faig, i llavors ho faig a través de colors molt intensos i contrastats.
0: De fet, la teva obra destaquen cartells, però també destaquen murals, com per exemple avui el que ja tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, a l'Avinguda Constitució. Com t'arriba el projecte de fer aquest mural amb aquest aniversari especial, com són els 30 anys dels dos gegants de Sant Andreu, com són l'Andreu i la Quimeta?
2: Doncs aquest projecte m'arriba a través d'una amiga meva il·lustradora, que es diu Susana, que em va recomanar per aquesta feina a la Mar Cots de l'agrupació dels gegants, i és a través d'ella que em fa aquesta proposta.
0: Què has tingut en compte a l'hora de fer aquest mural? No sé si tenies algunes indicacions o...
2: Sí, doncs en aquest mural principalment hem de representar l'Andreu i la Quimeta, que són els gegants que fan els 30 anys, l'aniversari, i per fer el disseny he fet que aquests gegants destaquin més. I després volíem també representar els altres, no? Que són el Cagacalces, la Bruixilda, la Ètnia, i a més he volgut representar aquests personatges de la colla i músics.
0: D'on t'ha vingut la inspiració?
2: Jo vaig... Primer vaig anar a veure els gegants, no?, per poder representar-los bé i que tinguin els seus trets característics, i també una mica l'energia de festa major o d'aquests elements de cultura popular, i llavors l'he volgut donar com un caire festiu, i estan les poses com una mica com si estiguéssim ballant i movent-se.
0: Suposo que quan t'arriba el projecte aquest d'aquest mural, tenint en compte que és un moment, com has dit ara, festiu, no?, que és gegants, és molt de festa major, de festa popular, i a més amb les característiques de la teva obra, amb aquests colors tan vius i amb aquesta vitalitat, el projecte sí o sí s'havia de fer, no?
2: Sí, la veritat és que a mi m'agrada molt i em motiva molt aquest tipus de projecte, no?, que involucren la comunitat, els barris, i realment és un projecte que és al servei de la ciutadania, i realment l'agrupació de gegants és un espai on la gent pot participar, i crec que aquest és un mural que poden fer-lo seu.
0: Un mural que estàs pintant al carrer, mentre vas pintant va passant la gent, la ciutat es mou. Com ho veus això de pintar un mural aquí en el carrer i bé, que tothom et pugui veure, no?
2: A mi m'agrada molt perquè molta gent es para, em pregunta, em diu que bonic, reconeixen els gegants, fins i tot quan encara estava fent l'esbós, que no ho tenia molt pintat, el reconeixien. I m'agrada perquè uneix a gent de diferents generacions, tant avis com els nens més petits, i fins i tot gent que ha vingut i m'ha dit: jo vaig formar part de la colla fa molts anys, jo li vaig fer l'escut a l'Andreu, i em sembla com molt guai, no?, que tinga aquesta connexió amb la gent que viu aquí.
0: I a més això quedarà aquí, eh?
2: Sí, la idea és que duri, no?, i que formi part d'aquest espai i la gent pugui veure-ho cada dia.
0: pogut veure, Aitana, que aquest no és el primer mural que pintes. Tens altres murals, per exemple, a la ciutat de Barcelona.
2: Sí.
0: L'Hospitalet, també.
2: Sí, tinc a l'Hospitalet, a Barcelona, a diverses escoles, tinc una al metro de Diagonal, tinc a centres cívics, que moltes vegades doncs, la gent també hi participa, pintant, fent pintades comunitàries.
0: Què t'han inspirat a tu, els gegants? Tu t'has inspirat per fer aquests gegants, aquestes il·lustracions, però què t'han inspirat a tu?
2: Doncs, bueno, a mi m'han inspirat com per continuar fent projectes relacionats amb la cultura popular, perquè realment, com he vist, la importància que tenen com per la gent i com que m'agradaria seguir col·laborant i fent aquest tipus de projectes.
0: No sé si hi ha més pressió en aquest sentit, amb la cultura popular, que la gent ho té present, la gent coneix molt els gegants i els gegantons.
2: Sí, sí que hi ha com... Potser hi ha aquesta pressió, però jo no l'he sentit perquè la gent sempre tinc molt bona rebuda, no?, en tot el que faig, llavors sempre per mi una experiència positiva.
0: Per acabar, quin missatge donaries un cop finalitzi aquest mural?
2: Bueno, jo el missatge que donaria és com la importància de l'art i la cultura en el benestar de la gent i en com l'art pot millorar aquests espais i donar-los vida.
0: Com et podem seguir? A través d'Instagram?
2: A través d'Instagram, @aitanagiralde, també tinc la meva web, que és aitanagiralde.com, i allà em podeu seguir i veure tot el que faig.
0: El mural dels 30 anys de l'Andreu de la Quimeta ja forma part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. Està situat a l'Avinguda Constitució, davant de l'escola JJ Ortiz. Amb aquest mural finalitzen els actes del 30è aniversari de l'Andreu de la Quimeta.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Pugem per final d'aquesta edició d'aquesta Via Directa d'estiu. Estem recordant els millors moments del Via Directa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, els reportatges i les diferents entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada. Salutacions de Jordi Milian, qui us està acompanyant en aquesta Via Directa d'estiu durant tot el mes d'agost.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja el 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframón. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables, por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o són víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G, per què serveix exactament i com funciona.
3: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001 també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota, suporta una latència molt menys baixa, i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en què un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa, o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant a la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cable és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va parlant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, del que seria una millora interna de la seva infraestructura que és només rellevant entre empreses.
2: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que, què dius? On ets? On pares? Cony, però... Hòstia... Deixa... Tu... On ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
4: Perdó. M'he tret el gorro. M'he tret el gorro de paper de plata perquè és que...
2: Treu, perquè...
4: Estava perdent la cobertura.
2: Va, que no ens espia ningú, home. Va, hòstia, per favor. No, si...
4: Mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny. Vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh? Sí. Saps, bueno, tu quan eres jove...
2: Bueno, ja no tan lluny, no, vols dir que fa tant?
4: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia... L'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS, te'n recordes de l'SMS?
2: Home,
4: que havies de portar moltes lletres per aconseguir...
2: Quantes factures havien pagat d'SMS?
4: Sí, sí. Anaven pessetes, encara, aquella època.
2: Hòstia.
4: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
2: Vale? Vols dir el 4G? Pensava que era abans.
4: Amb el 3G. Bueno, el 3G
2: jo recordo que, jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
4: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, sí. Però amb el 4G ja comença l'streaming. Ara aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt, molt, molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G.
2: Els mòbils
4: que tenim ara.
2: Una mica això, la sensació de que potser ja tens molt, no? Que més no serveix per res, no? Potser.
4: Ah, exactament. Ja tenim molt.
2: La percepció
4: molt,
2: de que ja tens... Què més vols fer, no?
4: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G... Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Clar. I és el que passa. Bueno. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix, temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació, bàsicament. Des de que jo envio la informació fins que arriba el destinatari, poden passar mil·lisegons. Fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
2: No ho aprecia, no ho aprecia.
4: No ho apreciem.
2: Clar, ho sí que és veritat que, ara, perdona, que et tallis, sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, bueno, centenars no ho sé, però desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar i segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
4: Ah, exactament, així quan demanes, per exemple, a la teva a Netflix mateix, demanes una pel·lícula o una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no tu no subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps, és a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el sentit.
2: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada, tu has dit quan era jove, bueno, quan era jove gairebé quan era un nen, jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica, i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30 o 40 megas, això és impossible. I pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
4: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant aquí, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fèiem, aquesta... Això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controlin la ment, etc. No? Sí, sí. Ostres... aquesta gent ha sortit tant amb l'UG com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
2: També. I amb el microones.
4: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, eh? Doncs això...
2: No. Sí que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo, ja el començaven a implantar el 5G, no?
4: Exacte.
2: I com que va coincidir en el temps va semblar com que, bueno,
4: sí, que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això. Que no sé com, després parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit. Bueno. Mira, el 2019, això, que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units, i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí, Telefónica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
2: Bueno, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
4: No sé, ha sigut bastant ràpid.
2: No recordo.
4: Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi una... I posi l'aparell emissor de 5G.
2: I que no deu ser barat, això tampoc.
4: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia... que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
2: Clar.
4: El desplegament, aquí... per tant, és gran.
2: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, que me l'han posat aquí al costat, no?
4: Sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
2: Sí, és veritat. Ha... Però què hi ha de veritat en això, clar?
4: Esclar, fixa't, aquí és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. Uh-huh. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, uh-huh, que encara s'està estudiant. Realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen, que intenten veure si realment, per exemple, certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no. Que no hi ha una relació. Perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
2: Per tant, no és concloent?
4: No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, t'he de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Uh-huh. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
2: Exacte, sí.
4: Si ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
2: Sí, home, i tant. I Radio Liberty eren mítiques, sí, aquelles de vermelles tan altes, no? També,
4: clar.
2: Que tenien.
4: Sí. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
2: Però també més lluny arriba, pot ser?
4: També més lluny arriba, i tant, perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, Radio Liberty.
2: Sí.
4: O sigui, arribava, la feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. La podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
2: Sí.
4: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona. En concret, aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils, abans els mòbils tenien una antena desplegable.
2: Sí, senyor, és veritat. Això va perdre, eh? Sí.
4: Això tenia es va un punt, perdre.
2: Tenia un punt romàntic, fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, és veritat.
4: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Uh-huh. Té tres escalats, freqüències.
2: Diguem.
4: Sí, té un escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a 1 centímetre.
2: Uh-huh.
4: I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona.
2: Uh-huh.
4: Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la wifi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta wifi, la wifi no s'atenuarà, perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. No és prou gran.
2: Passa de llarg,
4: no és prou gran, passa de llarg la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa. Poses el repetidor perquè és que la paret està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
2: vale,
4: que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, la ona més petita, medeix un centímetre.
2: Clar, passa de llarg, claríssimament, no la veu.
4: Passa de llarg, no la veu.
2: Clar.
4: No la veu.
2: Clar, clar.
4: No és capaç d'interactuar amb les cèl·lules del nostre
2: cos. Per tant, tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no hauria de ser així, en tot cas, no?
4: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
2: És que deixem que, sí, que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé. El que passa que no en tenim mai prou i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
5: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si tu mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que... o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
2: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i fins i tot algun programa de televisió de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
5: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que... a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però, clar, pensar que, o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè, clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això voldria dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa. Al final, un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
2: entitat
5: que sigui.
2: Entitat física, no? Clar, sí, sí.
5: Sí. Doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però, clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
2: Això ho he sentit a dir.
5: Feia una mica d'explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui com és un virus, és una ona, al final tens poc marge. Al final és una cosa que va amunt i avall, amb una freqüència fixa.
4: Això és la transmutació de la matèria, eh?
5: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
4: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
2: Més quàntics, diria, no?
4: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé doncs, realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
2: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta que és una... perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
4: Sí, i tant.
2: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
5: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... és un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics polinitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes polinitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món, cosa que tampoc... I us asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells i altres polinizadors i molts altres tipus d'insectes. No hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
2: Clar, està clar. Està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
5: Sí, sí, però com et deia, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes
2: tema,
5: funcionin.
2: Eh?
5: Hi ha molts...
2: És un tema per on la Terra no és plana, això, eh?
4: Sí.
2: El tema abelles.
4: Sí. També hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
5: Sí, sí.
2: I el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
4: No. Però... Bueno, espera't.
2: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
4: Sí, sí.
2: Què més, Albert?
5: Després hi ha tot una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem, dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia i neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà
2: que
5: ha evolucionat
2: molt
5: moltíssim i ha d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma d'evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa, a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors, hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
4: No.
2: Això és boníssim, eh? Això és boníssim. O sigui,
4: vam una prova fregida com amb oli o air fryer?
2: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
5: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones, i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que, no sé si sabeu com funciona un microones, que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
4: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, el 5G, clar. Les zones de ràdio no són ionitzants.
2: Bueno, perdona, ionitzant, o, en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant, fer-les vibrar i, per tant, escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, bueno, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal
4: però no
2: se m'escalfa el cervell.
5: Imagina't.
2: No.
4: Soroll de crispetes, el soroll no n'has sentit.
2: No m'ha passat mai, això. No.
5: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
2: Per exemple,
5: a la veïna.
2: Davant dels macarrons.
5: Pues allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent servir el 5G hauria de ser bastant potent.
2: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no? Tot plegat.
5: Sí.
4: I tant.
5: Hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ou al cervell, que és que, a part de fregir-lo... No, serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
4: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
2: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí, sí.
4: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció, eh? Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
2: Ja planava.
4: Sí.
2: Però és curiós, perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat, amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
4: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
2: També és veritat, segurament. Sí, ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
4: Ah, aquí està.
2: Albert, digues.
5: En tot cas... Sempre per tranquil·litzar la gent. És molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
2: Jo estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio. Llàstima.
4: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? Allò que no es veu, a lo invisible. Ostres, jo...

0: l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
1: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, per qui ara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
0: Una mica, això, eh? Que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i aquí pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
2: Sí,
0: no?
2: Però fixa't una cosa, eh? Saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
0: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
2: Sí, ho he vist, es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
0: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
2: No sé, escapes aquella protecció. Sembla
0: ja ens
2: que
0: potser
2: no acaba de
0: bretxes.
2: Funcionar del tot.
0: Sí, hi ha bretxes, hi ha bretxes aquí. Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
2: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit... que són el gorro de paper d'alumini.
0: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
2: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa.
0: Sinó
2: que,
0: doncs,
2: fixa't una cosa.
0: Explica.
2: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
0: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, ni que sigui per morbo.
2: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
0: Si pots posar el modo avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
2: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. De la gàbia, perdó. Això no, la gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
0: A veure...
2: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix.
0: Val, no fa pinta que...
2: No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. I l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
0: Realment, ja entenc. Sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
2: Bueno, pot reaprofitar, no deixa de ser alumini.
0: Sí, clar.
2: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica. Que sigui la d'embolicar entrepans.
0: L'altre, segurament, en fi, acaba pesant el cap i tot.
2: Sí, sí. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
0: Sorprèn-nos.
2: El 4G.
0: Ah, o sigui, que no serveix per res.
2: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com l'antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
1: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
2: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja. Però el 4 pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
1: Home, és pràctic,
0: Sí, trobo que la imatge és maca, també. La família, sí, el de, per Nadal, tots amb el gorret. Molt bé. Home, això, clar, no m'atreviria a dir que no passa en algun lloc. Segur que hi deu haver alguna casa, alguna llar del sí, nostre, sí, de la geografia dels Països Catalans, que, en fi, no ho sé. Escolta,

0: Albert, alguna cosa més que vulguis afegir amb aquest top 5 que ens has fet, tan magnífic?
1: No, era un comentari així. No sé, a mi em fascina que la gent tingui aquesta obsessió per entendre aquestes coses a mitges i després fer-ho servir com li dona la gana. És com si ara jo m'inventés més o menys com funciona l'embragatge del cotxe i intentés vestir alguna teoria al voltant d'això. Potser no cal que entenguis ni com va l'embragatge, si no ho necessites, ni no cal que entenguis com va el 5G, simplement fer servir el mòbil una mica també com puguis i no et preocupis tant, o almenys tampoc et dediquis a fer servir el propi mòbil per veure gent estranya explicant coses estranyes.
0: Ja, arrel d'això, últimament vaig sentir la teoria d'un escriptor, ja ho recuperaré, no recordo, que deia alguna cosa així com que la humanitat ha avançat gràcies a l'estupidesa i no gràcies a la intel·ligència. De fet, deia alguna cosa així com la immensa majoria dels humans, pràcticament la totalitat, no té ni idea de com funciona el telèfon mòbil, no? I bé que el fa funcionar. Per tant, escolta, no cal saber-ne efectivament. Vull dir, estic d'acord. Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de bon peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
2: Hola, què tal? Com anem?
0: Com estàs?
2: Doncs molt bé, aquí. Bé.
0: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
2: Sí, bueno, bé.
0: Sí. Si us arriba el 5G aquí o què? O no cal, tampoc?
2: No cal, per què?
0: No cal, no, també, bé, també
3: amb, el vent, amb el vent potser se'n va, es desvia.
0: Se'n va. Perquè tu, una mica el servir llegit sí que el tens, no?
2: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
0: Ja no feia falta abans.
2: No, ja era d'abans.
0: Ja venia d'abans.
2: Sí.
0: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
2: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant a relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? Per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari, d'un barret. Un senyor es va mirar un barret per pillar coses, és més, per pillar la ràdio.
0: Una antena? Un barret d'antena?
2: No, un barret ràdio.
0: Ah, ostres, no sé.
2: Sí?
3: A veure.
2: O sigui, és normal, ara em sembla...
0: Un barret ràdio són uns cascos, no?
2: Bueno, clar, però estem parlant als anys 40, eh?
0: Ah,
2: clar. O sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no, un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
0: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu. Home. I aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que es vam quedar tots els fosques, tothom estava buscant una ràdio i un transistor FM.
2: Bueno, jo vaig al cotxe.
0: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que són ràdio digital i també digital. Problemes, eh?
2: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla em sembla que sí que els porten, no ho porten així.
0: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
2: Sí.
0: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
2: Pues bé,
0: per...
2: anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles, no? Clar, la idea era...
3: Sí.
2: Que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I ja fica de nom Radio Hat.
3: Ostres, sí. Això són un grup de música.
2: Radiohead, el grup de música, sí, molt menys.
0: Radiohead, no, era els Radiohead encara bé, diguem.
2: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica, molta gent portava
1: barret. S'ha perdut això, és una pena.
2: Sí.
0: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
1: Sí.
2: Portar barret.
1: Bueno, les dues coses.
2: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, no, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Són aquells barrets rodons, doncs allò.
3: Com un salacof, és el salacof, se'n diu?
2: No ho sé, però bueno, el típic barret d'això, de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea.
0: Ja.
2: Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment, amb la inflació i tot això, serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
3: No,
2: emetia amb AM i, bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
1: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot.
0: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
1: Sí,
2: justet, perquè...
0: O sigui, m'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Jo me l'imagino amb un barret, amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
3: Calla que no ho porti, eh?
0: Potser ho porta.
3: Ojo,
0: Hem de preguntar.
3: Sí, sí.
0: 32 quilòmetres.
2: Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? El hombre de... Perquè bàsicament semblaves un marciano. Un sombrero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
0: Home, que ja es deia així, el nom, el tanto.
2: Sí,
0: ja.
2: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament això sí, bàsicament era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models... Normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Hornflich, que era un inventor i també, sobretot, era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, té una empresa de crear, doncs, coses per festes.
0: Què porta de fer garlandes a fer un barret amb una ràdio? És una cosa curiosa,
2: doncs, té una explicació, perquè, tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
0: amb... Aquells de galena, no? Aquells...
2: Sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors sí. Era una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars, i és molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula... A veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres.
3: Per tant, podem dir... S'escalfen que no vegi.
2: Exacte, bueno, això és una altra, que a part s'escalfen...
0: Aquest, sí,
2: bueno,
0: aquest sí que et fregia el cervell, aquest.
2: A l'hivern bé, a l'estiu malament.
0: Clar, però aquest invent... L'estiu bastant malament.
2: Clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Estem a finals dels anys 50, als anys 40, a principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Humphreys sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però a més amb aquest barret, i bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
0: Sí,
2: eren
0: sí.
2: Mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars, per una ràdio, que a més te la podies veure a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altre el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant semblaven dues antenes. Us feu una idea? També. Era com... Sí?
0: Un armatoste guapo, eh?
2: Maco, un marciano. Maco. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè si no les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però, tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que, bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs clar...
3: Com anava?
2: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
0: molt millor.
3: Aquelles de pila de petaca, eh?
0: Molt més que una Genghier, eh?
2: Pilote, sí.
1: I tant.
2: Bueno, i molt més que un iPhone.
0: També, efectivament. Veus aquest senyor?
2: No, l'home bé. L'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. Sí, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni. Però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora et sortia aquell soroll. Saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt. molt alt i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest. Sí, com molt molest.
0: Es fregia el cervell també, literalment.
2: Sí. També s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa, comparable a una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Ah. Que si et giraves o inclinaves el cap, pues, la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest, que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
3: És a dir, t'havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
2: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cara a l'emissora, perquè si no, pues...
3: Quan et giraves ja perdies, ostres.
2: Sí. Sí.
0: I tot i així dius que va tenir èxit, eh?
2: No. Tot semblava que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent. Però hem de dir que, tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire. I a principis dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, això, un invent que bona idea era poc pràctica i no va triomfar, sobretot no va triomfar bàsicament, i si hagués triomfat hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i això, la curiositat.
3: Sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de bakelita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que deurien fer un mal, que ja podies estar, sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
0: I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
1: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, què? Prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
2: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
0: Animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, com era, Radio Hat, no?
2: Radio Hat.
0: Però com era, has dit Martian Man, o com ho has fet anar, això?
2: El nom comercial.
0: L'home marcià...
2: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així era...
0: El barret de l'home marcià. A veure, sí, ja apuntava maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera, eh?
2: Men from Mars, Radiohead. Radiohack.
0: Mars Attacks, una mica, sí. El tema. Bueno, doncs res, escolteu. Gràcies per aquesta edició de la Terra no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement res, doncs moltes gràcies Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: Ei! Escuchadme! Me había secuestrado, pero he conseguido escapar.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts, com sempre, a una nova edició de Perifèries, que l'Aleix Alari, el control de so, el Jordi Tortosa, aquí al micròfon. I avui encetant, diguéssim, la recta final de la temporada, de la desena temporada de Perifèries. I cada un d'aquests programes que ens queda el dedicarem a repassar alguns dels músics, artistes, propostes clàssiques i essencials que al llarg d'aquests 10 anys hem d'alguna manera compartit aquí, a Perifèries. Així és que, si us sembla, comencem.

0: Al llarg d'aquests 10 anys ens hem mogut per les perifèries més absolutes, des del punt de vista musical fins al geogràfic, des del sentimental, si voleu, fins a l'emotiu. I Nick Drake sempre ha estat un dels nostres clàssics. Avui, el que dediquem al programa als clàssics de perifèries d'aquests 10 anys, hem volgut començar amb el segon LP de Nick Drake, aquell àlbum que es deia Northern Sky i que va ser publicat l'any 1971. El 73, un altre dels nostres clàssics. Això, els que sou habituals, ho reconeixereu de seguida. És molt nostrat, molt nostre i molt enyorat, perquè va desaparèixer massa d'hora. Hilario Camacho.
1: Hoy, como siempre, de una forma accidental, me despertó el ruido de una radio o de un reloj. Hoy, como siempre, abrí la ducha y el agua estaba fría. Dejé escurrir el sueño. Hoy, como siempre, la tranquilidad satura las noticias del primer diario hablado.

Els habituals esteu acostumats. Hilario Camacho és un personatge que ens va deixar fa molts anys, però que va ser i va deixar una empremta realment important en la música, en la cançó d'autor d'aquesta península beneïta. Un altre dels nostres clàssics de sempre ha estat, i aquest no cal ni que el presentem, Robert Wyatt.

La veu personal, particularíssima, és, diguéssim, totalment identificativa d'aquest geni. Per nosaltres sempre ho ha sigut. Que ha significat Robert Wyatt aquí a Perifèries. I a les perifèries del nostre país sempre, sempre defensarem i mostrarem la nostra admiració, com ho hem fet al llarg d'aquest temps, d'una parella, Gloria Van Aerssen i Carmen Santoja, que ja fa temps ens van deixar, però que ens van deixar una obra al darrere magnífica, i a l'any 84 van publicar un probablement dels seus millors discos. Es deia Taquicàrdia, i allà estava aquesta cançó, Sígueme.

un talent incomparable dins de la cançó d'autor italiana, Gian Maria Testa, un personatge molt, molt, molt diferent a la resta, que per desgràcia va morir el 2016 i encara tenia moltes coses a fer i sobretot que descobrir-nos, com per exemple també ho va fer Paolo Conte al llarg de la seva carrera, que és un personatge al que sempre hem admirat i hem convertit aquí, a Perifèries, en tot un clàssic.

Realment és veritat, aquí a Perifèries sempre hem mirat molt al voltant. Les perifèries, les més pròximes, ens deien moltes més coses que, per exemple, el gran anglocentrisme dominant, no? I per això gent com Paolo Conte ha tingut aquí un espai privilegiat. Però també no hem negat per res en absolut que la música anglosaxona, que ha dominat des de la seva aparició, des del rock and roll fins ara, l'escena de la música de consum popular, té mites i clàssics absoluts que sempre han defensat aquí a Perifèries. Per exemple, Van Morrison.

Into the Mystic, aquesta cançó té 56 anys, igual que el seu LP, que es deia Moon Dance, i Van Morrison des de llavors ha estat i segueix estant en primera línia i en un estat de forma increïble. I estima també que un altre que va marxar va ser Franco Battiato, un altre dels nostres clàssics aquí a Perifèries de sempre. I avui, que estem acomiadant-nos d'aquesta desena temporada, pues, anem també a recordar-li un dels seus millors treballs, Mundi Lontanissimi. Allà estava aquesta magnífica cançó, L'Animale.

0: el Chodala, des de fa molt, molt de temps, en aquest l'anno que verrà, l'any que vindrà. Tot un clàssic italià, un clàssic també de periferies.
1: Perifèries, les músiques del cor.

Aretha Franklin no podia fallar amb la nostra selecció de clàssics de perifèries, que al llarg d'aquests 10 anys sempre ens ha acompanyat, sempre l'hem reivindicat i hem viscut també amb bastant tristesa la seva desaparició. En definitiva, músics, músiques, cançons que han fet de perifèries el que ha intentat ser un programa diferent. I un altre dels nostres clàssics perifèrics ha estat sempre Neil Young, un personatge al que admirem per la seva rebel·lia i sobretot per la qualitat del seu llegat, de la seva música, de les seves cançons.

Era 1972 quan Neil Young, amb aquell Harvest, ens va obrir els ulls i les orelles a moltíssims, moltíssims, a tota una generació. I un altre també dels nostres clàssics perifèrics que sempre ens ha acompanyat al llarg d'aquests 10 anys ha estat un altre italià, el inimitable, el inefable Fabrizio D'André.

el gran Fabrizio D'André en directe a l'any 98. I també nord-americà, però d'ascendència italià, que ha estat per nosaltres un dels enormes, grandíssims clàssics de Perifèries, ha estat sempre Frank Zappa.

I anem a acomiadar-nos, Frank Zappa, sens dubte, un dels nostres perifèrics favorits clàssics ja. I ens acomiadarem amb Paul Simon i José Feliciano junts en aquell Burning de Puerto Rico. La setmana que ve continuarem acomiadant-nos aquí a Perifèries amb l'Aleix Alari i el Jordi Tortós. Fins la setmana que ve, passeu el millor possible aquesta setmana.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Fa poc més de 3 setmanes que hem entrat en l'estiu meteorològic i ja veiem que la cosa es complica. No va bé. Temperatures molt altes, sequedat extrema i, conseqüentment, incendis forestals. La natura plora i les persones que l'estimem també. Aquests darrers dies, l'incendi del Baix Empordà, que ha afectat més de 2.000 hectàrees del Parc Natural de les Gavarres, ha sigut el més mediàtic. Desgraciadament, no ha sigut ni tan sols l'únic. Avui comencem Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant una cançó que pràcticament és un lament. Parla de l'amor i compara la seva intensitat amb la del vent, dient que el vent és salvatge. La cançó és Wild is the Wind, i el vent, en el nostre cas, i com hem vist a les Gavarres, és el factor clau que pot convertir l'incendi en un desastre i una tragèdia irreparables. Aquí teniu Wild is the Wind per Nina Simone.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: L'estiu és l'època dels incendis forestals, però afortunadament no tots són aspectes negatius. També és l'època dels festivals de jazz i el passat cap de setmana hem batut rècords. Dos estrelles han vingut a presentar el seu darrer disc. Una és una noia i una estrella emergent i sorprenent per la intensitat i la força del seu directe. És la Kesia Benjamin, saxofonista alt, que l'any passat va visitar Barcelona i va actuar en el Molino. El seu nou disc, que acaba de ser editat fa poc més de 10 dies, es titula We Dream i compta amb col·laboracions tan especials com la de la pianista Hiromi. Aquí en teniu una mostra, la Kesia Benjamin amb Hiromi i Flame Keeper.

La Kezia Benjamin i una mostra de com sona el seu darrer disc, el seu nou disc, We Dream. La cançó que hem escoltat és The Flame Keeper. I la segona estrella que ha vingut a presentar el darrer disc que ha editat, Words Fall Short, es titula. És un home i una figura totalment consagrada en el món del jazz, Joshua Redman, un dels millors saxos tenors del món, que està fent gira amb el mateix quartet amb el que ha gravat aquest disc. En aquest quartet compta amb el pianista Paul Cornish com a figura destacada. Hem tingut a Joshua Redman i el seu quartet a Andorra i a Tiana, a la comarca del Maresme. I ara us portem Borrowed Eyes, una balada en la que el contrabaix de Philip Norris també hi té un paper molt destacat.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Repassem dos concerts més del cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol. Un el va protagonitzar un altre jove, Julius Rodríguez, un pianista nord-americà. I l'altre va ser a càrrec del grup Incógnito, veterans i supervivents del moviment batejat com Acid Jazz, que, com recordareu, va estar de moda, va estar d'actualitat als anys 90. Julius Rodríguez, que de vegades també apareix com Orange Julius, és, com us hem dit, una figura jove i emergent dins del panorama internacional. En els seus discos hi toca diversos instruments, els produeix i ofereix unes obres que podríem dir que són un tant eclèctiques, però sempre atractives, i on exhibeix influències molt diverses i, a més, la presència indissimulada de teclats electrònics. Però en directe va ser una altra història en el Club Jamboree de Barcelona. Va venir amb un format de jazz tradicional, amb el trompetista Brandon Woody, un amic d'infància, com a veu solista. I van venir per interpretar les seves melodies, les melodies de Julius Rodríguez, en clau 100% jazzística, i demostrar que és un jove amb talent a dojo i un futur brillant, sens dubte. Ja us hem dit que es deixa influenciar per tendències molt diverses. Doncs ara escolteu Run to Eat i digueu-nos si en aquest còctel musical no hi ha una part de gospel força evident.

Julius Rodríguez, Run to It, del seu disc Evergreen, que és de l'any 2024, però és també el darrer que ha editat. I d'aquest jovenet anem a uns veterans, el grup Incognito, és a dir, soul, rhythm and blues, gotes de jazz, per un producte musical, l'acid jazz, elegant i ballable moltes estones, aspecte que no té per què ser un demèrit. Incognito és un grup que, en certa manera, té data de caducitat en aquest moment, perquè el seu líder històric, compositor de pràcticament totes les cançons i ànima del projecte, Jean-Paul Maunick, conegut com a Bluey, està molt malalt. Pateix Parkinson i la malaltia està suficientment avançada com perquè ja no pugui tocar la guitarra. En directe, òbviament, té un paper testimonial, si ho mirem des del punt de vista musical, però un paper important, perquè és el director, exerceix de director, i a més és la persona que es dirigeix al públic amb un missatge optimista, d'esperança, d'harmonia, un missatge que arriba al cor. Incognito també estan presentant nou disc, que es titula Music Magic Ironic, i aquí teniu la cançó It's About Time.

0: Hello, this is Sarah Dowling, and this is Jazz It.
1: Tornem a mirar endavant a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, perquè els dies 23 i 24 d'aquest mes de juliol hi ha programats dos concerts imprescindibles. Tots dos en el Palau de la Música Catalana de Barcelona i tots dos formant part del cartell del Festival de Jazz de la Ciutat, edició 2026. Diguem que són dues prèvies. El primer concert, 23 de juliol, Pat Metheny, el guitarrista de jazz més famós del món.

El Pat Metheny Group, l'any 1978, des del disc de presentació d'aquest projecte que va convertir a Pat Metheny en una estrella i un referent. La cançó que hem escoltat es titula Jaco i, evidentment, està dedicada a Jaco Pastorius, el mestre del baix elèctric, amb qui Pat Metheny va compartir la seva primera gravació a nom propi, el disc titulat Bright Size Life. Així sonaven el 1978 i ara sentirem com sona el grup actual de Pat Metheny. Des del seu darrer disc, Side Eye 3+, la cançó Our Old Street, un temps lent, una balada amb tota la seva sensibilitat i que va fent un crescendo a mesura que avança. Our Old Street.

0: this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Jazzit de BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'endemà del concert de Pat Metheny i el seu grup en el Palau de la Música, és a dir, el dia 24 de juliol, en el mateix escenari, el protagonista serà Marcus Miller, baixista elèctric, com Jaco Pastorius, que abans hem esmentat, però amb un estil i una intenció clarament diferents. Sempre diem que Miller es va reservar un lloc en la història del jazz i en la posteritat, quan va tirar endavant el projecte Tutu, en nom de Miles Davis, però una obra nascuda de la seva imaginació i talent.

Miles Davis i Marcus Miller i el seu immortal Tutu. I per posar-hi un contrast, com hem fet abans amb Pat Metheny, farem ara un salt en el temps, des de 1986, que és quan es va gravar i editar Tutu, fins a 2015, any en què Miller va editar Aphrodisia, un disc en el que hi trobem una adaptació de l'èxit dels Temptations Papa Was a Rolling Stone. Els Temptations la van gravar l'any 1972 i la van portar al número 1, tot i que no la van escriure ells. En la versió de Marcus Miller, com era d'esperar, el baix elèctric és el principal solista.

Hem començat el programa d'avui amb una cançó molt trista i hem parlat dels incendis forestals. Volem acabar amb una cançó que és pur optimisme, un cant a la vida i al planeta, i a més, una de les cançons més conegudes del que sempre serà el rei del jazz, Louis Armstrong. La cançó, ja us ho podeu imaginar, és What a Wonderful World, quin món tan meravellós. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeu, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació normalitzada a les vies afectades per accidents. Aquest matí, encara ara, això sí, l'incendi d'un camió a la 2 a Pallejà, direcció Lleida, continua deixant només un carril obert. També les obres a la B20, a Barcelona, direcció de Nus de Llobregat, provoquen retencions en aquest punt. I pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, 2.100 corresponents als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeixen fins als 379 sengles. Des del primer cas detectat, a finals de novembre, s'han analitzat 11.029 sengles, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any, volíem dir, amb temperatures de més de 40 graus fins al 13 d'agost. Els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: finalitzada aquesta cançó, ja veieu, amb les veus de Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. El que passa és que aquest tema, que popularment coneixem com You Say Tomato, en realitat es diu Let's Call the Whole Thing Off, que ve a ser una, la traducció vindria a ser com, en plan, deixem-ho estar, eh? És igual, no passa res, deixem-ho estar. I és un tema que van escriure George Ira Gershwin, grans compositors, en fi, de música dels anys 30-40, i la van fer com a banda sonora, va ser el 37, això, la van fer com a banda sonora, cançó principal de la pel·lícula Shall We Dance, una cançó en què hi havia un número molt xulo de patins, de claqué en patins, eh? Amb Fred Astaire, bé, més que claqué, no eren patins, era un número de patinatge amb Fred Astaire i Ginger Rogers, i de fet, doncs, tenim una versió també cantada per ells dos. Però potser la que ha passat més a la posteritat, la que ens ve més al cap, no?, és aquesta en què Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, doncs, feien aquest duet fantàstic, aquesta combinació de veus. Tot plegat per dir-vos que és difícil triar entre si dir tomato o tomato, potato, potato, o si dir gazpacho o salmorejo. I és que de tomàquets va el programa d'avui. Aina Barbany, Cardedeu TV. Bon dia, Ràdio Televisió. Dic TV, no, Ràdio Televisió, si no, no estaríem aquí. Hola, Aina, què tal?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs mira, hi ha una mica de divendres, ja patinant, eh? Mai millor dit, sí, com l'escena sí, aquesta sí. De la pel·lícula, patinant, perquè ja és com que ja no podem... No, no teniu encara una mica de ressaca post-eclipsi a Cardedeu?
1: Sí, una miqueta, aquesta, sí. Eh? El que passa és que, ja et dic, aquí ja comença sí. La festa major
0: clar.
1: I la gent ja està a tope. De fet, avui, em sembla, ja hem començat a rebre àudios per al tema del dia, que és gazpacho i salmorejo, quin preferiu, no? El gran dilema de l'estiu.
0: El gran dilema.
1: Sí. I tenim algun àudio ja que bueno, se sent una mica d'ambient festiu. És a dir, jo crec que
0: ens han enviat... Escoltem-hi àudios ara, sí.
1: Si no, després.
0: Vinga, sí, em sembla bé, sí? Si ens posem el to. I tant.
1: Doncs mira, és la Maria de Cardedeu, que fa uns dies estava fent el Camino de Santiago, doncs avui la tenim a les matinades de la Festa Major d'aquí, de Cardedeu.
2: Bon dia des de les matinades de Cardedeu, plena Festa Major, bon dia obert per vacances.
0: Bon dia,
2: gazpacho, 100% gazpacho, salmorejo, després es repeteix tota la tarda, és horrible.
1: Bueno, doncs tenim aquesta primera resposta, que gazpacho.
0: Molt bé. Aina, una cosa, les matinades a quina hora són i en què consisteixen?
1: Doncs mira, si no vaig malament...
0: Més o menys, eh? Vale, és aviat.
1: Comença a les 7. Mm. Llavors, consisteix en que el poble acompanya els músics a tocar música pels carrers. I com que els músics toquen música, els veïns els hi posen a esmorzar. Llavors, què passa? Que el poble segueix els músics i, igual que mengen els músics, menja el poble, sabeu? Llavors, d'acord, és com que van passant per les cases i els veïns donen menjar principalment a la gent que toca música, però també
0: si sobra,
1: doncs...
0: Tot el seguici. Però, escolta, baixen en plan de tenir un menjar o han de pujar a cases...
1: No, baixen menjar. Hi ha molts veïns que s'organitzen. Per exemple, hi ha un carrer que treu taules. Molt i llavors, doncs...
0: Deixen allà tot el menjar perquè vagin picant.
1: Exacte. Llavors és una cosa molt clàssica, molt mítica d'aquí. Jo he de confessar que bueno, ho he intentat més d'un any i he arribat just a l'inici de les matinades i de cop ja m'he quedat que no podia més i he tornat cap a casa. És a dir, que mai he aconseguit fer-les.
0: Jo, per mi, clar, perquè és una prova de resistència, gairebé. Jo, per mi, que això li passa a molta gent, Aina, si vas de festa, no? És el que tenen les matinades.
1: Exacte, pot passar. Però, bueno, ja veieu que la Maria, tot i fer el Camino, està allà.
0: Clar, és que ella va preparar-se el Camino per poder ara fer les matinades. El Camino era no res.
1: Això mateix. Sí.
0: Vinga, doncs el debat està sobre la taula. Gazpacho, salmorejo o, jo vaig dir ahir, ajo blanco, que també té els seus... També és fresquet i té els seus... Bueno, no sé si molta gent li agrada per aquí l'ajo blanco, però hi ha llocs d'Espanya que sí que se'n mengen més. No sé, a veure què es diuen.
1: Que ens ho facin arribar a través d'Instagram i, si no, al nostre WhatsApp, vale, que el número de telèfon és 696-164-665.
0: Va, repetim-ho, sí, perquè això del WhatsApp com que l'hem d'incentivar. Què més? A veure,
1: 696-164-665. Vinga. D'acord? Podeu enviar notes d'àudio allà i us les posarem en la propera connexió que fem.
0: Queda dit, queda explicat, ja sabeu que a les 10 escoltarem els vostres missatges. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, ja veieu, l'Obert per vacances avui ve vermellet i és que parlarem molt del tomaca. Aquí diem tomaca, ja sé que en altres llocs dieu tomaca, o altres històries, com allò, com el que ens deien la Ela i el Lluís, però no, aquí diem tomaca i així ho direm durant tot el matí, però sentirem diverses maneres de dir-ho perquè, de fet, ens arribarà un reportatge a vora les 10 que ens han portat els companys de Sant Cugat sobre una varietat, una de les moltes varietats autòctones i amb denominació d'origen que tenim a Tarragona, a Catalunya, perdoneu, que és el tomàquet mandó. Es conrea a Collserola, el tomàquet mandó, i, bueno, jo tinc curiositat per saber si és apte per amanir, per fregar, per fer gazpacho o salmorejo. Ens ho explicaran en un reportatge, com dèiem, dels companys de Sant Cugat. No serà l'única població o zona que visitarem. A més, físicament, avui marxem cap a Arenys, perquè allà estan de festes, festes de Sant Roc. Aquí a Tarragona són festes d'un barri, però allà són tota una festassa. També visitarem a Premià, de la mà del Manel Ferrer, l'arxiu. L'arxiu de Premià, com sabrem, vaja, quins documents guarda i com els distribueix i també com en fa promoció, com en fa divulgació, que per això estan els arxius, no només per conservar, també per divulgar tot el patrimoni que tenen. I avui us convidem a fer un parell d'excursions. Mira, una visita, una guia ràpida per diferents pobles de Catalunya que ens diuen que no ens els podem deixar de visitar abans de que s'acabi l'estiu. Sabrem quins són. I per altra banda, en la ruta de muntanya, avui ve una mica especial. Us proposem una ruta de muntanya, però subterrània. I és que anirem a les coves de l'Espluga per conèixer el passat prehistòric d'aquesta zona. Què m'he descuidat? Doncs bé, que posarem a punt el nostre català, revisarem una miqueta aquelles paraules que no diem bé o que manllevem d'altres llengües i no caldria, i sobretot també la primera entrevista arribarà en forma d'informació pràctica. Per tots aquells que comenceu vacances, avui és a 14, per tant aquest cap de setmana és com el trencament del mes d'agost, no? Hi ha persones que comencen, tornen i marxen, pels que feu bàsicament una quinzena de vacances. Bé, no sé com us ho munteu, però sí que és veritat que el dia 1 d'agost i el dia 15 d'agost són moments de molt de trànsit a les carreteres. Per això volem 4 consells per saber que tenim el cotxe, el nostre vehicle, a punt per poder viatjar. Avui visitarem un mecànic. Són grans atrets i espero no haver-me deixat res. Els continguts de l'Obert per vacances avui, que comença, com és habitual, amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances.
0: Comencem amb la primera connexió. Des de Girona FM saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
0: Esteu bé?
4: Sí, com sempre.
0: Sí. Bueno, la primera notícia que ens portes és sobre seguretat ciutadana, crec, Lloret de Mar, que detecta 10 multireincidents, 260 detencions, i diu que es presentarà com a acusació. Estem parlant de casos de furts.
4: L'objectiu, expliquen des de l'Ajuntament de Lloret, és aconseguir més condemnes contra els lladres multireincidents i que alhora serveixi com una forma de dissuasió i evitar més furts. A més, el fet de personar-se en els procediments judicials en furts assenyalen des de Lloret de Mar que respon a la necessitat de portar elements de valor dels quals només disposa l'administració local. Adrià Lameles és l'alcalde de Lloret.
5: A partir d'ara, Lloret de Mar ens apassionarem com a acusació particular contra els delinqüents multireincidents que operen a Lloret de Mar per justícia i per dignitat, perquè no podem permetre que a Lloret doncs, hi hagi persones que com per exemple, que hi ha 10 persones que aglutinen 260 delictes. Això no té cabuda, no ho podem permetre, ni Lloret de Mar ni cap altre municipi, i per tant el meu deure com a alcalde és buscar tots els mecanismes, totes les eines i totes les opcions que tingui per garantir que aquestes persones, doncs, per desgràcia, hagin d'estar on estan o no han d'estar, que és a la presó o on pertot.
4: En aquesta mesura, l'Ajuntament creu que servirà per mantenir viva l'acusació i el procediment en defensa de l'interès general, amb independència de si la víctima és persona o no. Així s'evitarà la impunitat per incompareixença de la víctima i es podran activar les resolucions cautelars d'allunyament i d'ingrés a la presó.
0: I a Llançà han detingut una dona per generar un incendi forestal de 1.200 metres quadrats.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys. Ho van fer a la Jonquera per uns fets que es remunten al 2 d'agost a 4:45 de la tarda quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Cap Ras. Els Mossos i els agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona que acampava a la zona.
0: Mor ofegat un home de 70 78 anys mentre es banyava a la platja Gran de Palamós.
4: El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir cap a 3:15 del matí, alertant que una persona es trobava malament mentre era a l'aigua i el van haver de treure i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. Segons va informar Protecció Civil, el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també van activar 3 dotacions i la comitiva judicial va fer aixecament del cadàver. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany.
0: Doncs moltes gràcies per la informació que ens arriba des de Girona. Pau Villafañe, una abraçada i un molt bon cap de setmana, company.
4: Bon cap de setmana.
0: Saludem ara tot seguit la Tina Forès des de Cugat. Tina, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Mira, amb una primera notícia que ens parla de tecnologia, la IA dispara la demanda de centres de dades i posa a prova la xarxa elèctrica.
6: El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle per al seu desenvolupament és la disponibilitat d'energia. El catedràtic del Departament d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, Vladimir Estivill, assegura que aquest nou escenari planteja un dilema moral, o sobirania digital, o impacte mediambiental.
7: Tens un dilema moral, un dilema ètic, de... posem aquestes centres de dades, garantiem la sobirania d'aquestes dades, o ens quedem una miqueta enrere i amb risc, vols posar la millor tecnologia que dona el millor servei, però hem de ser conscients que aquesta tecnologia té uns certs impactes ecològics.
6: Paral·lelament, entitats ecologistes avisen que l'elevat consum elèctric d'aquestes instal·lacions pot comprometre altres usos industrials i denuncien el risc d'una gentrificació energètica. Mentre aquest debat continua obert, el govern ha decidit apostar pels centres de dades com una infraestructura estratègica per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i la sobirania digital, i ja ha identificat 26 projectes potencials per impulsar Catalunya.
0: Molt bé, per altra banda, també hem de lamentar un altre mort per ofegament, en aquest cas el d'una dona de 84 anys, ha passat en una piscina de Castelldefels.
6: Sí, exacte, es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes, és a l'inici de la campanya de bany, que va començar el passat 15 de juny. L'avís al telèfon d'emergència 112 el van rebre a les 3 del migdia d'ahir per informar d'aquest incident. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya, una trentena de persones també han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I una darrera notícia que ens du encara a fer balanç d'una manera sanitària de l'eclipsi, i és que prop de 450 urgències oftalmològiques han tingut lloc en 2 dies, tot coincidint, com dèiem, amb aquest episodi de l'eclipsi.
6: Gran part de les persones que van acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar, però tan sols van suposar entre un 2% i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies.
0: Tina Forès, des de Cugat Mèdia. Moltes, moltes gràcies i bon cap de setmana.
6: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I ara marxem cap a Terres de Ponent. Arnau Vilà, Emunt, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, no sé cap al Pirineu, eh?
8: Doncs no, sobretot aquest cap de setmana.
0: Sí? Mira, us dic el titular, diu: el Pirineu de Lleida frega el ple aquest mes d'agost, especialment durant aquestes 2 setmanes centrals. Suposo que busquem fresqueta. Com ho tenim, això?
8: Sí, perquè el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu superar els 48.000 visitants entre avui, divendres i diumenge, amb una ocupació hotelera d'entre el 90 i el 100%. Els càmpings i bungalows arriben al 95%, mentre que el turisme rural registra una mitjana del 85%, amb comarques com els Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès i l'Aran al complet. Les altes temperatures han disparat també les activitats d'aigua, amb més d'un 80% dels serveis de rafting, caiac, piragüisme i barranquisme ja contractats. La majoria de visitants són catalans, tot i que creix l'arribada de turistes francesos, belgues i neerlandesos.
0: Així estan les coses al Pirineu. Ara ens posem més seriosos per explicar-vos que la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, tot plegat vinculat a la campanya de la fruita.
8: La majoria dels arrestos s'han fet en una central fructícola de Soses, al Segrià, on els agents haurien localitzat treballadors sense documentació que presumptament haurien treballat utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal i l'operació ara continua oberta i la brigada d'estrangeria investiga les persones que presumptament haurien reclutat els treballadors i n'haurien gestionat l'arribada a les empreses del sector.
0: També ens arriben els primers balanços sanitaris des de Lleida. Els serveis sanitaris han atès a Lleida amb més d'una vintena de persones per molèsties oculars després de l'eclipsi.
8: Sí, també tenim dades a la demarcació de Lleida i en total 13 van acudir als serveis públics d'urgències, 5 d'elles a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i 8 als centres d'atenció primària. En cap dels casos, però, s'han detectat cremades de retina. Les afectacions principals han estat molèsties, sensació de coïssor o l'empitjorament de patologies oculars prèvies. També s'han atès 3 persones per lesions lleus, principalment per caigudes en el moment de l'eclipse.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Emun. Moltíssimes gràcies, companya, bon cap de setmana.
8: A tu, Núria, igualment.
0: Una abraçada.
8: Adéu.
0: Vinga, va, que ara tornem cap a casa i ho fem amb el Pep Sunyer un dia més. Pep, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Mira, si veniu a Tarragona ens veureu que ja tenim el programa oficial de les festes de Sant Magí, que de fet ja han arrencat i estan en marxa i aquest cap de setmana serà potent. Acabem de passar les de Sant Roc, però encara tenim, no?, a nivell de titulars i del que parla la gent, aquella ressaca de l'eclipsi. Més de 27.000 persones i, si ara ens parlaven de repercussions oftalmològiques, aquí a Tarragona la repercussió més directa de l'eclipsi va ser el caos monumental, el caos ferroviari que vam tenir a l'estació de trens. Com ho tenim, el tema?
9: Doncs mira, d'entrada, l'alcalde de Tarragona lamenta aquesta manca de previsió davant d'una imatge que diu contrasta molt amb el que es va viure aquí a la ciutat. Rubén Viñuales afirma que el que va passar a l'estació de Tarragona de Renfe va provocar una imatge que no és admissible. Exigeix explicacions i reclama una solució immediata al preu que sigui. Es va saber, de fet, la petició de la plataforma Dignitat de les Vies. La seva portaveu, recordem, reclamava en aquest mateix programa un cop de puny sobre la taula per part dels alcaldes del territori. Per cert, que el sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves, per on celebra la projecció. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona valora en positiu l'experiència que ha suposat un espectacle, diuen, gratuït pels clients i una eina de promoció i projecció pel territori. I al conjunt del territori, Núria, és notícia que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospital de l'Infant descarta tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer amb protons.
0: Un centre, això es va presentar ja, no?, el 2021, recordo?
9: Sí, sí, el 21, i preveia, de fet, una inversió important, de 134 milions d'euros que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des de l'any 1989.
0: Pare, que ja es nota que és divendres i anem espitosos i anem amb una mica de marge. Va, tornem a Tarragona. Va, parlem de festes.
9: Doncs mira, festes, apunteu, Sant Roc encara continua. Arrencava ahir, continua. El Cos del Bou van començar ahir, s'allarguen fins diumenge. Les festes de Ferran, Bona Vista i Sant Magí. De fet, els portals de l'aigua arriben diumenge, Núria, a les fonts de la Brufaganya.
0: A veure, això dels portals de l'aigua, perquè tu i jo ho sabem molt bé, però expliquem ràpidament a la gent, Sant Magí té una ermita, el que diuen Sant Magí lluny.
9: Apuntius a la fonts de la Brufaganya.
0: I allà hi ha unes fonts i hi ha tot un seguit de gent que va amb carros i caminant i van, agafen aigua, cantis d'aigua i els baixen caminant, fan tot el camí.
9: Amb les portadores de l'aigua de Sant Magí, l'aigua miraculosa,
0: És aigua miraculosa.
9: És aigua miraculosa.
0: I tal.
9: Diumenge fan missa a les fonts i l'endemà, doncs, a ben d'hora, a les 7 del matí, ja fan el primer tram del recorregut entre les fonts de la Brufaganya i faran nit a Bràfim i l'endemà dimarts, 3:15 del matí, una part del recorregut, unes 120 persones i arribaran, doncs, a Tarragona per fer l'entrada triomfal a la tarda de dimarts.
0: Doncs tu hi aniràs, no? Fer aquest recorregut d'anar a buscar l'aigua. El Pep està beneït per això, perquè cada any agafa l'aigua a la porta, es banya amb l'aigua, no? És una cosa així com molt beneïda. Doncs connectarem amb tu el dimarts quan esteu de camí, sí? Que és tota una experiència. Escolta, i a nivell musical, de festetes, que tenim?
9: Doncs mira, una bona recomanació per demà dissabte al Capsa Music Festival, que arriba al Camp de Mart, i amb Chloe Riembau, que és la guanyadora del Sona Nou d'última edició i que serà, de fet, l'encarregada d'obrir tot un seguit de concerts, Camp de Mart dissabte.
0: L'Associació de Músics, que també participen molt activament a Lo Grande amb aquest festival al Camp de Mar. Perfecte, Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
9: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat i entrem a la primera entrevista.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista de la jornada ens la porta Ràdio Rubí i té molt a veure amb aquest cap de setmana, un cap de setmana de molta mobilitat, segona quinzena d'agost. Possiblement molts de vosaltres us desplaçareu per carretera, però es preveu que milers de persones ho facin d'aquesta setmana, o bé per tornar de vacances, bé per anar-hi, o bé per simplement fer una escapada de cap de setmana, doncs això, a mitjans d'agost. Volem saber com preparar el cotxe abans de sortir, què hem de tenir en compte per no tenir un ensurt, una mala experiència, doncs això, a mitja de la carretera, no? Especialment amb aquestes calors, que si se't para el cotxe allà al mig ja em diràs què fas. Saludem doncs la nostra companya, la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'imagines que vas per carretera i se't queda clavat el cotxe per autopista?
1: Bueno, això li ha passat a molta gent, a mi m'ha passat.
0: A tu t'ha passat? I què? I era estiu i plena calor i tot plegat, o no?
1: Bueno, en el meu cas era una peça que va sortir de lloc i amb una mica de celo i habilitat...
0: En sèrio?
1: Ho vam solucionar.
0: Vale, primera recomanació, porteu sempre la cinta adhesiva al cotxe, no?
1: Bueno, però primer que parli el mecànic, que és l'especialista, i jo, perquè sóc una apanyada de la vida.
0: Vinga, preguntem-li doncs al convidat.
1: Sí, doncs avui tenim amb nosaltres a Juan Manuel Trancoso, el propietari de Taller Jomà. Bon dia, Juan Manuel.
2: Bon dia. Hola, bon dia.
1: Hola, explica'ns una mica. Hola. Arriba aquest cap de setmana d'agost i hi haurà molts desplaçaments. Què hauríem de revisar el cotxe abans de sortir?
2: Bueno, hi ha quatre punts molt importants. Un és l'aigua de motor, l'oli de motor, la roda, la pressió de l'aire. Això és una de les més importants de les peces que s'han de mirar.
1: I quins són els errors més habituals que cometem abans de fer un viatge llarg?
2: Pues això, de no revisar el cotxe. S'ha de portar al taller perquè facin una mica de posta a punt abans de sortir. Tema, no?
1: Sí?
2: Els olis, els filtres, les rodes, les patilles de fer... Tot això s'ha de portar amb molt de compte que estigui bé abans d'agafar el cotxe. Fer-lo portar amb un taller que t'ho mirin.
1: I què pot passar si no fem aquestes revisions? Quins problemes ens poden donar a la carretera?
2: Bueno, per exemple, les rodes, si estan en mal estat, es poden punxar, es poden explotar i quedar-te tirada. I provocar un accident, també, clar. I la roda és una part molt important del cotxe. El freno... I llavors el nivell d'oli, aigua, el llum, si has d'anar a la nit, procurar que estiguin bé, que no tinguem tant llum fosa, són parts molt importants del cotxe per revisar.
1: I ara també...
2: L'ideal és portar-lo amb un taller. L'ideal és portar-lo a un taller de confiança i que t'ho mirin abans de sortir de viatge.
1: I ara trobem temperatures molt, molt altes i amb busos. El cotxe pateix més i les rodes, el fred, tot això?
2: Sí, sí, clar, i tant. Per exemple, aquestes calors que fan que pugi la temperatura i que el cotxe si no té un adequat manteniment del que és el circuit d'aigua. Això és molt important, sí, amb aquestes calors. I les rodes també, és una part molt important de l'hora de viatjar, que estiguin bé de pressió d'aire... i ve de desgast, que hi ha gent que van a la cotxe i no miren les rodes i poden estar gastades i tindre un problema. No? Sí, sí.
1: I així en resum, quins són els components que més hem de vigilar amb la calor? O sigui, quins són els que més són afectats per la calor?
2: Bueno, la calor no és un punt molt d'allò, però que abans de sortir de viatge, el que diem, portar-lo a un taller és el millor, un taller de confiança, un concessionari que et facin una mica de revisió. I, bueno, i també agafar, i si no, agafar i mirar la pressió de roda, obrir el capó, mirar l'aigua, mirar l'oli i els nivells que estiguin bé. És el més important.
0: De tota manera, intervinc, perquè, clar, la pressió, o sigui, l'aigua, l'oli, tot això, doncs, en un pim-pam s'arregla, s'anivella i tal, però, per exemple, les rodes, o sigui, hem de ser una mica vius de no portar-lo el dia abans de marxar de vacances, ni tan sols dos dies abans. No? Això s'ha de fer en previsió, perquè si trobem algun problema, alguna peça que s'hagi de canviar, o les mateixes rodes, que estan excessivament desgastades, clar, això té un procés, això tard, de veritat. Fem tard o acostumem a fer-ho en previsió? Quina és la vostra experiència?
2: No, normalment la gent va sí. a l'últim moment,
0: eh? Que sí.
2: El problema és això, que arriba la gent que han de marxar i que li mirem el cotxe. Llavors és el que tu estàs dient. A vegades dius, hòstia, pues si tens un amortiguador que està malament o tens una d'allò i s'ha de demanar el canvi, i triga. Portar-lo, si hi ha una setmana o dues abans de sortir de viatge, fer la revisió. És l'ideal, eh?
0: Una setmana o dues,
2: no
0: perquè...
2: No l'últim dia.
0: I al final, si s'ha de canviar alguna peça que no està prou bé i tal, la gent que acostuma, i no tenen temps, què acostumen a fer? És que, clar, te pot tirar les vacances en l'aire. O igualment, mira, doncs, dius, tanca'm el capó i jo ja tiraré i a veure fins on arribo.
2: I tiro a l'aventura, no?
0: Sí. Això passa, no?
2: Sí, hi ha gent de tot. I tant, que passa, i tant. Hi ha gent que arriba, no, i has de canviar el pneumàtic, has de fer... Ja ho faré quan vingui i marxen. I clar, això per provocar un accident.
0: Perquè clar, a vegades ens... Clar,
2: és que... de tot el color.
0: I a vegades...
2: El de tot el color.
0: Passa això, que no només has de pensar en la teva seguretat, sinó també en no provocar un accident. De tota manera, ara per vacances, com que no agafem carretera moltes vegades i tenim més consciència de preparació, però de fet el cotxe s'ha de mantenir durant tot l'any, no? Cada quant s'hauria de revisar tots aquests paràmetres bàsics?
2: Vale, ja el cotxe et diu, normalment, quan fem una revisió, posem a zero els comptadors i quan ja marca la llumeta o la clau allà al comptador, ja t'està dient que has de fer la revisió. Vull dir, ja posem el comptador en zero i ja... ja. Normalment són 10-15 mil quilòmetres els canvis d'oli. I rodes no té previst un d'allò, és més que anar a mirar-lo.
0: Un consell molt important és que jo crec que tots hauríem de saber és quines eines hem de tenir bàsiques al maleter per poder parar el cop si tenim algun problema. Ara la Mariona, que és molt apanyada, jo portava cinta adhesiva, però jo crec que això és el de menys, eh? Quines eines hauríem de tenir, Mariona, pren nota.
1: Prenc nota.
2: Jo soc partidari de quan tenim una avaria o alguna cosa, mirar de buscar un lloc que no fem nosa, d'aparcar el cotxe i trucar a la grua, trucar a l'assistència. És l'ideal, eh? Perquè a vegades és l'ideal, trucar a l'assistència i portar-lo al taller.
0: De fet, això avui dia...
2: Portar el triàngulo, la llum del Galibor i trucar a l'assistència. És el millor, eh?
0: De fet, amb els cotxes d'avui dia ja és així, no? Perquè abans sí que els cotxes tenien un punt més, més accessible, però és que avui dia està tot com molt blindat, no? I ja ha de ser un especialista qui s'ho miri. És de difícil accés, allò d'obrir el capó i veure el què, doncs poca cosa veuràs ja, no?
2: Correcte. Ara tot va així bé per ordenador, mirar la varia que està, per poder mirar què és, i ara no és com abans, ha canviat molt.
0: I quins apanyos podem fer? Hi ha algun consell per parar el cop, jo què sé, per si no podem parar o tenim a X metres un taller i intentem arribar-hi? Per exemple, solucions d'aquestes de MacGyver que dic jo sempre, que és, doncs, no ho sé, en vez del refrigerant, tirar aigua en el circuit. Això, invents, no n'hi ha cap, allò, per parar el cop, no?
2: No, jo a mi em truquen clients, escolta, que m'ha quedat tirat, que em surt el llum de l'oli, que em surt el llum de l'aigua, dic, pareu, en un lloc que no feu nosa, poseu les senyals d'avaria, el triàngulo, i truqueu la grua. És el millor perquè sí.
1: I t'anava a preguntar, si passa això, ens quedem tirats a la carretera i fa molta calor... Hi ha gent que potser està seduïda per la idea de quedar-se dins del cotxe amb l'aire posat. Què hauríem de fer realment per evitar situacions de perill o empitjorar l'estat del cotxe?

0: a la cuneta i senyalitzar-lo bé i trucar assistència. És el que s'ha de fer, perquè un altre no hi ha.
1: I si hem preparat el cotxe, estem a punt d'enfrontar un viatge, bueno, d'aquests fins a Madrid o fins a París, què és millor pel cotxe? Fer-lo tot seguit o anar fent parades freqüents?
0: Fer parada pel cotxe i per tu, per la persona. Fer parada. Dos, tres horetes de conduir i parar, fer un cafè, estirar els peus, deixar refredar una mica el cotxe i continuar. És l'ideal. Jo trobo una burrada aquesta gent que agafa el cotxe i fiquen 8 hores de viatge. Però... primer que agafes cansanci, que podes fer un cabell, podes tenir un problema, i el cotxe tampoc cuida bé. L'ideal és fer 2-3 horetes i parar, fer un cafè, estirar peus, una aigua, i de veres retornar al viatge. Però jo penso que és el millor.
2: Hem estat parlant tota l'estona de cotxes, però hi ha altres vehicles que també entren en joc, que també entren a la carretera, bàsicament les motos, eh? Alguna consideració especial a tenir en compte pel que fa a les motos? A mi em van dir una vegada, diu, els propietaris de motos acostumen a cuidar-les molt bé, acostumen a cuidar-les millor que els propietaris de cotxes, perquè, bueno, és una cosa com a més efectiva, la relació que tens amb una moto. Diu, i no tenen tants problemes per això, perquè ja fan el manteniment durant tot l'any. Estaries d'acord?
0: Sí, clar. Bueno, jo el tema de motos no ho toquem, eh? Nosaltres ens dediquem només a la vacància. Però sí, clar, la moto també és un vehicle que s'ha de portar un dia. I sí, el que tu dius, la gent que fa moto, el motero, segur que en tindrà el dia de fer. Són gent més d'allò, més conscients amb la mecànica. Sí. Mm-hmm.
1: I ja per acabar, així, en resum, si només haguessis de donar 3 consells per la gent que comença ara un viatge de carretera per celebrar, doncs, les vacances que els hi queden, quins 3 consells així ràpids donaries?
0: Bueno, el primer li diria que portés el cotxe a revisar, de cara a mirar nivells o canviar olis i revisar. Revisada en general, rodes, motor, nivell, oli, pressió de rodes, mirar frenos, mirar llums... Vull dir, fer una revisió general i ja està. El tema ja no pot anar tranquil.
2: Això serveix igualment, per ara més fer pensar per aquells cotxes que lloguem, cotxes de lloguer, anem a un lloc, no? Lloguem un cotxe per moure'ns, hi ha llocs en què pots confiar, hi ha llocs en què t'entreguen un cotxe que en principi, vist des de fora, dius, mare de Déu, què m'han donat aquí? També hauríem de mirar aquestes coses abans d'acceptar-lo? Hi ha algun consell de...
0: Bueno, no... El cotxe de lloguer és una altra història, perquè si et quedes tirat has de trucar a la casa i ja s'espavilen. Normalment aquests cotxes també el fan revisar, per això. I cotxes que el tenen de rent i miren ells que el fan portar a les condicions. Suposo que estan bastant al dia, aquest cotxe.
2: Important tenir el telèfon, el número del teu mecànic de confiança, Amat, trobo, no? El número de la grua.
0: I assistència.
2: L'assistència.
0: A la grua, correcte. Això que sembla que d'allò, però és molt important, perquè et treuen d'un problema de que estiguis tirat en un lloc i assistència et venen a recollir de seguida i et posen un cotxe de substitució. És el més important,
1: Doncs... Sí. Juan Manuel, doncs moltíssimes gràcies per respondre a les nostres preguntes i fer del nostre estiu una mica més segur. I, bueno, esperem que tothom que ho hagi escoltat els ajudi a tenir aquest quilometratge de cotxe de forma més còmoda i segura pel cotxe i per un mateix, no, Núria?
2: Sí, gràcies, Juan Manuel Trancoso. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres.
2: Avui hem tingut un... Moltes gràcies. Avui hem tingut un mecànic, per donar-nos 4 consells a Mariona. Ja veus que més important que la cinta adhesiva és més aviat tenir el mòbil. Si tu tens el mòbil carregat i amb possibilitat de trucar i cobertura i possibilitat de trucar a l'assistència, ja està, no cal que et preocupis massa més.
1: Per la pròxima ja m'asseguraré de portar el mòbil amb tota la bateria.
2: Molt bé, i una ampolla d'aigua, perquè clar... Hem parlat del cotxe, però nosaltres també ens hem de cuidar una miqueta si ens quedem enganxats a la carretera. Déu-n'hi-do. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies, companya, des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
1: Gràcies a tu, Núria. Adéu.
2: Adéu, adéu. I ara seguim endavant i vinga, és aquell moment en què fem autoreflexió, ens fustiguem una mica, i jo molt, la veritat, perquè ens n'adonarem de lo malament que tractem la llengua catalana. És un podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, que ens porten el David Fernández i la seva filòloga de confiança, l'Agnès. Tenen unes converses d'estiu molt, molt xules, però unes

0: converses que ens fan envermellir, que ens fan adonar que a vegades no cuidem massa el nostre català. És moment de despertar la llengua.
1: Escolta, Agnès, a lo millor hauríem de començar a encendre el foc, que després se'ns farà tard i això de la barbacoa se'ns farà etern, eh?
2: David, jo començaria canviant una altra cosa.
1: Va, estic preparat. Què hem de canviar?
2: Aquest, a lo millor, en català, hauria de ser potser.
1: És veritat, potser ja hauríem de començar, doncs.
2: Això mateix, així m'agrada.
1: Bueno, doncs vaig a buscar el carbó.
2: Ja hi som, David, ja hi som.
1: Ara què?
2: Recorda que aquest bueno no és correcte. Si ja has dit doncs, directament es pot eliminar i ja està.
1: Doncs vaig a buscar el carbó.
2: Perfecte, ara sí.
1: Per si acas, però, agafaré una altra bossa, eh?
2: Per si de cas, David.
1: No em deixes passar ni una, Agnès.
2: És que dius barbarismes, acarretades, David.
1: I encara no hem començat a fer el foc, imagina't.
2: Però almenys...
1: Has dit almenys?
2: Sí, és clar. Com ho diries tu?
1: Per lo menys?
2: No, home, no.
1: Doncs mira, apunten una de nova, ja en porto quatre.
2: I això que la carn encara és a la nevera.
1: Què t'ha semblat la pel·lícula?
2: M'ha agradat molt.
1: A mi també.
2: Sobretot al final, no trobes?
1: No m'esperava que ell giri així, de repent.
2: De cop, David, de cop.
1: Ostres.
2: També pots dir de sobte, si vols.
1: Doncs de cop no m'ho esperava.
2: Molt bé.
1: A veure si encara acabaré parlant millor que tu, eh?
2: Ai, David, no corris tant.
1: Home, per lo menos ja no dic vale.
2: Això és veritat, però se t'ha escapat un per lo menos, que ha de ser com a mínim.
1: Ai, sí, però quasi que tampoc dic bueno, eh?
2: Ja t'ha sortit un quasi.
1: Aquest també està malament.
2: No, quasi és correcte. T'ho deia com a compliment.
1: Ah, molt bé, així m'agrada.
2: Però també tenim gairebé.
1: Veus? M'agrada quan no tot és blanc o negre.
2: La llengua és plena de matisos.
1: Doncs això encara la fa més interessant. A veure si aquest prestatge, i no estanteria, queda dret.
2: Segur que sí, David, però les dues són correctes.
1: Ah, sí? Tant prestatge com estanteria?
2: Sí, sí. Actualment les dues s'han donat com a correctes.
1: Doncs intentaré posar-ho bé, però si no queda bé, no importa.
2: No passa res. No sempre cal traduir literalment del castellà.
1: És que no importa, em surt molt. No és correcte?
2: Home, més que res és que no passa res, és ben nostre.
1: Doncs no passa res.
2: Això mateix.
1: A lo millor fins i tot quedarà recte.
2: Potser.
1: Ai.
2: Ja ho sabies.
1: Sí, però havia de provar si estaves atenta.
2: I jo havia de demostrar que sí.
1: Tingues cuidado que aquest gos es tira molt.
2: Ves en compte, David.
1: Ai,
2: ves en compte.
1: És veritat.
2: Tenir cuidado, les coses com siguin, ho diu molta gent.
1: Perquè la gent també parla molt malament. No només sóc jo, Agnès.
2: Exacte, però anar en compte és igual de fàcil, no creus?
1: I tant, ves en compte.
2: Ara sí.
1: Mira, ja sembla que em surti sol i tot. Agnès, ja fem tard. Quan tantes sortim, millor.
2: David, com més aviat, millor en tot cas.
1: Ja m'ha sonat una mica estrany, ja. Però sempre l'opció que em dones és més llarga.
2: Una mica.
1: Però també sona més natural.
2: Exactament.
1: A veure, com més aviat, millor.
2: Ja ho tens.
1: I si acabem aviat, potser encara podrem anar a veure l'ocàs.
2: La posta de sol, David, però també has dit potser.
1: I també està malament, potser, eh?
2: No, per això, que n'has dit una de malament, però d'altra banda també vas millorant.
1: Ja no dic a lo millor.
2: Exacte. Vas progressant.
1: A poc a poc.
2: Bé, poc a poc, no. Més aviat, a poc. Però segur que això ja és important.
1: Fa estona que busco i no trobo les claus. Estic segur que eren damunt de la taula.
2: Segur, David?
1: Sí, si no les trobo m'agafarà un bon susto.
2: Un ensurt.
1: Ai, és veritat.
2: Els sustos els deixem pel castellà.
1: Doncs m'enduré un bon ensurt si no apareixen.
2: Has mirat dins la jaqueta?
1: Ui, tenia raó. Eren aquí.
2: Ho veus?
1: Al final, l'únic ensurt ha estat el meu.
3: L'Agnès i el David amb aquestes converses d'estiu tan fresquetes per despertar el nostre català. El que fem ara és, abans de tancar l'hora, marxar cap a Arenys de Mar.
4: Ho has explicat molt bé, aquí...
3: Ara sí, presentem bé l'entrevista, i és que aquest cap de setmana serà un dels més intensos Arenys de Mar. Al Maresme, el dia 16, és Sant Roc, i allà s'hi celebra el Vot de Vila. Té tres actes molt destacats dins del calendari festiu. El primer, avui mateix, una cercavila nocturna amb gegants, que a més una cercavila que està d'aniversari. Ara ens ho explicaran millor. Mira, ja de fet podem connectar perfectament amb el nostre company d'Arenys de Mar, amb l'Oriol. Oriol Colomer, sí, ets tu, no, Oriol? Explica. Bon dia.
4: Doncs sí, efectivament, sí. Núria, mira, ho has explicat molt bé, aquí a Arenys de Mar, diguem-ne que hi ha tres actes molt destacats en aquestes festes de Sant Roc, que són aquest cap de setmana, avui mateix comencen, divendres, també dissabte i diumenge, i entre aquests tres actes, doncs, són la cercavila nocturna de gegants, també la commemoració de l'arribada de la pesta a Santa Maria d'Arenys, i la festa dels massips del dia 16, dia de Sant Roc. Doncs avui parlarem de la primera d'aquestes tres activitats, diguem-ne, tan importants en aquesta celebració del Sant Roc a Arenys de Mar, que és aquesta cercavila nocturna de gegants. Per això tenim aquí a l'estudi, aquí a Radio Arenys, amb nosaltres, el Oriol Colomer, que és un dels caps de colla de l'entitat. Oriol, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Bé, tenim avui mateix aquesta cercavila nocturna, i el primer que anem de dir és que estem d'aniversari, 30 anys, 3 dècades organitzant aquesta cercavila nocturna. Déu-n'hi-do, aviat és dit.
5: Sí, exacte, 30 anys. Mira, volia justament aclarir això, perquè ens hem trobat gent que deia és la trentena, però clar, realment no és la trentena, no?, perquè hi ha hagut el Covid pel mig.
4: Clar.
5: Però sí que fa exactament 30 anys. També hi havia gent que ens hem trobat que feien 30 anys els gegants. No, que quedi clar que és que fa 30 anys de la primera cercavila nocturna que es va fer a Quirenys.
4: Déu-n'hi-do, vau ser pioners amb aquesta modalitat, amb aquest format de cercaviles nocturnes. Ara, poc o molt, la majoria de municipis tenen un dia o altre que surten els gegants al carrer de nit amb xaranga, però això és una idea que, doncs, va sortir aquí, a Arenys.
5: Sí, no, clar, suposo que al final, no, és un acte que atrau molta gent, sobretot públic jove, que és el que normalment es busca, no, en temes de cultura popular, no, intenta atraure els joves, i clar, suposo que al veure que el format funciona, doncs al final tothom ho adapta, evidentment, a la seva manera i en el nivell que pot, però sí, la veritat és que sí, va començar aquí i sembla que funciona.
4: I tant. Situem una mica els nostres oients, gent que no sigui d'Arenys, que ens escolta. Què és aquesta cercavila nocturna de gegants? Si algú no l'ha vist mai, què és exactament aquesta cercavila de nit?
5: Doncs bé, bàsicament és això, no?, que dius, una cercavila que comença quan ja es fos. Normalment les cercaviles es fan al matí o a la tarda. Llavors aquí el que fem és canviar alguns elements tradicionals per altres elements diferents, no?, que no es veuen normalment. Per exemple, el que és la música, de dia normalment sortim amb gralles, aquí sortim amb xarangues, no?, que fan més festa, és més animat. També es busca sobretot jugar amb temes d'il·luminació, aprofitant que és de nit, i també amb decoració, confeti, petards, tot tipus d'elements que, doncs, que al final ho fan més festiu, no?, del que seria una cercavila normal.
4: Sí, sí, sens dubte, tot això li dona aquest aire especial, No és només sortir amb gegants de nit acompanyats d'una xaranga, sinó que això sí que hi ha moltes poblacions que ho fan. Diguem-ne que tot aquest muntatge que hi ha darrere, de crear decoració, de crear, doncs, ambientació, tirar confetis, és a dir, diferents elements, hi ha molts municipis on es fan nocturnes que això no es fa, però aquí a Arenys sí, això és imprescindible.
5: Sí, exacte, és al final... No ens interessa només el fet de sortir de nit, sinó el fet de crear un ambient, una festa, no? I creiem que això ha quedat com... ha calat molt entre la gent de Quirenys, i tothom s'ho espera, tothom busca això, i a més ens agrada molt muntar-ho. Per tant, creiem que el més especial no és el fet de sortir de nit, que també, sinó és el fet de... tot aquest muntatge que fem.
4: Parlem d'aquest muntatge de cara a aquest any, Oriol, parlem d'aquesta nocturna que tindrem avui mateix, aquest vespre. Una nocturna que hem llegit que va inspirada en l'art, en la pintura, en els pintors. Explica'ns-ho, això.
5: Sí, bueno, cada any es busca al final alguna temàtica, no? Ja que hem de fer decoració, hem de muntar coses, doncs almenys sinta que tingui algun sentit. I aquest any va sortir una mica... algo, perquè al final busquem coses que es puguin entendre, no? I va sortir el tema dels colors. I veureu que cada tram del recorregut, no?, pues està decorat, està il·luminat amb un color específic. Per exemple, un carrer està de color verd, un carrer està d'un altre color, tant el que fa la llum com les decoracions. I sí, és això que dius, no? Una mica la idea era buscar algun l'art amb, amb la pintura, però a l'hora de plasmar-ho, no, al final el que fa lo fàcil és això, els colors.
4: I tant, home, sens dubte, sí. pot ser espectacular aquest recorregut de diferents colors. Clar, imaginàvem els gegants com a pintors, com a artistes, no sé si portaran algun element decoratiu que els assimili a això, si es pot dir alguna cosa en aquest sentit, o tot això és secret i fins aquest vespre no ho veurem.
5: Mira, és de les poques coses que encara mantenim en secret.
4: Poques,
5: Sí, doncs perquè...
4: Mantenim. Ja... Sí, perquè Déu-n'hi-do, imagino que tota aquesta feinada, que al final es van filtrant coses, no? Es van sabent, perquè Déu-n'hi-do, la feinada de muntar una cerca viva, no sé quant de temps us porta.
5: Clar, nosaltres comencem a quedar per organitzar-ho tot, temes més tècnics, no?, de quins grups volem contractar, etcètera, doncs potser el gener ja, no?, per anar avançant feina. Però clar, evidentment són els últims dos mesos, sobretot dos mesos, que ens hem de quedar molt més sovint, no?, ja fer temes més, jo que sé, tallers per muntar les decoracions, per concretar més què posem a cada tram, què posem, inclús a quins balcons van cada cosa, perquè, clar, al final les nostres reunions últimament són anar fent el recorregut i anar dient, en aquest balcó hem de posar això, anem a veure qui viu aquí.
4: Clar.
5: I bàsicament consisteixen en això.
4: Clar, no, això és important, la col·laboració ciutadana, en el sentit d'això, de dir, mira, aquí ens agradaria posar això, confeti, globus, etc. Hem de pujar en aquest balcó, necessites que la gent que viu en aquella casa doncs estigui predisposada a ajudar i a col·laborar.
5: No, no, totalment, vull dir, és que si no, no ho podríem fer tal com ho fem ara. Ara mateix depenem d'això, perquè no hi ha infraestructures físiques on podem nosaltres muntar coses. Necessitem les cases de la gent per realment poder tenir-hi accés i poder realitzar el que necessitem, no? Des de penjar llums, a tirar confeti, tirar pilotes, el que sigui. Sí.
4: I, a més, unes cases que normalment no poden ser sempre les mateixes, perquè una de les coses que també canvieu és el recorregut, és el punt de sortida, els carrers per on es passa. Aquest any, sembla que sortiu des de la plaça de les Olles. Explica'ns una mica com va tot plegat.
5: De fet, va bé ara aclarir-ho, perquè molta gent diu, ostres, on està la plaça de les Olles, no?
4: Sí, no, Google Maps em sembla que l'hem fet servir més d'un per dir exactament a veure d'on surten...
5: És la plaça que queda al Rial Pau Costa, una mica més a prop més amunt del Bon Preu, diria que és.
4: Sí?
5: Doncs hi ha una petita plaça. La plaça en si és petita, però els carrers al voltant són amples i això ens permet doncs tenir un inici espaiat, perquè sempre sabem que s'acumula molta gent i creiem que allà és un bon lloc per sortir. Diríem que ja vam sortir fa bastants anys, ens van comentar.
4: Pot ser.
5: Però bueno, sortim d'allà, baixem pel Rial Pau Costa i girem pel carrer de la Perera, que crec que realment, per els que vulguin buscar de fora, és el carrer de Bisbe Català, diria.
4: Sí.
5: Perquè, clar, els Equirenys el coneixem diferent.
4: Sí, exacte. Equirenys és el carrer de la Perera, però oficialment té aquest nom.
5: Llavors sortim a la Riera i pugem pel Rial Sa Clavella fins al carrer de Bonaire.
4: Sí.
5: Un cop al carrer Bonaire, tornem a tirar avall cap al carrer Andreu Gurí, fins a la Riera un altre cop, i llavors tornem a pujar fins davant del mercat. També un altre cop un final ample, perquè sembla que s'acumula molta gent, si es tiren petards, etc.
4: Que això també és una de les qüestions que heu anat incorporant en els darrers anys, aquesta combinació de no passar només per carrers estrets i petits, que va arribar un moment doncs, en què ja no s'hi cabia, potser als inicis, sí, evidentment, si hi ha menys gent, doncs pots anar passant per carrers estrets, que té Arenys, que en té molts, amb pujades, que sempre ho fan espectacular, però va arribar un moment en què calia fer aquesta combinació de no perdre l'essència, de passar en alguns moments també per carrers estrets i petits que donen aquesta màgia, però també un espai ample doncs, on sortir, on arribar, sobretot, i que la gent ho pugui veure com és la Riera sense cap gran aglomeració.
5: Sí, exacte. De fet, aquest any, realment, la majoria de carrers que no són la Riera o que no són l'inici al final sí que són una mica estrets, a veure què tal, no?, perquè també està una mica així, però també és veritat que tots tenen carrers annexes que sempre va bé per si et vols posicionar, no? Dics, bueno, doncs vec al principi i després me'n vaig al carrer tal per veure com passen, no?, en comptes d'anar-ho seguint tota l'estona, que potser pot ser agobiant, no?, per certes persones o per nens petits, per gent gran. També és un dels motius pels quals anunciem el recorregut, que fins fa 3 o 4 anys no ho fèiem i era sorpresa.
4: Clar.
5: Però clar, llavors tothom s'acumulava allà i era anar seguint. En canvi, ara Jo creiem que és més segur, sobretot, perquè sí. Amb la seguretat és més segur.
4: Si saps per on van, et pots planificar. O sigui, els estàs seguint i dius, ara massa gent. Surs per algun carrer d'aquests perpendiculars o així, que puguis agafar una cantonada i més tranquil. Et pots planificar, que això sempre és important. Sí. Doncs tindrem avui aquesta cercavila nocturna de gegants, però que també, de fa uns anys, no és només aquesta cercavila. Diguem-ne que tot plegat comença amb un sopar.
5: Exacte.
4: Això també és important, que ho hem de dir. Com anirà això?
5: Doncs com cada any fem una botifarrada, bueno, com cada any des que hem començat, que fa 3 anys, diria, l'organitzem juntament amb el Casal Norai. Aquí estem molt agraïts que ens ajudin, la veritat, perquè nosaltres, la Colla Gegantera, no podem organitzar-ho tot nosaltres sols. Llavors, el sopar es farà al pàrquing que hi ha al costat de l'antic escorxador, que és just allà a l'inici. Doncs allà hi haurà la barra per poder intercanviar el tiquet o per agafar el menjar. I just allà davant del carrer hi haurà unes taules. Llavors, aquest any hem incorporat la venda online, que creiem que és més fàcil, no?, per la gent que ve de fora, sobretot, perquè hi ha molta gent que ve de fora, o per no haver d'anar a un lloc concret, perquè si estem de vacances, el que sigui.
0: Doncs, Déu-n'hi-do, no sé per què totes les entrevistes han d'acabar parlant de menjar, que a mi a les 10 del matí ja m'agafa com a moltes ganes. Moltíssimes gràcies, doncs, per aquesta entrevista sobre les festes de Sant Roc a Arenys de Mar, especialment sobre aquesta primera cita que tenim avui, que és la cursa amb participació gegantera, la cursa nocturna dels gegants d'Arenys de Mar. Gràcies, company Oriol Colomer, de Ràdio Arenys. Una abraçada forta i bon cap de setmana. Segur que tindran molt bon cap de setmana a Arenys, perquè estan de festa major, com a totes les altres poblacions que s'esteu escoltant i que també, d'una manera o altra, la feu grossa. És que, clar, demà és dia 15. És que és una data molt, molt, molt significativa i molt important al calendari festiu català. Nosaltres ho deixem aquí. De moment tanquem la primera hora de l'Obert per vacances, però a partir de les 10:03, més continguts.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: L'univers infinit.
9: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. 2 anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en 2 dels observatoris més importants de l'època, Mont Wilson i Mont Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica. Però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat quedat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
6: La xarxa de comunicació local.
10: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro, provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carril tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, volíem dir, en sentit Girona, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, també, a Barcelona, a la B20, les obres provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat, amb també un carril tallat, i a la 2, a Pallejà, encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió amb només un carril obert. I a banda, pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de les estacions poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu començarà avui i conviurà amb els trens, amb els autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Junquesa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins al 379 senglars. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I una dona de 84 anys va morir ahir dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides també per ofegament en piscines catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
10: Notícies en xarxa.

0: Doncs sembla més aviat rock balcànic que música balcànica, aquesta combinació, almenys amb aquest tema que ens ofereixen els doctor Prats. Música festiva, en tot cas, que ens trien des de Ràdio Televisió Cardedeu per il·lustrar el tema del dia. Aina Barbany, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Nyami, nyami. Ara et vindria bé, ja he fet el cafè amb llet, això ja està cobert, ja el tenim fet. Però ara sí. Un gotet, no?, de gaspatxo, salmorejo. Bé, tu, Aina, ja ens vas dir ahir, vas confessar que no. Ni una cosa ni l'altra.
1: No, a mi... No m'agrada gaire.
0: Però per la tomaca o què?
1: Mira, no sé, és que crec que tinc una mica de trauma, perquè quan era petita a casa meva... Sempre
0: vas caure dintre d'un pot de gazpacho, com
1: sí, l'Obèlix. Sí, sempre era com el got de gazpacho que... Ostres. Us l'heu de veure, no? I a mi no m'agradava gens, i pues ara encara li tinc més coseta.
0: Home,
1: no sé.
0: Li vau fer avorrir a l'Aina, pobra.
1: Sí,
0: li vau fer avorrir.
1: Sí.
0: I ara quan vols menjar una cosa fresqueta així d'estiu, pim-pam, beguda, què fas?
1: Mira, doncs la veritat és que el que més m'agrada és aigua freda. O sigui...
0: Ja. Yeah.
1: Sí. I si no, de menjar, doncs mira, un bon gelat, mai diré
0: mira,
1: que no.
0: Mira, digue-li tonta, molt bé. Jo gazpacho no, jo directament al gelat. Perfecte.
1: Exacte, me'n vaig als postres directament i ja
0: molt
1: està.
0: Molt bé, bueno, que també hi ha gelat de tomaca, eh?
1: També? Què mira, dius ara?
0: I tant, gelat de tomaca. Home, ostres. No és dels típics que s'acostumen a posar amb el, no?, amb el cono i o la, no és dels
1: la
0: típics
1: tarrina.
0: Que la tarrina, però sí. Que s'acostuma a fer per acompanyar plats salats. Sí.
1: Doncs no ho sabia, mira,
0: si ens ho voleu recomanar. Escolta, i què diuen els oients? A veure, gazpacho salmorejo, que bàsicament canvia la textura, no? Algun
1: sí.
0: Ingredient deu canviar, però la textura no, que el salmorejo és com a més...
1: Més dens.
0: Més dens, ara ho has dit.
1: Sí, és així. Sí. Doncs mira, Núria, de moment tenim a la Júlia, no sé si recordes l'altre dia, bueno, de fet ahir, la Júlia i en Marc.
0: Ah, aquella parella que no estaven d'acord en res.
1: Doncs, exacte, doncs avui només tenim a la Júlia, perquè en Marc doncs no sé on és, però bueno, ens ha enviat un àudio, així que l'escoltem, si et sembla.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Júlia.
2: Jo, entre gazpacho i salmorejo, sincerament em quedo amb el salmorejo perquè és com un àpat més complet, però en canvi és més habitual al meu dia a dia el gazpacho. I és que a casa meva sempre hem fet molt de gazpacho. De fet, la meva iaia explica que quan era petita el detestava perquè com que no hi havia mini pimer, la seva àvia ho feia amb un bol i com si fos un morter i quedava molt, molt grumós. Llavors, a casa meva sempre hem begut moltíssim gazpacho i jo en bec molt, però m'agrada més el salmorejo. I això és la meva opinió.
0: Bé. Pues gràcies, Júlia, molt bé.
1: Quina clar. Feina de la seva àvia.
0: Sí. Mira, per el que veig, el gazpacho porta alguna verdura més. Per exemple, porta cogombra i pebrot. Cogombra i pebrot, que el salmorejo no, però el salmorejo porta pa. Que és allò que deia que potser li dona aquella densitat, no?
1: Sí, és possible que sigui això. Mm-hmm. Sí.
0: Què més? La Júlia ho tenia clar, però ella diu, bueno, més d'una cosa que de l'altra, una cosa és el que menjo i l'altra el que m'agrada més, no? Molt bé.
1: Ah, exacte, sí. Tenim també l'Eric i la Natàlia de Tarragona, que ens diuen el següent.
3: Hola, sóc l'Eric Granado de Tarragona.
0: Hola, Eric.
3: A mi m'agrada molt el gazpacho, a mi m'agrada molt, que està molt bo, que... És un dels meus menjars preferits, bueno, beguda per mi, i però el del iaio, que ja és una mica menjar, que el menjo amb ou dur, està molt més bo que el comprat que tinc, vale? Adeu.
0: Adeu, Eric.
4: Jo sóc la Natàlia Segura i jo estic d'acord amb l'Eric. El gazpacho porta molt més verdures, hortalisses, porta pa, porta tomàquet, porta pebrot, porta cogombra.
0: Ah, mira.
4: El salmorejo... És tomàquet amb pa triturat. Això no té cap gràcia. Vinga, bon estiu.
1: Bon estiu.
0: Mira, aquí ja apuntem coses, que el gazpacho, jo no sé si amb el salmorejo també es fa, però hi ha el gazpacho que normalment es posa amb dauets de verdures, no?
1: Sí.
0: I amb ou dur. Deia l'Eric. Ah, mola molt.
1: Doncs, sí. Mira, veus?
0: En
1: un altre ingredient.
0: En un sol plat ja ho tens tot una mica, ja tens tot el dinar fet. I entra ràpid.
1: Sí.
0: Molt bé. Què més?
1: Tenim la Martina de Puigcerdà que ens diu això.
5: Bon dia, jo prefereixo el gazpacho. Al final crec que la textura és una cosa que li dono molta importància, el que és l'alimentació, els productes, i el gazpacho ho trobo més líquid, més fresc, i el salmorejo sí que és veritat que ho trobo més dens i hi ha una textura més semblant a el que és una crema, un puré, clar. I personalment a mi aquestes textures no m'acaben de fer el pes.
1: Bueno,
0: una qüestió de textura, això està clar. Sí que és veritat que el gazpacho no, te'l pots tant posar en plat com beure-te'l amb un got. I sí, el salmorejo és més de cullera.
1: Exacte, mira, el gazpacho me'l posaven en un got.
0: Ai, pobra, tens un trauma.
1: Amb
0: canyeta o sense canyeta?
1: Sense canyeta. No, home, com no. Si fos aigua, però sense ser aigua.
0: Has de treure't els traumes, eh? Jo com dic, quan acabis programa ho provis una miqueta.
1: Potser sí, potser li he de donar una altra oportunitat. He de dir, Núria, que jo pensava... Hi ha coses, no, que agraden molt a la gent, com ara l'horchata...
0: Ai, tant.
1: I aquestes coses, jo no sóc gens fan. Mira, et diré una altra cosa, no sóc gens fan de la sopa.
0: I ara...
1: Vale? I la gent em mira molt malament quan dic que no m'agrada la sopa.
0: Està bé perquè t'està servint de teràpia. A l'Obert per Vacances, Aina, te n'estàs adonant de coses...
1: Sí.
0: Que no és normal, que no és normal. No t'agrada la sopa a l'hivern? Bueno, ni a l'estiu
1: no,
0: és difícil.
1: Ni a l'estiu,
0: però...
1: o sigui, no m'agrada la sopa en general. I la gent em mira molt malament. I podria ser el cas de... Ara, no? El del gazpacho o el salmorejo, que tampoc m'agrada. Però llavors rebem àudios com el de la Dolors d'Arbúcies i ja em sento una mica millor.
6: Vinga. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni el gazpacho ni el salmorejo. El gazpacho un dia el vaig provar i el vinagre i la combinació, no. I el salmorejo tampoc. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni l'un ni l'altre.
0: No ho sentis.
1: Dolors, jo t'entenc.
0: No passa res. De tota manera, no teniu problema en menjar una tomaca amanida, no? Una tomaca
1: no,
0: tallada,
1: si és que és més bé al contrari. M'encanta el tomàquet, però el gazpacho i el salmorejo és com que se'n fan una mica de bola. No,
0: també
1: no
0: us dic una cosa, ara dèiem el vinagre i tal. Clar, la gràcia de facis gazpacho o salmorejo, la gràcia és que hi ha d'haver tomàquet, sí o sí, i a partir d'aquí tu poses el que tinguis i el que vulguis.
1: Clar.
0: Que dius, tinc cogombres, venga, saco. Que no tinc pebrot, és igual.
1: Clar.
0: Que només tinc verd, vale. Només vermell, bé.
1: Sí, vas fent.
0: Vas amb el que tens.
1: I ja està. Sí, sí.
0: Sí, és així. Doncs bé, l'important és el tomàquet, però ha de ser bo, no? Ha de ser dolç, ha de ser sucós...
1: Ha de ser un tomàquet com Déu mana, i tant.
0: I després sembla que perquè no et queden aquells grumolls típics de la pell i tot plegat, s'ha de passar per un colador xino, que diuen, un d'aquells finets.
1: Sí.
0: Té feina, sí. No és tan fàcil fer gazpacho a casa.
1: És complicat.
0: Tu recordes la teva àvia si li quedava la cuina tota... amb esquitxos de tomàquet? Te'n recordes d'això? No.
1: La veritat és que no ho recordo, però sí que ha de ser complicat,
0: Més que complicat, brut, no? Després vas a netejar tot, però bueno.
1: Sí, és el dolent de la cuina, no? A mi m'agrada molt cuinar, però el que ve després, que és netejar-ho tot, ja fa una mica més demanda.
0: Jo crec que aquí no hi hauria discussió, no caldria que féssim una enquesta perquè tothom diria el mateix, m'assembla a mi.
1: Em sembla que sí.
0: Tenim alguna comentari més? Aina,
1: mira,
0: ho deixem
1: tenim
0: aquí?
1: Digues. Un últim de la Inés... que ens diu això.
7: Bon dia. Jo prefereixo gazpacho en comptes de salmorejo. No em desagrada el salmorejo, sí que és veritat que potser pues, estic molt més acostumada al gazpacho perquè bàsicament a casa és el que s'ha pres sempre o el que sempre s'ha comprat. I sí que és veritat que també pues, el gazpacho, no sé, sempre ho he relacionat més com l'estiu, més fresc. Clar. El salmorejo també... sento que és com més dens i tampoc sento que tingui com tant sabor com el gazpacho.
1: Bueno, coincideix amb molta gent així. Sí,
0: però fixa't les barreges que fa la gent, perquè l'Eric, per exemple, ara estic mirant i és habitual que el salmorejo vagi acompanyat d'ou dur picat i de trossets de pernil salat.
1: Sí.
0: I en canvi l'Eric em deia que això de l'ou dur sí, però que no amb el salmorejo, amb el gazpacho. Vull dir que al final ho barregem tot.
1: Al final cadascú s'ho adapta com vol i ja està.
0: I l'ajo blanco, ningú ha dit res de l'ajo blanco, eh?
1: No, ningú ha dit res.
0: Bé,
1: ostres.
0: Aquí potser no hi ha tanta tradició. Crec que la base són les ametlles. Les ametlles crues i això li dona aquest puntet blanc i tal.
1: Bé, de totes maneres, a veure que encara poden seguir enviant àudios i si tenim temps al final del programa, doncs els posem.
0: Doncs vinga, a partir d'ara és de l'ajo blanco. Em falta algun input, alguna valoració d'aquest menjar també fresquet de cara a l'estiu.
1: I tant.
0: Molt bé. Aina, tornem a connectar encara que sigui ràpidament abans de tancar el programa, abans de les 11, d'acord?
1: Perfecte, Núria, fins ara.
0: Una abraçada. Bé, Aina, no sé si encara hi ets, però també el repte seria si ara mateix agafes un bric de gazpacho, no et dic que el facis tu, que això és més difícil, que no tenim temps, però i el proves i abans de les 11 ens dius què tal, si t'has sentat bé o no.
1: És complicat,
0: Ai, tens por d'anar al programa.
1: Em vindria més de gust un segon cafè.
0: Vinga, va, doncs també. Gràcies, bonica, fins ara.
1: Fins ara, una abraçada.
0: Dèiem que feu el que feu, les barreges que feu, sigui gazpacho, sigui salmorejo, el tomàquet és imprescindible. És que és el kit de la qüestió. Si és un tomàquet d'aquells madurs, dolcets, sucosos, a més que us dona com a molt de líquid, no? Després hi podeu posar fins i tot, que d'això no n'hem parlat i també ens ho podeu dir. Hi ha gent que fa sopa de meló, hi ha gent que al gazpacho li posa síndria també perquè li acaba d'arrodonir el vermell i li dona una frescor encara més aicosa. Però vaja, si teniu un bon tomàquet, poca cosa més necessiteu. I on tenen molt, molt bon tomàquet és a Collserola. Allà es conrea el tomàquet mandó. Però això ens ho explica millor el Pau Vázquez, el company de Cugat Media.
8: Doncs és un miracle, o sigui, fins ara no havíem trobat cap cultiu que la gent apreciés tant, diguéssim, ja que amb la globalitat de fruita i verdura que arriba de tot el món, doncs costa distingir-se i fer algo únic com s'ha fet.
9: Un miracle. Així defineix Pol Domènech el que ha passat amb el tomàquet mandó. Ell és productor de Can Domènech, una finca de Collserola on fa anys que intenten mantenir viva l'activitat agrícola. I no és habitual que un tomàquet es converteixi en un símbol local. Però el mandó ho ha aconseguit. Té una fira pròpia, ha entrat a les cartes dels restaurants i cada vegada és més conegut entre els consumidors de Sant Cugat.
8: Crec que el 2008 vam començar a fer proves. I des de llavors, doncs, cada any una mica més.
9: El mandó és una varietat tradicional de Collserola. El nom prové de la masia de Can Mandó, on se'n van conservar les llavors durant generacions. És un tomàquet gros, carnós, de pell fina i d'un color entre vermell i ataronjat. Recuperar la llavor, però, només era el primer pas. Calia comprovar si es podia cultivar de manera estable i, sobretot, si podia donar una sortida econòmica a la pagesia.
8: És un gust de tomàquet d'abans, no? I la gràcia de produir-lo aquí a Collserola és que el collim al matí i a la tarda es consumeix, no? Llavors partim d'una genètica antiga amb una part de gust molt bona i sumat a que no passa per càmera. Llavors això fa que al final sigui molt bo quan arriba el client.
9: Del camp al plat en qüestió d'hores. Aquesta és una de les claus. La pell fina fa que sigui un tomàquet delicat, poc amic de les cambres frigorífiques i dels viatges llargs. Això, que pot semblar una feblesa comercial, és també el seu principal valor. Es pot collir madur i consumir molt a prop d'on ha crescut. Però arribar fins aquí ha requerit anys de proves, cultius que no han funcionat, inversió i molta perseverança.
8: La clau són moltes, eh? És haver estat 15 anys buscant tots els cultius i amb molts que s'han perdut pel camí, però aquest ha aguantat. I també agricultura de muntanya, agricultura professional, i hi ha molt, molt, molt esforç al darrere que ara està començant a donar resultats.
9: Recuperar una varietat i conservar-ne la llavor és una cosa. Convertir-la en un producte viable és més difícil. S'ha de produir en prou quantitat, cal trobar punts de venda i restaurants, i hi ha d'haver consumidors disposats a escollir-la davant de tomàquets més barats o fàcils de trobar. Íñigo Jauregui, de Rabassaires, explica que durant anys molts pagesos no ho veien clar.
10: Sí que és cert que durant molt de temps molts pagesos eren reacis, perquè és un tomàquet que no és ni productiu, té un preu molt elevat, és difícil de comercialitzar. El món del tomàquet és un món molt ampli. A l'estiu hi ha tomàquet de tots els colors i de tots els tipus i de tot arreu del país. Però jo crec que la fermesa, una mica la perseverança, ha fet que sigui un fet. I ara el tomàquet mandó, com a mínim a nivell local, a aquesta part de Sant Cugat i del Vallès, és un fet.
9: El mandó competeix en un mercat que acostuma a premiar l'abundància, la resistència i la facilitat de transport. Ell ofereix gairebé el contrari: menys rendiment, una temporada curta i molta delicadesa. Per això la diferència no la marca només el gust, sinó tot el que hi ha al darrere. El projecte ha crescut perquè productors, administracions, restauradors i consumidors han començat a treballar en la mateixa direcció.
10: Sí, jo crec que la clau una és l'aposta de la pagesia pel tomàquet. És a dir, que la pagesia s'hagi associat, s'hagi unit i hagi i cregui en que hi ha un producte que és clau, que és estrella, que es pot conrear i que pot apropar a la ciutadania, i apostin pel mandó, això crec que és clau. I després és clau també que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat, també el Parc de Collserola, el Consorci, apostin per apropar aquest producte que uneix a la pagesia als ciutadans del municipi.
9: La història del mandó també serveix per reconnectar Sant Cugat amb el seu passat agrícola. Abans de convertir-se en una ciutat residencial, universitària i empresarial, bona part del municipi vivia de la terra. Encara en queden masies, camps, vinyes i projectes que intenten fer viable la pagesia, a tocar d'una de les zones més urbanitzades del país. Bernat Picornell, tinent d'Alcaldia de Comerç i Dinamització de la Ciutat, ho planteja també com una recuperació de la memòria local.
11: Pot semblar que el tomàquet mandó sigui només un tomàquet que et menges, que compres, que menges i ja està, no? I el projecte del tomàquet mandó va molt més enllà. Va molt més enllà en diferents sentits. Primer, en el sentit històric de Sant Cugat, no? Tornar a reviure, no?, aquells anys en què Sant Cugat, doncs, ens dedicàvem, doncs, a la pagesia, i ho feien, doncs, molts veïns i veïnes de la ciutat. I, per tant, des de la perspectiva històrica, és una bona notícia que això funcioni i funcioni molt bé.
9: Però recuperar camps no és només una qüestió de memòria. Una terra treballada crea espais oberts dins el bosc i ajuda a trencar la continuïtat de la massa forestal. No substitueix la gestió forestal ni les franges de protecció, però contribueix a formar un paisatge més divers i més resistent davant dels incendis.
11: També per una qüestió mediambiental. En un context d'emergència climàtica, d'incendis, d'aquesta por que tenim d'un gran incendi forestal a Collserola, tenir cada cop més explotacions agràries que treballin la terra és fonamental. Aquests dies ho estem veient amb molts incendis, no?, que els bombers demanen als pagesos que hi obrin els camps. No? Doncs nosaltres estem convençuts que quantes més explotacions agràries hi hagi a Sant Cugat, millor ens aniran, més protegits estarem des de la ciutat.
9: L'èxit ja es pot mesurar en quilos. Aquesta temporada els productors preveuen arribar a unes 8 tones de mandó sempre que el temps respecti la collita. I durant l'estiu, prop d'una vintena de restaurants de Sant Cugat l'han incorporat als seus plats. Per a l'Niño Jauji, comprar-ne no és només triar una varietat de tomàquet, és decidir quin paisatge i quin model de producció es vol sostenir.
10: I després, compromís per part de la ciutadania, és a dir, la ciutadania saber que quan vas a una botiga i tens al davant diferents tomàquets o diferents orígens i hi ha el mandó, entendre que el valor del mandó va molt més enllà d'un tomàquet, és un tomàquet, però és territori, és proximitat, és prevenció d'incendis, és Collserola, és casa, i jo crec que això és un valor que no té preu, evidentment, però és que, a més, estàs pagant per un producte que té una qualitat excepcional.
9: I si tot això acaba al plat, la pregunta és inevitable. Com ens hem de menjar un mandó? El cuiner Manel Guirado defensa que amb un producte així no cal complicar-se gaire.
12: D'entrada és un tomàquet, jo us diria, molt de menjar cru, diguem-ne, amanit. És molt carnós, és molt alhora suau, diguem-ne. Vull dir, és dolç, és aromàtic, però no és agressiu. Amb la qual cosa d'entrada us diria simplement amanit, amb una mica de sal, un bon oli i una mica d'alfàbrega, tallat a trossos mal tallat, o si voleu a làmines fines estil carpaccio, com us doni la gana.
9: I si és massa madur, per tallar-lo encara pot acabar en un gazpacho o un salmorejo. En tots els casos, la pell fina que en dificulta el transport és la mateixa que permet que maduri a la planta i arribi a la taula en el seu millor moment.
12: Bé, aquí l'Iñigo explicava que el handicap que té és que és un tomàquet que viatja malament, perquè en seguida, al tenir la pell molt fina, es podreix, però per mi és un valor positiu. És a dir, el fet de que no pugui viatjar permet que és un tomàquet que maduri a la planta, això sempre és molt millor que si madura fora de la planta, amb la qual cosa estem consumint un producte de proximitat, tot allò que implica, però que a més sempre serà més bo que qualsevol tomàquet de característiques similars, però que vingui de molts quilòmetres, que per força segur que pugui una mica abans.
9: El 6 de setembre el Mandó tornarà a ser protagonista a la 5a Fira i Mercat Agrícola de Collserola, a la plaça de Barcelona de Sant Cugat. Però la seva història no s'explica només en una fira. Comença amb una llavor conservada durant generacions. Continua amb més de 15 anys de proves i necessita pagesos, cuiners i consumidors per mantenir-se viva. Potser el miracle de què parlava el Pol no és tan misteriós. És un tomàquet collit al matí que al vespre encara té gust de casa.
0: Imagina't si és fàcil i si és difícil de trobar això avui en dia. Una petita joia que surt de la terra de Collserola. Moltíssimes gràcies, Pau Vázquez, company de Cugat Mèdia, per aquest reportatge que ens ha fet venir gana i també, mira, una mica de llàgrimes als ulls perquè trobo que és entranyable, no?, un producte de l'horta que ens vincula tant a la terra. Vinga, seguim endavant. A mi em ve de gust ara, com sempre, amb aquesta hora, avui una miqueta més tard, marxar a Premià. Avui us parlem des de Premià de fotografies, de documents, d'històries que ens ajuden a entendre el passat d'aquesta població de Premià de Mar. Avui ens acostem a la feina que fa l'Arxiu Municipal i una de les persones que fa més anys que en té cura. Ara ens la presenta el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
13: Bon dia, com estàs? Doncs sí, una persona que en té moltíssima cura des de fa molts anys i, a més, Núria, estem gairebé porta a porta amb la ràdio, amb l'Arxiu Municipal.
0: Ostres,
13: i avui havíem de fer aquesta parada. Som veïns de porta. I avui us volem presentar l'Àngels Costa, ella és l'arxivera municipal de Premià de Mar, i amb ella ens repassarem una mica què fa un arxiu, què fa una arxivera i també doncs, com ha estat el seu pas dins d'aquest arxiu, perquè en uns mesos, l'Àngels, bon dia, Àngels, com estàs?
14: Molt bon dia.
13: Tens previst jubilar-te, per tant, ja com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
14: Sí, encara queden uns mesos, però, bueno, queda a partir un any una mica menys.
13: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'Arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'Arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
14: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
13: Molt bé. I d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració em fas de totes les coses que heu fet? Perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc. Però quina valoració em fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
14: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer. Però bé, crec que he passat per tot. Per tot.
13: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
14: Bé, doncs, en principi, l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa, en principi, és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents, des de que s'ingressen a l'arxiu en qualsevol suport i en qualsevol format, eh? Tots els documents que genera l'Ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals, fins que es tanquen els procediments administratius i els registres, i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
13: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
14: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai, però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos. Documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients, i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu estem treballant en aquesta direcció, hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents, i per tant el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer, i tenim ara, doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, i amb la gerència, per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment, que no toca tenir arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però, de fet, no es poden llançar així alegrement, perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
13: Això és importantíssim. De fet, Núria, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim, clar, tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers de capses que té l'Àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'Àngels.
0: Sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons es explicava l'Àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir un bon arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
14: Sí, clar, l'ordre, i ser molt sistemàtic i molt planificador.
0: I respectuós, i tenim una mena, amb tot això.
14: Molt, molt. Sí. És un respecte terrible, el que tenim. Sí. Molt, molt.
0: A mi saps
14: què passa? La documentació ens fa molt, molt de respecte, però no li tenim por,
0: Això és important.
14: No, cap ni una.
0: A mi em passa que guardo coses, guardo papers perquè li tinc... Sí, dic, no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardo, es ordena, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, molt, un protocol.
14: Molt, molt, molt, molt. I això és difícil per nosaltres, perquè en general les administracions, ningú hi pensa en això. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen, la gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació elèctrica, entens? I dius, bueno, i aquest butlletí me'l puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat, depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens?
13: És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens expliquen avui l'Àngels, Núria, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
0: Passa que també hi ha molta digitalització, També es deu trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, virtual, però que també sí. És molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en vez de fer-ne 10 en fem 20, perquè és igual, perquè elles estan i no les esborrem. Doncs amb els documents digitals deu passar una mica això, no? Que hi ha molt de volum.
14: Passa el mateix, passa el mateix, i però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Clar. Per exemple, les actes municipals són la Bíblia de l'Ajuntament. Són la

0: hem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats, d'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè, com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica, i dels últims, de l'últim, que és per mi, doncs, el més... el que seria com més reclamat, no, per la ciutadania, com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni documental i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
1: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances, doncs, ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
0: D'acord. Molt bé, tenim molts documents, si voleu, on podeu filmar algun.
1: Exacte, i podeu venir també a veure-ho, lògicament amb hores concertades, però podeu venir a veure aquest arxiu també. Núria, ja ho veus, se t'acumulen els plans per fer a Premià de Mar quan vinguis.
2: Molt bé, m'agrada perquè l'Àngels té un altre ritme del que portem tu i jo, Manel, tu i jo amb nena que és l'edat, i l'Àngels és com a... Tranquil.
1: Clar
2: que sí, com ha de ser.
1: Pausa, responsabilitat, i nosaltres som uns kamikazes, Núria.
2: Nosaltres ho trencaríem tot, ara em passo un paper i el trenco. Molt bé.
1: Exacte.
2: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, molt bon cap de setmana, company.
1: Igualment. Adéu.
2: El que fem nosaltres ara és seguir endavant i em ve de gust una passejada per la muntanya. El podcast de muntanya avui ve especial perquè en vez de fer-lo per sobre la muntanya, el farem sota terra, a les Coves de l'Espluga, també anomenades la Nevera de Catalunya. És un racó idíl·lic per visitar durant els mesos d'estiu, no només per la fresqueta que hi fa, sinó també per tot el que ens pot arribar a fer entendre el nostre passat. Un viatge al passat, de fet, a la prehistòria. Des de l'Espluga FM Ràdio, l'acompanya Laia Molné, ens du de la maneta per l'interior d'una de les coves del conglomerat més gran de tota Europa, les Coves de l'Espluga. Avui no anem a la muntanya com a tal, sinó que anem sota de la muntanya. Estar fresquets en un lloc que per l'estiu crec que és una molt bona aposta i ho fem molt ben acompanyats perquè és moment de conèixer tot el que amaguen les coves de l'Espluga de Francolí. Xavier Lozano, guia de l'Espluga, bon dia, Xavier.
3: Hola, què tal, Laia? Bon dia.
2: Hola, comencem aquesta aventura amb tu i és una aventura fresqueta, no?, per l'estiu.
3: Sí, de fet, el que visitarem és el que està considerat, de fet, en alguns titulars, en alguns reportatges surt així, com la Nevera de Catalunya, perquè en ple mes d'agost, a 33-35 graus a l'exterior, i a dins d'aquest lloc on ara entrarem, estarem a 15 graus de temperatura, amb un 90% d'humitat. Per tant, és un lloc fresquíssim.
2: Quin lloc és aquest? On estem?
3: A les Coves de l'Espluga de Francolí, una de les cavitats de roca de conglomerat més llargues del món.
2: Anem a entrar, si et sembla, perquè la porta ja impressiona, és una porta de ferro gran,
3: sí,
2: pesada.
3: I tant, obrirem aquesta porta de ferro que tapa l'accés al que és una de les coves de l'Espluga. El poble té tres cavitats diferents que formen part d'un mateix sistema de coves, un sistema horitzontal, és un sistema que transcorre per la plana de la Conca de Barberà, al peu de les muntanyes de Prades, en què es forma una gran canonada subterrània, un conducte subterrani que comença als peus del barranc de Castellfollit, que està a uns 6-7 quilòmetres d'on ara ens trobem, i que arriba fins aquí, al poble de l'Espluga, en un sistema de coves que passen per sota de les cases i els carrers d'aquest poble per on transcorre un riu subterrani, que va ser el que va crear aquesta gran cavitat.
2: Només entrar ja a la frescor, com dèiem, és més que notable, aquí s'està molt bé, i deies aquest gran sistema de coves, nosaltres aquí podem veure una petita mostra que ja és molt gran, però hi ha una gran part que encara no s'ha pogut explorar.
3: No, de les Coves de l'Espluga s'han explorat pràcticament 3.600 metres de galeries, totes a la zona suburbana. S'ha aconseguit recórrer un conjunt de conductes del riu subterrani, tant la part seca, per on ja no passa el riu des del final de l'última glaciació, des de l'últim canvi climàtic, fa uns 10.000 anys en què es va començar el clima actual, el clima mediterrani, el riu va deixar d'utilitzar part de les galeries, que són les que ara es poden visitar en una ruta turística convencional que es fa durant tot l'any i que permet descobrir, doncs, l'encant d'aquesta cavitat i també l'ocupació que han fet els éssers humans. Però també hi ha una gran part de les galeries que són les que encara estan ocupades pel riu subterrani, doncs que amaguen moltes sorpreses, perquè només s'han pogut explorar fins a l'altura d'un sifó, un segon sifó,

0: que és una part de la cavitat que està per sota del nivell de l'aigua, està submergida, per tant està completament inundada, i aquesta part només es pot creuar amb equip de submarinisme.
1: Més endavant parlarem d'aquesta part que dius tu, aquàtica, no? També ho parlarem amb un altre professional, perquè aquí ens podem vindre a mullar.
0: També es pot visitar, sí.
1: Exacte,
0: sí.
1: Però primer de tot, i ens centrem una mica en la història, no? Perquè com deies, són unes coves molt grans, molt còmodes per venir a poblar, crec jo, i això té datat de fa molts milers d'anys.
0: Sí, aquesta cavitat es va formar fa milions d'anys. Primer de tot es va formar una gran roca de conglomerat, després el riu la va perforar, i aquest riu a poc també va anar acumulant el fang i els sediments que van taponar una part d'aquesta cavitat. Els humans la van començar a utilitzar sobretot des de l'arribada de l'Homo sapiens aquí a les nostres terres. L'Homo sapiens va arribar a la península Ibèrica fa uns 40.000 anys, procedent d'Àfrica, i va començar a poblar aquest territori que estava gelat, glaçat, era l'última glaciació, el Paleolític Superior, i per tant aquí es va trobar amb uns homínids que ja hi vivien, que eren els homes del Neandertal, que probablement van passar per aquestes coves, però ells aquí no hi van deixar evidències perquè aquestes coves estaven completament plenes d'aigua. On som ara nosaltres, Laia, era un riu subterrani de banda a banda i per tant era una cova no habitable. Però en l'última glaciació el riu va anar perdent cabal i els Homo sapiens ja sí que van trobar lloc per habitar en aquestes coves, principalment per refugiar-se, però aquest no és l'ús més important que es va fer d'aquesta cavitat durant la prehistòria.
1: I quin és l'ús més important?
0: Doncs principalment és l'ús com a lloc de culte, com a santuari, com un espai sagrat, que ho va ser durant pràcticament 35.000 anys. I aquesta és la gran meravella d'aquest conjunt de coves, perquè han estat considerades un espai sagrat durant pràcticament tota la prehistòria, pels Homo sapiens, fins a l'arribada dels ibers. Per tant, estem parlant d'uns quants milers d'anys d'usos pràcticament continuats d'aquestes coves, com un lloc on s'hi celebraven diferents tipologies de rituals. Aquests eren els primers coneixements que es tenien des de les primeres excavacions d'aquesta cova, però ara fa 6 anys es va fer el més gran descobriment, que va deixar clar que aquesta cavitat ja era un lloc sagrat des de l'arribada de l'Homo sapiens. Des de fa almenys 37.000 anys, que és la data en què s'ha pogut datar el conjunt de gravats paleolítics més antics que es van descobrir aquí, en aquesta cova, l'any 2019.
1: Va ser un moment històric descobrir aquests gravats, gravats, a més, que estan datats com molt importants per ser gravat en si.
0: Sí, estem parlant d'un conjunt de gravats de diferents mil·lennis. La majoria pertanyen a l'època del Magdalenià o al premagdalenià, és a dir, fa uns 10.000, 15.000, 20.000 anys, i estem parlant d'un conjunt de dibuixos, la majoria abstractes, també alguns animals, i dibuixos molt antics que es van gravar en aquestes parets, com us he dit, fins fa doncs, 37.000 anys. Per tant, estem parlant de la mostra d'art més antiga localitzada a Catalunya i també doncs, el que es coneix com la província paleolítica mediterrània, tot el llevant de la península ibèrica. És peculiar perquè aquí no hi ha pintures, tots són gravats i amb una única finalitat. Escrivien aquests detalls simbòlics, aquests dibuixos dirigits a la divinitat, a la Mare Terra, i els escrivien en un lloc on no calia que hi accedís ningú.
1: És, per desgràcia, un conjunt que encara no podem veure, que esperem no, que en un futur proper pugui estar de cara al públic, però està en una zona complicada. Xavier, moltes gràcies per tot això. Et deixarem de la mà, agafarem de la mà l'Arnau per mullar-nos una mica. Moltes gràcies.
0: Cap dins de l'aigua, doncs. Que vagi bé. Gràcies a vosaltres.
1: Doncs ara seguim amb l'Arnau Bosch, responsable de Gorka Aventura, per mullar-nos una mica els peus, però hem de fer una mica un pas enrere perquè ens hem de preparar. Bon dia, Arnau.
2: Bon dia, què tal?
1: Ens hem de preparar, no, per anar a l'aigua?
2: Sí, correcte. Per equipar-nos i per entrar dintre la cova, doncs ens hem d'equipar amb el tema del neoprè. Llavors haurem de tornar enrere per poder entrar.
1: Què hem de fer? Com ens preparem per anar a l'aigua?
2: Doncs mira, realment, com que dintre de la cova trobem el curs aquàtic, ens hem de preparar amb un tratge de neoprè, vale? Tenim tant el que és els mitjons de neoprè com el tratge complet. A part d'això, en aquesta part sí que entrem amb casc i frontal.
1: I un cop ho tenim tot, anem cap a la cova, no? Ara sí, tornem.
2: Exacte, tornem, llavors ens ha deixat el Xavier. A partir d'aquí nosaltres doncs, avancem més endavant, que ja podrem veure que la cova cada cop es fa més estreta i no tenim doncs, aquesta part del museu o llum artificial, diguem.
1: Aquí és on comença l'aventura de veritat. Ho pot fer tothom, primer de tot?
2: Sí, a veure, realment no està recomanat per gent amb claustrofòbia, vale? Ja que la part aquesta de la cova, de la ruta aventura, és més estreta que la part del museu, i normalment ho recomanem a partir dels 7-8 anys.
1: Tenim un primer tram, només començar, que és el que ens imaginem quan anem, no, a fer aquest tipus d'activitat.
2: Sí, exacte.
1: Molt estret.
2: Exacte. Només començar ja veiem que la cova cada cop es fa més estreta, fins a arribar a un pas de gatera, que són més o menys uns 30 metres, en els quals l'alçada màxima és d'un metre 15 a metre 20.
1: Però després la cosa canvia, vull dir, s'obre la cova de nou.
2: Correcte, un cop arribem al curs aquàtic, a partir d'aquí ja pràcticament podem anar de peu en tot moment i trobem que la cova és bastant més ampla.
1: Què som dins? Tanquem els frontals i què?
2: No veiem res.
1: Res.
2: Absolutament res. Justament és una cosa que fem nosaltres dintre, que és el fet de descobrir la foscor absoluta. És a dir, estem durant un minutet aproximadament que tanquem tots els llums i llavors vivim una miqueta l'experiència d'estar dintre una cova i escoltar doncs el seu moviment.
1: Doncs Arnau, moltes gràcies. Ara sortirem, ens secarem una mica, però ja ben refrescats.
2: I tant, ara s'agraeix.
1: I ara hem sortit fora, però hem tornat a entrar perquè tornem a estar molt fresquets amb una altra cova molt petiteta, que justament és on es fa un dels tallers, que és el taller de prehistòria. Ho fem acompanyats de la Chantal Puig, membre de Drac Actiu, encarregats dels tallers. Bon dia, Chantal.
3: Hola, bon dia, Laia.
1: Bon dia, aquí també s'està molt bé ara per l'estiu. Quins són els tallers que feu?
3: Doncs mira, aquí a la cova s'ofereixen normalment dos tallers. Un és el taller que diem de prehistòria, que és el que fem en aquesta cova, la cova del Castell, que és un taller en el que expliquem una miqueta com es vivia durant el neolític i el paleolític. Aleshores es fa una cabana paleolítica amb uns pals i unes pells, que es fa, aquesta part és la que es fa fora, i aquí dintre doncs, ensenyem als nens el tema de la il·luminació, com s'utilitzava el foc a dins de les coves, i aleshores parlem del que tenim aquí, a Muntanyes de Prades i a les coves de l'Espluga en concret, que és el tema de l'art. Fan una lloseta de pedra, que per una banda fan una pintura, com les que tenim aquí a Muntanyes de Prades, i per l'altra banda fan un gravat, com els que tenim aquí a les coves.
1: I en teniu un altre taller.
3: Sí, després hi ha el taller d'excavació arqueològica, que és el que es fa a les cabanes que hi ha a la sortida de la visita, els que heu vist abans de la recepció, com si diguéssim, i en una d'aquelles cabanes, la més gran de totes, hi ha un jaciment simulat. O sigui, no és un jaciment arqueològic de veritat, però sí que hi ha una zona preparada on hi ha objectes enterrats, i aleshores el que fem és explicar la feina dels arqueòlegs i les arqueòlogues, i aleshores els nens el que fan és, per grups, doncs intentar desenvolupar enterrar restes que puguin haver-hi allí enterrades.
1: I Chantal, per acabar, hi ha alguna anècdota que recordis, algun moment així especial en aquests tallers?
3: Bueno, anècdotes n'hi ha moltíssimes, pensa que fa 20 anys que fem aquests tallers, o sigui, en tenim moltes, però bueno, així com a part curiosa, a la part de l'art d'aquí de la prehistòria, potser et diria el que més em va sorprendre una vegada va ser un nen que a la part de la pintura va pintar tota la llosa, i quan li vaig preguntar què representava, doncs em va dir que era la cova, a dins, la cova, que no es veu res i està tot fosc. Em va semblar molt graciós.
1: Chantal, moltíssimes gràcies. Acabem amb tu tota aquesta ruta que hem passat per tot tipus de fases, no?, dins de les coves, i recomanant totes aquestes activitats ara a l'estiu també són una molt bona opció.
3: Sí, perquè més aquí dins és, com dius tu, estem fresquets i la calor de fora s'aguanta molt millor.
1: Moltes gràcies.
3: A vosaltres. Sí.

Nosaltres el que fem és agrair moltíssim als companys de l'Espluga, de Ràdio L'Espluga, per aquest reportatge que ens ha dut no a dalt de la muntanya, sinó per dintre la muntanya, a visitar un dels llocs més espectaculars, fresquets i, en fi, amb més història que tenim aquí a prop del territori, les Coves de l'Espluga. Vinga, va, que després d'aquesta passejadeta, d'aquesta proposta de pla pel cap de setmana, el que fem és buscar-ne d'altres i arriba l'agenda d'activitats.

0: Activitats per un cap de setmana intenset. És 15 d'agost, recordo. Moltes poblacions estan de festa major, no podem passar per totes, però mira, ens en fa una selecció la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia,
0: Núria.
1: Vinga,
0: ho hem reduït a 3, això et deu haver costat, eh?
1: Sí. Dia, vull dir, avui només he portat una festa major. La setmana que ve ja sí que venim plens.
0: Vinga, tu mateixa. Escolta, comencem parlant de màgia, d'un festival de màgia relativament jove, tercera edició del Creixell Màgic.
1: Sí, tenim el Creixell Màgic aquí a Creixell, com bé deies, que avui i fins aquest diumenge 16 se celebra aquest festival, que és internacional i que és un punt de trobada pels amants de la màgia, amb propostes que hi ha espectacles, com per exemple el campió mundial de mentalisme Javier Botia, que fa un espectacle, també tallers pels més petits i un mercat amb material del món màgic per comprar-hi cartes, el típic set de màgia borràs que dic jo.
0: Oh, això mola molt, que vagi acompanyat del festival d'un mercat per comprar, perquè sí que hi ha botigues especialitzades, però normalment a les nostres poblacions no n'hi ha, ja te n'has de desplaçar a Barcelona i així.
1: Sí, sí, jo quan ho vaig veure vaig dir, ostres, mira, que xulo que la gent que li agrada podrà anar a renovar les seves cartes i les seves coses sense moure's gaire lluny. I bé, clar, el mercat i els tallers són gratuïts, mentre que els espectacles, doncs hi ha alguns que són de pagament i alguns que són gratuïts.
0: Molt bé. Doncs això passarà a Creixell, tercera edició del Creixell Màgic, des d'avui divendres i fins a aquest diumenge, un cap de setmana intenset. I música, molta música.
1: Sí, tenim...
2: Només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar. Prometo drames i ratllades algun dia.
1: Aquests són Ginestà,
0: Germans
1: Serrasoles.
0: Es nota, de seguida que el sents ja dius Ginestà.
1: Correcte.
0: Tenen una marca
1: doncs,
0: molt clara. Digues.
1: Aquests germans són els encarregats de donar el concert de Festa Major de Badalona, que d'avui fins diumenge se celebra coincidint amb la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu i Sant Roc, que són els copatrons de la ciutat. I bé, doncs, Ginestà presentarà el seu nou àlbum i això serà demà a 11:45 de la nit al passeig de la Rambla. A part del concert de Ginestà, doncs, hi ha altres activitats com una catifa de flors dintre de l'església, menjars populars habituals, cercaviles, matinades, una miqueta el que s'ha parlat aquest dematí a les primeres hores.
0: Sí, sí. Doncs Badalona, que també està de festa major, l'Assumpció d'elles i Sant Roc també, eh?
1: Sí, vull dir, que tots som una miqueta iguals i diferents al mateix temps.
0: Bé, 15 d'agost.
1: Ja. És el que té, és el que,
0: és el que té 15 d'agost. Ginestà, que seran protagonistes d'aquesta festa major de Badalona, plena d'actes. I ara, per canviar de tipus de música, jazz. Lídia, em portes molta música avui, eh? Això mola molt. Està molt xulo.
1: Per donar-li una miqueta de
0: color.
1: Exacte. Doncs bé, sí, tots els diumenges d'agost fins al 23, que serà la setmana vinent, Olot té un cicle de concerts i hem volgut destacar el d'aquest diumenge a 6:45 de la tarda, que és precisament un concert de jazz del Punx Trio i Samuel Marte. Punx Trio és un trio, com diu el propi nom, d'artistes que toquen un jazz molt concret que es diu jazz manuig, que és un jazz que la traducció seria jazz gitano, és una cosa així
0: qual,
1: com a...
0: Sí, així. Tal qual. Sí.
1: I també hi ha Samuel Marce, que és un trombonista de França. I bé, és un format que al trio habitual se li afegeix a aquest trombonista per portar, doncs, aquest tipus de jazz i també un altre tipus de jazz que es diu hard bop. Jo
0: aquest jazz que no controlo.
1: Desconeguda. Jo no sabia que hi havia subgèneres dintre del jazz, però bueno, desconeixement meu, no passa res, sóc bastant inculta en aquest sentit.
0: Bueno, però per això està, per això fem el programa.
1: Per això saps l'agenda.
0: Per això l'agenda i tot el programa, que jo estic descobrint un munt de coses xules, també.
1: Doncs això, i el concert es farà al Parc Nou de la capital de la Garrotxa, d'Olot.
0: Que xulo, doncs un parc fantàstic, el Parc d'Olot, estic veient imatges i és una meravella. Jo crec que la tardor fins i tot ha de guanyar molt més, però bé, de moment tenim el que tenim aquest diumenge a 6:45, el concert de jazz amb Punx Trio i aquest músic també francès. Moltes gràcies, Lídia. Acabem així amb tu. Moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana. Doncs jo crec que queda explicat, que no fem el programa per vosaltres, amb tots els respectes el fem. 70 ràdios de Catalunya fem el programa per nosaltres, per aprendre una mica les unes de les altres i saber tot el que passa a tot Catalunya. Jo estic adonant que he de viatjar molt quan acabem programa, quan acabem temporada, me faré un fart de viatjar i conèixer totes les emissores amb qui hem estat contactant aquests dies. I segur que passo per Cardedeu. Aina, vindré. Vinc a veure-us,
4: Sisplau, Núria, aquí t'esperarem,
3: O baixeu vosaltres també a Tarragona.
4: També.
3: Això és un momentet, que feu la bici i cap aquí.
4: Aina,
3: ens queda un parell de minuts. No sé si tenim algun altre comentari sobre gazpacho o salmorejo, que és el tema del dia.
4: Sí, sí, via Instagram, la Pilar i la Núria ens han dit que gazpacho, sense cap mena de dubte.
3: Guanya el gazpacho.
4: Sí, i després tenim un últim missatge que és especial i ara us explicaré per què. Anem a escoltar-lo, és l'Estela.
5: Molt bon dia, Obert, per vacances. Doncs, entre aquestes dues grans opcions, jo escolliria el salmorejo, però un salmorejo molt especial, que és el que fa la meva sogra. És un plat que no pot faltar a l'estiu i per mi, sincerament, me'l podria menjar durant tot l'any. Vull dir, soc addicta al salmorejo.
4: Tenim varietat.
3: Tupers, aquests tupers, que ja esteu tardant en fer-nos arribar. Que rolin els
4: tupers. Sí.
3: Ja està.
4: I Núria, per què deia que aquesta última nota era especial? Doncs mireu, es tracta de l'Estela i és la persona que estarà a Cardedeu la setmana vinent, perquè jo avui ja tanco per vacances.
3: És veritat, Aina, m'ho han xivat i no n'he sigut conscient. Sí. Aina, i ja no et tornarem a recuperar?
4: No, però seguiré ben atenta al programa. Vinga. Des de l'altra banda de la finestra, diguéssim.
3: Molt bé.
4: I l'Estela ho farà superbé, també.
3: Doncs vinga, Aina Barbany, moltíssimes gràcies, companya de Cardedeu, Ràdio Televisió, que aquests dies has estat amb nosaltres proposant-nos temes del dia. Fes-ho al revés, ara envia'ns tu comentaris i àudios, vale?
4: Exacte, jo us enviaré àudios i seguiré ben atenta. Gràcies a vosaltres, a tot l'equip, i una abraçada molt forta a tots els oients, també.
3: Una abraçada, Aina, moltíssimes gràcies. I dilluns connectem amb l'Estela i amb més temes del dia i amb més propostes i més continguts. 3 minutets i seran les 11. Passeu molt bon cap de setmana. L'últim alè per resistir. I una cançó.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Continguts en xarxa.
8: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
9: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
10: ¿Qué extraña luz?
9: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
8: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
11: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
12: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
8: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiam Abbas.
13: Después nos bañamos.
8: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
14: Hola. ¿Dónde quieres?
10: Está montando una película tú sola.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Nova edició del Via Directa d'estiu. Avui volem parlar del programa del voluntariat per la llengua, que des de fa molts i molts anys es du a terme a Sant Andreu de la Barca gràcies al Servei Local de Català. A continuació, el reportatge que Ràdio Sant Andreu emetia el dia 6 de maig d'aquest 2026. Salutacions de Jordi Emilian. Un dia més amb tots vosaltres amb el Via Directa d'estiu. L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb un altre que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
2: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs una mica doncs dades per una banda i per l'altra doncs experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin. I bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
1: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el Voluntariat per la Llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el Voluntariat per la Llengua o què és, què ens diria, Rosa?
2: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
1: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga encara més, sí. D'aquesta hora que és el que es demana doncs, a la setmana s'allarga més, i la conversa continua.
2: Exacte, i després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a tres tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no, a tenir diferents persones de referència, no, des del punt de vista de l'aprenent, i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
1: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
2: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no, diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui doncs, una mica de conversa, si té un nivell zero, no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs, és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
1: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
2: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
1: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003 que es va instaurar també el Voluntariat per la Llengua Sant Andreu a Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents han passat per aquest programa, per tant estem parlant d'una xifra important.
2: Sí, sí, sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara en aquests moments el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
1: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
2: Sí. Hi ha voluntaris doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no? Perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant. I també tenim voluntaris nous, que també està bé, no? Anar renovant doncs bé, la borsa de voluntaris.
1: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
2: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
1: I no és així, eh?
2: No és així, en absolut.
1: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
2: Sí, els comerços doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa doncs, també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs, col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs el català que estan aprenent a l'aula, doncs a treure'l al carrer.
1: Tenim aquí un eslògan que és quan parles fas màgia. Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
2: Sí, sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat que es va vincular, de fet, al mag Joanola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
1: Molt bo, m'han dit, eh?
2: Sí. Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
1: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
2: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs portem voluntaris, en aquest cas no som voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior, que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella. I llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents i bé, i seria doncs això, no? Aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no? Parlar amb una persona que externa, diríem, eh? Que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes, però tampoc es coneixen, perquè són de grups diferents.
1: Veig que el voluntariat per la llengua es va renovant any rere any, no? Sí. En quant a activitats, en quant a difusió també, no?
2: Sí, sí, sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs també portem una parella lingüística a l'aula, no? Perquè doncs expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
1: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el voluntariat per la llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no?
2: Exacte, sense
1: por, no?
2: Exacte, animar tothom. Després també les xarxes socials estan fent un paper important. Hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català. Vull dir que una mica doncs, l'enfocament seria aquest, no? Cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris.
1: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
3: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però hem fet durar molt el voluntariat amb elles i l'experiència és molt gratificant. Perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes pues, experiències, o millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment són moments molt divertits.
1: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
3: Sí, aproximadament, sí.
1: Com vas conèixer el programa del voluntariat per la llengua?
3: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí, llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi, i és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg ni res de l'altre món.
1: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenents que has tingut fins ara i de conèixer també altres cultures, no?
3: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlant doncs això de, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només l'idioma.
1: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
3: Exactament, totalment. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que, no, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, és un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
1: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no?, perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
3: I tant. Bueno, les meves trobades eren de dues hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust. Perquè si no estàs a gust amb aquella persona, només fas que mirar el rellotge. I si estàs a gust allà sentat fent un cafè o una aigua, ni fes el que sigui, vaig xerrant, quan te la dones 9:15 del vespre. Dius, ostres, anem a sopar.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
3: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre. També tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també donem feina als negocis del poble.
1: Exacte, bueno, de fet els comerços també hi participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
3: Exactament, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia Dijous Gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer, i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí, i sé que hi ha botigues que estan adherides.
1: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, perquè els recomanaria?
3: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana o poder una miqueta més, però així coneixes persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina, i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
1: Ja coneixes l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
3: Encara no.
1: Nervis?
3: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí.
1: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participa en enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
4: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les... al medi social, pues, parlant la seva llengua.
1: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
4: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més perquè quan estic parlant el cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada.
1: Però parles molt bé el català.
4: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
1: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
4: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazades, no?
1: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
4: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
1: Més del dia a dia, no?
4: Més al dia a dia, sí.
1: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
4: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me conec, ja me coneixen i tal, i intento parlar a més català.
1: Normalment, i bé, no?
4: Sí, són els meus professors també, sí.
1: D'on vens? On vas néixer?
4: Com?
1: On vas néixer?
4: Ah, soc boliviana.
1: Boliviana.
4: Sí, però ja he vist que...
1: fa molts anys aquí, no?
4: Sí. Des de los 21, uh-huh, saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts llocs, no? i ara pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i no vull que llegui, oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? És un, també és un requisit també per al tema de feina. I lo faig per a aquesta zona i per a l'altra també.
1: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
4: Sí, a veure, ara estem portant-nos el que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les diéresis i aquestes, que parece mentira, però costen
1: una mica.
4: I els accents, sobretot, els tancats oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, diu, i aquesta no, què era? Tancada o oberta, no?
1: Però paciència, no? Amb paciència, suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu. Però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català?
4: Sí, a veure, juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem una paraula, un joc que es diu multa, i fem així, digamos, acertix també, del cap, de cap, no sé, coses així, coses que també, una paraula així en si, no tinc.
1: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
5: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps, i així va ser.
1: És el primer any que ho fa o...?
5: Sí.
1: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
5: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
1: Creu que ho aconseguirà?
5: Crec que sí. I sí, jo sóc optimista.
1: Ja té el programa o ja pensa quin tipus de conversa...?
5: Bueno, fem una conversa així variada, de dones, de lo que surti. De lo que surti.
1: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per parlar?
5: Sempre, sempre hi ha temes.
1: I com ho porta, la companya?
5: Bueno, bé. Ho va fent bé, sí.
1: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te, aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
6: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
1: Però parles molt bé el català.
6: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
1: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
6: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i a més, amb Mercè...
1: Ho posa més fàcil, no?
6: Ho posa més fàcil, sí.
1: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
6: Sí, el que surti... del mateix, d'igual.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
5: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
1: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
5: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
1: Per tant, aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres, això us queda curt, no?
5: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
6: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
5: Sí.
1: Dels cursos? Quins cursos feu?
5: Fem el B, el
6: B3. El B2.
1: Les dues feu el mateix curs?
6: Sí, sí, hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
1: I com us va?
6: Bé, està bé, sí. La llengua és molt maca, el professor també, és molt, molt agradable i la veritat que està molt bé.
1: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
6: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
1: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
6: Sí, sí, això.
1: És el que has d'intentar, no, Mercè? De que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
5: Parla bé, l'únic sí. Que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
1: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntari de parlar llengua.
5: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
6: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui parlarem de tres situacions molt habituals, especialment durant l'estiu: les ferides, les cremades i les picades. Sovint són incidents lleus, però una bona actuació durant els primers minuts pot evitar complicacions. És per això que avui volem parlar d'aquesta qüestió i ens acompanya Jessica Morillas, que és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I també ens acompanya Gemma Trujillo, que és de la unitat de ferides complexes, també és de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, parlarem avui de ferides, cremades i picades, tres casos o situacions molt habituals durant l'estiu i que suposo que en aquesta època tindreu força consultes respecte a aquestes situacions, no?
3: Sí, és una època on, bueno, cremades solars ja ni es parla, però sí que és una època de més activitat, caigudes, la bici, talls, la barbacoa, cremades i més picades. És l'època d'estiu és una època que tendeix a augmentar tot aquest tipus de petits accidents, cosetes, lesions.
1: Com dèiem abans, no? A vegades són incidents lleus, però cal fer una bona actuació, sobretot en els primers minuts, no?
3: Sí, depèn del que fem, podrem arribar millor a la cicatrització o complicar més la cosa. Llavors sí que és important tenir quatre cosetes de fer per evitar que es pugui complicar i que una coseta més banal després ens pues, a l'estiu a lo millor pues, sense poder fer totes les activitats, perquè es pot allargar molt una cicatrització.
1: Per tant, hem de gaudir l'estiu al màxim. Les ferides, com dèiem, formen part dels accidents més habituals a casa, també durant les activitats a l'aire lliure. Què és el primer que hem de fer quan ens fem un tall, per exemple?
3: Un tall o una ferida, vale? El primer que fem, si és una caiguda, és mantenir calma, pensar, i hem de rentar-nos les mans abans de poder manipular qualsevol ferida, vale? per evitar infeccions posteriors. S'ha de netejar la ferida amb aigua i sabó. No necessitem, home, si té serum fisiològic, però que no cal, aigua i sabó. Si és molt bruta, necessitarem algun tipus d'antisèptic, en aquest cas la clorexidina, vale? Perquè dintre els antisèptics és el que menys mal fa. I si sagna, que és la urgència més important, s'ha de realitzar una pressió amb una gasa o un drap net sobre la ferida. Quan parlem de pressió, no parlem de fer una pressió 30 segons i anar destapant, perquè amb això provoquem que la fase que està al teu cos, que és llest i està treballant en que no sagni, cada cop que aixequem tallem aquesta fase de coagulació. Quan parlem de pressionar és 10 minuts sense tocar, pressionant, i si la gasa es taca o el drap es posa a damunt sense aixecar-lo. Llavors, home, si és una ferida molt lleu no, però si és una ferida que sagna, al mínim són 10 minuts sense aixecar per deixar que la fase de coagulació pues faci el seu efecte. Sí. Després parlarem de quan hem d'anar al metge, si no s'ha d'anar al professional sanitari. Si no s'ha d'anar, pues, si és una ferida que no és massa superficial, pues, s'hauria de tapar amb un apòsit net i moltes vegades no es necessita res més.
1: Molta gent té el costum de rentar la ferida amb alcohol o aigua oxigenada. És correcte o...?
3: No. Tot això el que fa són productes que són nocius, que normalment maten o empitjoren el teixit bo, i el que farem serà allargar la cicatrització i que possiblement no puguem anar a la piscina en tot l'estiu.
1: Per tant, ens oblidem de l'alcohol i l'aigua oxigenada al principi.
3: Sí,
1: per tant, avui també intentarem desmuntar falsos mites, no?
3: Sí, i dels remeis casolans.
1: Exacte, d'aquests remeis casolans que de vegades es parla,
3: cafè,
1: no són recomanables.
3: Cafè, pasta de dents, herbes... Pots trobar de tot, que fica la gent perquè...
2: Llegiu.
3: Coses que que no s'han de fer.
1: Aquestes ferides que ens fem, és millor deixar-les a l'aire o és millor tapar-les?
3: Si és una herida molt, molt superficial, es pot deixar a l'aire, però sempre cicatritzaran millor amb un apòsit en un ambient més humit i més controlable que deixar-les a l'aire. També és una mica mita això de que a l'aire cicatritzen millor. Normalment a l'aire fan alguna costra, però no cicatritzen. Va saltant la costra i la ferida està. Per això necessiten més un ambient més humit o un apòsit.
1: Abans que feies referència als remeis casolans, suposo que us trobeu errors molt freqüents que continueu veient a les consultes, no?
3: Sí, sí.
1: Té una ferida a casa.
3: Sobretot la pasta de dents i les cremades és superhabitual i és una bogeria, perquè després treure aquesta pasta de dents els provoca un dolor, sobretot si són nens, que a molts nens jo he vist que venen amb la pasta de dents. És un error molt greu que després provoca, a part d'empitjorar la situació, el dolor de treure aquesta pasta de dents que està adherida a una ferida.
1: Jessica Morillas, com a directora de l'equip d'atenció primària Sant Andreu de la Barca, d'aquests remeis casolans, sobretot no mirar vídeos a internet de com curar una ferida, perquè ens poden donar una indicació que no és correcta, com estem comprovant, no?
2: No, tota la informació que hem de buscar, no, la nostra font no ha de ser ni YouTube, ni la IA, ni aquestes. Sempre hem d'anar a buscar fonts que siguin molt més fiables. Tenim fonts veritables, com una infermera virtual que encara es pot consultar. Hi ha diferents fonts, o sempre podem venir a consultar la nostra infermera, el nostre metge de referència, que amablement ens explicaran com actuar.
1: O fer una e-consulta també, no?
2: Una e-consulta també.
1: En quins casos la ferida deixa de ser lleu i cal anar al CAP? Quan nosaltres veiem que aquella ferida no pinta bé i que millor que ens ho vegi un professional?
3: Sí, si la ferida és profunda o les vores estan molt separades, s'ha d'anar perquè hem de pensar que millor necessita una sutura, ¿vale? Si és una ferida neta, que pues, un tall, no? El tall, pues, depèn de la zona i de com sigui, s'ha de valorar, sí? Més que res per si necessita sutura o per si ha arribat a zones més profundes, que llavors és més greu. Si el sagnant no cessa o no deixa de sagnar quan ja hem fet correctament els 10-15 minuts de pressió, també s'ha d'anar. Si en els 24-48 hores comença a estar més envermellida, inflamada, inclús pot suporar pus, s'ha d'anar a visitar un professional sanitari. Si no recorda que estigui ben vacunat i la ferida és bruta, també tindria que consultar a veure si sí o si no. I aquí sí que tindrien que fer un petit incís en persones grans i diabètics en ferides als peus, vale? Perquè aquestes, encara que pensin que és lleu, sí que tindrien que venir a valorar-les per un professional.

0: i que si no ho sabem, doncs vinguem a fer la consulta. O, com tu has dit abans, la e-consulta també es pot fer.
1: Ara, avui en dia, amb l'historial electrònic ja és més fàcil tenir-ho ben registrat, perquè abans, clar, si tenies l'historial al poble del costat, no podíem saber quina data i, davant del dubte, es vacunava. Per això la sobrevacunació que comenta la Gemma. Avui en dia, l'historial és compartit a tot Catalunya, podem veure les dosis que ens han posat i, a més, ja més o menys tots estem en unes edats que ja vam, ja estem a l'historial electrònic. Pots queden dels que es van vacunar quan era historial en paper, amb la qual és molt més àgil. Però una consulta per comprovar si està la vacunació, inclús la gent que a través de la meva salut pot veure el seu estat vacunat i si la té pendent. I davant del dubte, doncs, consulta i li contestarem si cal vacunar o no.
2: Per això que ara vagin consultant, perquè en el moment que tens una ferida i has d'anar a urgències i et pregunten, t'has vacunat el tètanus amb els nervis i tot, te n'oblides, no? I potser no saps respondre la pregunta, més val que ho consultem ara. Tranquil·lament. Anem a les cremades. Les cremades també són molt freqüents, sobretot a la cuina, ara a l'estiu. Quina és la primera actuació correcta? Aquí també desmuntarem, suposo que molts falsos mites, no?
0: Sí, a part de la cuina, les cremades de barbacoa mal enceses és un continu a les consultes. I aquí el consell, i el primer que s'ha de fer, i que... és l'actuació correcta, és refredar la zona amb aigua corrent. S'ha de refredar, però no refredar igual una mica abans com la pressió, no 30 segons. S'ha de posar sota la xella, l'aixeta 20 minuts. I refredar la zona, si hi ha anells o rellotges, s'han d'intentar treure, i si hi ha roba que no està adherida, també l'hem de treure. Aquest seria el consell general de la primera actuació que s'ha de fer en una cremada... domèstica a casa que no requereix hospitalització o coses més greus. Seria el consell més de refredar la zona, no amb gel, prohibit el gel perquè augmentarem la cremada, sinó amb aigua corrent de l'aixeta i 20 minuts.
2: Recordem que el gel crema també.
0: Clar. I sí que hem de tenir una mica més de, en aquesta neteja, si és química, hem de tenir molt en compte que no vagi a una altra part del cos, perquè si no pots fer que, vale, la neteja ha de ser cap a una zona que vagi, pues, a la xeta o sal, però que no és l'única cosa que tindríem que tenir en compte si és una cremada química, vale? que aquell químic no vagi corrent per més cos, més pell.
2: Què hem de fer si apareixen butllofes?
0: Què hem de fer si apareixen butllofes? Això és una controvèrsia. Si estem a casa i no és una cremadura greu, no tocar. ¿Vale? Després, si necessita atenció al cap, possiblement retirarem. ¿Vale? Però per professionals. ¿Vale?
2: Per això, quins criteris ens indiquen que una cremada necessita, en aquest cas, valoració d'un professional?
0: Pues una cremada que afecti a zones de risc, com és la cara, com és mans, peus, genitals, perquè, clar, totes aquestes zones són de molt risc, ¿vale? Perquè poden tenir seqüeles que després deixi, jo què sé, pues, uns dits que no puguis després mobilitzar. Grans articulacions, si és extensa, ¿vale? En un nen petit, persona major amb malalties importants, pues, a no ser que sigui que t'ha caigut una gota d'oli, aquesta no, però una cremada tindria que ser visitada per professionals sanitaris, i si la cremada és per agent químic o electricitat, aquestes s'han de venir. Aquest seria a grans trets pues, el que hem de fer i quan hem d'anar a urgències.
2: A l'estiu també augmenten les cremades solars, per tant hem d'anar molt en compte, sobretot
0: sí,
2: en aquesta època.
0: Sí, perquè estem mig bojos.
1: I prevenir-la, sí, sobretot.
2: Sí. Ja vam parlar aquí fa uns dies amb companyes vostres la importància de la crema solar, no quan estem a la platja o a la piscina, que també, sinó abans de sortir de casa ens hem de posar la crema perquè comenci a fer efecte.
0: Jo crec que algo que ens ha quedat, avui ens ha de quedar molt important, és que la cremada solar augmenta el risc de càncer de pell. I és una cosa que no tenim massa en ment. I que els nens... només per sortir a passejar al carrer ja han d'anar amb protecció solar. No només això, quan van a la piscina o a la platja. Els grans també hem d'anar amb protecció solar. I la gent, per exemple, sense cabell,

0: pues ha de portar gorra. I són coses molt importants perquè no li donem importància només quan anem a piscina o platja, però clar, el sol estàs directe tot el dia fins que es fa de nit. I s'ha d'utilitzar protecció solar, s'ha de posar protecció solar cada 2 hores i després de cada bany, i s'ha d'evitar, sobretot les hores centrals de 12 a 5, estar exposat al sol.
1: Hem dit abans que parlaríem de ferides, cremades. Es queda el tercer element, que són les picades. Picades a l'estiu. Mosquits, abelles, vespes són habituals d'aquests mesos. Quina és la primera actuació recomanada?
0: Aquí la
1: que no parlarem perquè piquen més a unes persones que a d'altres, no? Això és una altra qüestió.
0: Bueno,
1: o teniu teories?
0: Jo no tinc teories d'això.
2: No, sembla que això és més mite, també. Que...
0: La gent m'ho pregunta perquè a la meva dona no li piquen i a mi sí el mosquit. Pues no ho sé, li agradaràs més, no ho sé. No, evidència científica, d'això no n'hi ha.
1: Ens centrem a la picada. Un cop
0: sí,
1: ens piquen,
0: en què hem de fer? Home, sí que podem fer coses per prevenir.
1: Evidentment.
0: Vale? Exacte.
1: Comencem primer la prevenció, després...
0: Pues la prevenció és repel·lent, o sigui, no, d'això, i si anem a zones que no, vas al camp, vas, si es pot portar màniga llarga o pantaló llarg, millor, utilitzar el repel·lent. I
2: per prevenir la proliferació també és important evitar les basses d'aigua, sobretot els mosquits i molts insectes acudeixen on tenen aigua fresca i acumulada, és on posen els ous, les larves, i es crien. Llavors intentar evitar tenir aquest típic plat de les plantes que el deixem allà amb molta aigua, perquè és una fonda que pugui proliferar molts més aquests insectes, i així també com menys hi hagi, menys ens picaran.
1: Exacte. Ara, si ens piquen, primera actuació.
0: La primera i més important és rentar zona amb aigua sabó i posar fred. Aquí sí que hem de posar fred, ¿vale? Posar fred durant una estona, no directa, embolicat amb un drap, amb una gasa, i deixar una estoneta per tallar una mica la fase inflamatòria que produeix una picada.
1: Si nosaltres veiem un fibló, com l'hem de retirar? Ho podem retirar nosaltres mateixos?
0: Ho podeu retirar, però no amb pinces.
1: Que és el que es fa habitualment.
0: Clar, les pinces el que fa és tallar i quedar-te un trosset a dintre, ¿vale? Aquí l'ideal, o vas al centre que ho faci el professional, o estaria més correcte amb un tipus de targeta que facis una mica de pressió i com que l'aixequis amb una targeta del banc, per exemple, o d'una altra institució. Seria més correcte que unes pinces, perquè les pinces possiblement quedi un tros a dintre, ¿vale?
1: Remeis per un cop ens ha picat i alleujar una miqueta de pico d'inflamació. Has comentat abans fred,
0: que el fred important. I una de les coses també molt importants és no gratar-se, perquè el que fem és possibles infeccions. La primera d'això que tenim és gratar-nos, perquè ens pica, perquè està calent, perquè s'inflama, i és una contraindicació, perquè una de les raons que després poden portar a infeccions i a que les ferides es cronifiquin i durin més és haver-se gratat en el moment de la picada. Hem de posar fred i no gratar-nos.
1: Hi ha persones que pateixen reaccions al·lèrgiques.
0: Sí. Han de venir. Sí. Han de venir perquè... han de consultar, ja, no només quan tinguin una reacció al·lèrgica, perquè això, una reacció al·lèrgica, és una visita urgent, ¿vale? Però també han de venir si hi ha una gran inflamació, si hi ha signes d'infecció, calor, inflamació, o la persona pot presentar febre i malestar. És molt típic d'una picada, perquè no només estan els mosquits, estan les petites aranyes, que a vegades fan aquest malestar, que no saben què li passa, i és de la picada. I després estan els signes d'alarma, que és anar corrents a un centre sanitari, que seria dificultat per respirar, augment de llavis, inflamació a la gola, mareig intens o inclús pèrdua de consciència. Això ja serien símptomes d'una urgència vital.
2: Doncs també hem de vigilar sempre amb les paparres. Quan tenim una picada de paparra no li donem tanta importància perquè no fa mal en el moment, però sí que s'ha de consultar perquè requereix antibiòtic per evitar infeccions greus.
1: Com sempre, consultar el professional.
2: Sempre.
0: Sí.
1: Doncs avui parlant de ferides, cremades, picades, donant aquests consells de prevenció, però també de com hem d'actuar. i sobretot desmuntant falsos mites, no? De creences, no? De que creiem de que amb una ferida hem d'actuar d'una manera, doncs, amb els consells d'avui ja sabem com hem d'actuar. Això ens ho hem d'aprendre, apuntar-nos, no? En un lloc visible de com actuar davant d'aquestes situacions.
0: I tenir en compte que els primers minuts importen, que l'actuació correcta marcarà la diferència entre una ferida que tanqui aviat o una ferida que es compliqui.
1: Doncs Gemma Trujillo, de la Unitat de Ferides Complexes, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies,
1: Jordi.
0: Forma
1: part de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca i com també avui també ens ha acompanyat la seva directora, Jessica Morillas. Moltíssimes gràcies. Bon estiu.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem sense ferides, sense cremades i sense picades.
2: I sense res. A gaudir.
1: Bon estiu.
2: Bon estiu a tots.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continuem amb la ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, cinquena ronda d'entrevistes d'aquesta temporada. Avui analitzarem aquest darrer any de legislatura, també dels 3 anys, i també amb una mirada posada de cara a les eleccions municipals del 2027. Avui ens acompanya el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas. Molt bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
1: Juan Pablo Beas, avui analitzarem doncs, aquest darrer any de legislatura, però canviem l'ordre que hem fet les entrevistes anteriors de l'Espai de Portaveus, perquè acabàvem parlant d'aquí un any de les eleccions municipals, però l'actualitat mana, i des del passat divendres, dia 10 de juliol, vostè ha estat escollit com a candidat del PSC a Sant Andreu de la Barca a l'alcaldia a les eleccions municipals del 2027. Com valora aquesta elecció?
4: Home, estic molt content, molt orgullós i molt honrat, no? que els companys i les companyes del Partit dels Socialistes de Catalunya i el meu partit doncs hagi confiat en mi, confiï en mi per ser la persona que estigui al capdavant de la llista electoral del PSC a les municipals de l'any que ve. Satisfacció i responsabilitat, no? Molt content, molt feliç. És un partit que m'estimo i és una ciutat que m'apassiona i a la que he dedicat pràcticament tota la meva vida d'una forma o d'una altra, no? Des de ser regidor, ser cap de premsa o estar a la ràdio o estar amb entitats, i bueno, tothom coneix doncs la meva estima per Sant Andreu de la Barca, que crec que aquest poble és un gran poble i que té un gran futur per davant, i per tant doncs molt honrat i molt responsable. És una tasca doncs que és important. Liderar aquest projecte nou doncs té aquesta càrrega de responsabilitat, perquè ens estimem, com deia, el poble, i també crec que en alguna ocasió ho he dit, jo crec que la gent que s'estima i que s'apassiona per les ciutats i que està en un partit que a més doncs, és un exemple de municipalisme i de fer créixer les ciutats, doncs jo crec que és una combinació que pot ser molt positiva pel nostre futur.
1: Com afrontar aquest repte, que ara vostè sí que serà la persona que encapçali la candidatura?
4: Com et deia, ho afronto amb responsabilitat i sobretot amb moltíssima il·lusió. Estic molt content, estic amb moltes ganes. També des del divendres doncs he rebut la reacció molt positiva de moltíssima gent, de tots els àmbits, de tots els col·lectius, de totes les procedències, i això encara doncs m'impulsa molt més, no? La gent jo crec que té una necessitat de canvi, té una necessitat de que Sant Andreu recuperi doncs aquest espai capdavanter que ha perdut en aquests anys, i que necessita un projecte il·lusionador, vertebrador, cohesionador i que garanteixi la igualtat d'oportunitats i un futur pròsper per a tots i totes en els propers anys.
1: La seva era l'única candidatura per encapçalar la llista electoral?
4: Sí, finalment només es va... jo vaig rebre l'encàrrec de la comissió executiva de l'agrupació, van triar per ser el candidat i vaig ser el candidat que es va presentar el divendres passat i que vaig rebre el suport unànim, cosa que agraeixo públicament a tots els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca que van assistir, perquè totes les persones van votar a favor i no va haver-hi ni una sola abstenció.
1: Queden uns mesos de cara a les eleccions, cada vegada queda menys. Quin és el timing de la seva candidatura? Quan presentarà les persones que l'acompanyaran a aquesta candidatura? Tema de projecte, això ho anem comentant a cada entrevista de portaveus.
4: A veure, ara s'ha fet el nomenament del candidat, també, evidentment, doncs, coordinats amb el nostre partit. I al mes de setembre voldrem fer una presentació oficial de la candidatura, del projecte, i en els propers mesos, evidentment, seguint una miqueta la línia doncs, habitual, doncs, anar explicant, per una banda, el projecte, que hem comentat en moltes ocasions aquí, que està molt format, molt madurat, i que té ja idees bastant clares. Hem estat parlant amb molta gent, individual i col·lectivament. Incentivarem encara més, incrementarem més aquest contacte, perquè ens agrada escoltar les necessitats de la nostra ciutadania, però ja estem configurant unes idees, uns projectes amb accions ja concretes en tots els àmbits, perquè jo crec que Sant Andreu necessita un projecte ambiciós i de futur. Jo crec que hem viscut uns anys de pedazos, no? Jo crec que s'ha fet una coseta aquí, una coseta allà, intentant doncs, que sigui més del que sembla, però no s'ha pensat en el que hi ha al costat, no? En moltes ocasions veiem determinades iniciatives que no tenen en compte, no han pensat en què passa en tot l'entorn i com volem que sigui tot l'entorn, o el barri, o la zona, o què fem a les instal·lacions esportives, quina remodelació, que crec que necessita una remodelació important per posar-la al dia, les instal·lacions culturals, les instal·lacions socials. Jo sempre parlo d'una reflexió econòmica del futur de Sant Andreu de la Barca en l'àmbit industrial, en l'àmbit comercial. I en aquests mesos anirem explicant projectes, el projecte de futur de Sant Andreu i les persones, el grup humà que formarà part d'aquesta llista electoral, però tot tindrà el seu procediment i hem de fer-ho de forma continuada i rigorosa, no? Evidentment, les coses que proposem a la ciutadania han de ser coses que es puguin fer, que siguin sostenibles i sobretot que siguin ambicioses, però jo crec que Sant Andreu necessita un canvi de veritat.
1: Vostè va entrar com a regidor el 2015, regidor al govern, ha ocupat diverses carteres estant en el govern. Aquesta darrera legislatura, en aquest cas a l'oposició, què ha après d'aquests anys a l'oposició?
4: Doncs mira, ha sigut un aprenentatge interessant, perquè l'oposició és dura, és difícil, perquè, com dic en moltes ocasions, jugues en un terreny de joc on les regles les marca un altre, no? Aquí tenim un àrbitre, i en aquest cas aquest àrbitre, que és l'alcalde, doncs, que a més juga i fa trampes contínuament, des dels debats polítics, que no deixa que siguin realment profitosos o profuns, perquè quan hi ha una mínima discussió ja no li agrada el que sent, ja ho talla, i sobretot a nivell d'actuacions. Aquest ha estat un govern que juga contínuament amb l'engany, contínuament, i en l'àmbit de la comunicació de forma molt evident. O sigui, és un govern que juga a fer entendre coses que no fa, barrejant temes, no sé, l'exemple. Tens parcs, nosaltres vam deixar una auditoria de parcs fetes, no? Una auditoria feta. I vam deixar diners per fer parcs, i nosaltres teníem previst fer parcs. Hi ha parcs que s'han deixat deteriorar 3 anys. O sigui, ara quan fan aquests vídeos dient voleu això, voleu allò, això ho heu permès vosaltres, això no estava així fa 3 anys. O sigui, tu fixa't la política de deixar deteriorar les coses per arribar a un any o mesos abans de les eleccions a dir nosaltres salvem això. No, tu ets corresponsable, tu ets responsable d'aquest deteriorament, i amb això la política general d'aquest govern està sempre enganyant a la ciutadania amb una participació que no és real, és més explicar la teva propaganda que no escoltar, amb una transparència que no existeix. L'últim ple va dir l'alcalde que les actes de les audiències públiques estaven penjades a la web, o si les troba algú, nosaltres continuem buscant-les. No estan. O sigui, es menteix contínuament. I jo crec que un projecte polític ha de ser un eix directe i explicar la veritat en tot moment.
1: Ara sí que fem balanç del darrer any.
4: De l'oposició, perdona, Jordi, que m'he despistat, m'he anat una mica a una altra banda. Primer, la humilitat de suposar d'estar a l'oposició. I segon, que te n'adones que treballar a l'oposició és treballar per Sant Andreu de la Barca. Perquè hi ha moltes coses, que amb les nostres declaracions, amb les nostres reivindicacions, amb les nostres mocions, hem fet que aquest govern municipal indirectament actuï. I més a més un govern que està molt influenciat pel que es diu a les xarxes socials. Si hi ha un mitjà de comunicació que denuncia una cosa, ràpidament va a veure si ho arregla, perquè tenen pànic a la mala imatge a les xarxes socials. I nosaltres hem explicat moltes coses que hem vist que després que la ciutadania ha entès, perquè està en el discurs de la ciutadania, i ha fet que aquest govern actuï en coses on no tenia previst actuar.
1: Com valora aquest darrer any? De fet, ja ha donat algunes pinzellades a la seva intervenció.
4: Aquest últim any jo veig un govern municipal cada vegada més nerviós, improvisant cada vegada més. És un govern municipal que no té un full de ruta, ho hem dit des del principi. Són actuacions aïllades aquí i allà. No hi ha un projecte de ciutat. I ells, fins i tot, quan veuen que això que estem dient nosaltres quallen la gent, intenten reaccionar ràpidament, fent un acte aquí a la biblioteca, dient els projectes de futur, barrejant moltes coses, explicant que el projecte dels 600 habitatges de protecció oficial, o els 600 habitatges, molts dels quals de protecció oficial, doncs és un projecte seu. No és cert. Aquest és un projecte que van iniciar els socialistes. Que ha demostrat que no ha fet política d'habitatge, va a inaugurar o a visitar obres de pisos privats, deixant entreveure, a veure si la gent es creu que són pisos de protecció oficial. No, vostè no ha fet res en l'habitatge a Sant Andreu de la Barca, i té, a més, la manca de credibilitat i de veritat de dir als veïns que la promoció del carrer Sant Job, del Josep Pla d'aquí, de 36 pisos de protecció oficial per a joves, és una proposta que han fet ells, que han fomentat ells. Això és enganyar descaradament, això no és veritat. Això, la primera pedra es va posar amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, i sent jo el regidor d'habitatge. I ell, que no tingui aquesta humilitat de dir això ho van fer els socialistes, com no ho tindrà de l'escola Bressol, perquè realment, què han fet ells de pròpia creació? Molt poc, molt poc. I en aquest sentit, és el que volia dir, no? O sigui, i una cosa que han deixat absolutament en un segon pla. Ell reconeix que no ha fet bé la política d'habitatge perquè li treu la regidoria a la regidora que ho porta, a Maria Antònia Borbón, que és la número 2, la vicealcaldessa, li treu la regidoria d'habitatge i li dona a la Eunice Martín, que és una altra regidora del govern. Això és reconèixer el fracàs de la política d'habitatge del govern, o de com està el manteniment de la ciutat. La gent es queixa de la jardineria, del manteniment. Ell fins i tot diu, sí, és que no està bé perquè tenim problemes. I 2 mesos abans fa una pròrroga de 2 anys a aquesta empresa? Això no ho explica. Per això hi ha moltes coses. I aquest joc de continuar d'enganyar, de dir mitges veritats, jo crec que ell es pensava que li duraria tota la legislatura, i no li ha durat, perquè la gent s'ha adonat, i cada vegada se n'adona més. I crec que tenim una, si em permets, un fet que hem de treballar conjuntament, i fins i tot crec que amb tots els partits, que és la cohesió de Sant Andreu. Jo crec que no s'ha treballat del tot la cohesió social de Sant Andreu de la Barca, i hem de treballar-ho plegats, perquè aquí no hi ha, Jordi, uns o altres, aquells o aquests, hi ha Sant Andreu de la Barca.
1: Si hagués de resumir aquesta legislatura amb un titular, quin seria?
4: la ciutadania s'ha adonat que el canvi no era real i que era més postureo que realitat.
1: Hem preguntat també amb els diferents portaveus que si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys.
4: Jo, malauradament, crec que no. Jo crec que s'ha paralitzat. Jo crec que s'han fet mesures que no són principals. Algunes, evidentment, sí. Algunes estan correctes. Però jo crec que Sant Andreu està pitjor. Sobretot, Sant Andreu ha viscut una decepció perquè s'esperava una part, i així ho van demostrar els resultats, que aquest govern expliqués la veritat, i aquest govern el que fa contínuament és tractar d'enganyar la gent, i això està molt lleig, això està molt lleig, perquè a vegades jo crec, quan veig publicacions i veig coses o respostes o demagògies als plens, jo crec que es menysprea en moltes ocasions que la gent és gent interessant, és gent intel·ligent, és gent que sap prendre les seves pròpies conclusions i que no se li enganya així per així, d'una forma amb jocs polítics, no? Perquè jo crec que aquesta és una definició del govern del Giribet. O sigui, està jugant políticament, ell està calculant què fa o què no fa per això, si això té o no un rendiment polític, un rendiment en vots, i això no està bé. Sant Andreu necessita, jo crec, que un alcalde que sigui un sincer, que expliqui les coses com són i que prengui les mesures urgents i necessàries per millorar-la, que tenim moltes mancances.
1: Quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i també quines continuen sent les grans assignatures pendents de la ciutat?
4: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: Durant aquest mandat s'ha parlat molt de seguretat, civisme, neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat. Quin d'aquests àmbits considera que necessita una actuació més urgent?
4: Jo crec que l'àmbit del manteniment de la ciutat i de la seguretat són els més principals, i també l'àmbit comercial. A veure, el manteniment de la ciutat s'ha deteriorat molt. S'ha deteriorat molt i això es veu. Jo crec que aquí s'ha de fer, s'ha d'actuar. L'altre dia estem rebent, Jordi, continus missatges de barris i de veïns dient que anem perquè com estan les escombraries, com està... Aquest govern és incapaç de prendre una mesura important. Tenim el contracte nou de les escombraries i de la neteja de Sant Andreu de la Barca, que no són capaços de treure, que prorroguen, amb un contracte molt antic. Per què? Perquè tot ho miren en càlcul electoral. No, és que si fem això s'emprenyaran aquests veïns, i si fem allò després fan altres mesures que emprenyen un barri concret i no actuen, com estem veient per exemple amb la vista de futbol del Johan Cruyff. O sigui, això és una cosa que haurien d'haver solventat ja, i no ho fan perquè tenen por por. L'àmbit de la jardineria, a veure, hi ha espais que és que els veïns es queixen contínuament. La resposta és no és canviar o fer un nou contracte, no és prorrogar. Per què? Perquè no tenen capacitat de gestió. Si tu no tens capacitat de gestió, no pots donar resposta a aquestes necessitats. La seguretat, clar que s'ha d'incrementar, sempre s'ha d'incrementar, però hem de fer molta atenció al comerç i sobretot, insisteixo, a la cohesió social. A Sant Andreu no hi ha una gent d'un costat i una gent d'un altre, o d'aquí o d'allà. A Sant Andreu està per damunt de tot la ciutat. I nosaltres, si la gent ens dona la confiança de governar, governarem per Sant Andreu de la Barca, ni per uns ni per altres.
1: Com definiria la relació entre govern i oposició durant aquests 3 anys i després en els plens municipals? El funcionament d'aquests plens municipals, si n'ha estat un espai de debat útil o massa condicionat a la confrontació política en aquests darrers 3 anys? Com ho valoraria tot plegat?
4: A veure, la relació amb el govern municipal no és bona. No ens enganyarem. Però jo crec que nosaltres no som els culpables. Jo crec que és un alcalde que no accepta la crítica. A veure, ell... A mi em fa molta gràcia, perquè ell fa discursos en plens que ens diu de tot i després diu, jo estenc la mà, perquè, cal dir-me, això no s'ho creu ni vostè. No ha estès la mà mai. Mai. O sigui, ell no ha tingut cap interès en que hi hagi un consens polític, ni en els pressupostos, ni en les ordenances, en res. En cap moment. I els plens es juguen amb les regles que ell marca i va canviant. Després fa... I el funcionament sempre és el mateix. Intervé el govern, intervenim nosaltres, i quan ell considera que ja s'ha acabat, fa l'espeech, ens diu de tot, i ja no ens deixa contestar. Nosaltres sortim molts plens dient, mira, teníem resposta per això, per això, per això, per això i per allò, no?, però no ens deixa. Per tant, i després jo poso d'exemple els pressupostos de l'any passat. El pressupost de l'any passat, a veure, jo ho sento per la Maria Antònia Borbón, però jo no entenc com va permetre que es fes això. Una setmana abans, 2 setmanes abans, no ens volien dir quan pujaven el IBI. Per favor, som grans, tenim una edat. Poden enganyar molta gent, però... o intentar enganyar molta gent, cada vegada menys, però nosaltres ja no ens enganyen aquests jocs d'aparentar que els que portàvem la crispació som nosaltres. A veure, la crítica en l'oposició és raonable i la fiscalització és raonable. La gent que em coneix, jo no sóc gens una persona crispada ni una persona que busqui la confrontació, sempre busco el diàleg i el consens, i ho he fet tota la meva vida. Però el que no busca el diàleg ni el consens és ell. I és així des del primer minut. I en l'últim any, això és evident. I després hi ha qüestions de cortesia. Jo he estat al govern no amb una responsabilitat tan important com la que té Marc Giribet, perquè jo no he estat mai alcalde. Jo he sigut regidor de determinats àmbits, no? De cultura, de joventut, de seguretat, d'habitatge... Jo mai he perdut el respecte i l'educació amb l'oposició quan estava al govern. Ni ho faré si la gent em dona aquesta responsabilitat l'any que ve. Hi ha determinades expressions, determinades actituds que es veuen i altres que no es veuen també, que jo crec que s'han de millorar. Per tant, no és una bona relació. Però que no intentin vendre que han intentat que l'hagués, perquè no l'han intentat en cap moment.
1: Anem a posar notes?
4: Vinga.
1: Vostè és la penúltima entrevista, per tant, els altres portaveus... els altres portaveus ja saben que hi ha una part de l'entrevista que s'ha de posar notes.
4: I a mi m'han puntuat, també.
1: També l'han puntuat, evidentment. Bueno. En com ho podem? De l'1 al 10,
4: De l'1 al 10 li posaria un 3.
1: Partit Popular.
4: Un 3 perquè... Deixes que digui una frase?
1: Vinga.
4: Perquè Podemos, la Isabel... que és una persona que personalment aprecio i que políticament tinc coses en comú amb ella, jo crec que estan en el govern s'ha deixat anar i moltes de les coses que ella reivindicava ja no les reivindica. I jo crec que ha estat absorbida per Fem Sant Andreu.
1: Partit Popular?
4: Bueno, pues mira, jo la Sònia la conec des de fa molt de temps, li posaria un 7, perquè jo crec que la Sònia ha fet una oposició. A veure, evidentment, la Sònia i jo estem a les antípodes políticament, i veient el que fa el Partit Popular a Madrid, escolta'm, a vegades, però jo crec que és una bona regidora, i a més una persona que s'estima Sant Andreu, i ho ha fet bé, més enllà d'aquests números que fa de posar la foto i tot això que... però jo crec que com a mínim s'ho ha pres seriosament i es treballa l'oposició.
1: Vox?
4: Vox, es pot posar en negatiu?
1: La nota més baixa de 0 a 10.
4: Un 0 rotund. Rotund, per què? Perquè és un partit que no aporta gens a la societat, que vol separar, que vol dividir, que és l'antípoda del que volem nosaltres, i que a més no s'ha treballat l'oposició. Ha sigut un partit molt proper a Esquerra Republicana, o sigui, que és una cosa que no acabo d'entendre, o sigui, que em sorprèn, eh? No ha fet oposició, perquè per fer oposició s'ha de treballar, i a més és un partit que jo no entenc com a vegades el propi govern li ha donat suport en algunes accions.
1: Som?
4: Som. Jo li posaria un set també al Felipe. Jo crec que és pura passió, és pura interès comunitari. Jo crec que és una persona que s'estima Sant Andreu, que el coneix i que intenta aportar. Jo l'he vist no sent tractat bé en algunes ocasions. Hi ha alguna moció aquella de la solitud no desitjada que van presentar amb ell, que per presentar-la a nosaltres ell la va perdre, no? Perquè el govern la va votar en contra perquè anàvem amb ell. Jo crec que és un bon home, i a més és un bon metge, i és una persona que actua de cor, i a més té aquest punt de frescor que bueno, pues de venir de l'àmbit que ve, doncs que és positiu per una ciutat.
1: Fem?
4: Jo a Fem li posaria un 1, i li posaria un 1 per el que et deia, no? Perquè és un govern que ha decebut a la gent, que les formes no han estat les correctes i que ha intentat sempre enganyar la gent en totes les comunicacions contínues, en barrejar coses, i jo crec que un govern que no explica la veritat i que tots són càlculs per guanyar vots i per convèncer uns i altres, i no, jo crec que han posat els seus interessos per davant dels interessos de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que, i a més ho han fet amb això, amb aquesta intenció contínua de política d'aparador, de molta xarxa social, de molt explicar moltes coses i després no atès les necessitats, o sigui, explicar coses que després veus que darrere no és així, i amb la seva necessitat de buscar de no donar resposta a les necessitats urgents. Jo crec que és un govern que ha estat despistat en les seves iniciatives contínuament i no ha atès, escolta'm, Sant Andreu és així, té aquests problemes, quins són els prioritaris, aquest, actuem i sobre això construïm.
1: I finalment, el PSC,
4: home,
1: quina nota es posaria? Del 0 al 10, eh?
4: Del 0 al 10. Bueno, però he posat un 7 al... ens posem... No em poso, perquè el PSC no sóc jo, eh? Són molt. Mira, poso un 9. I saps per què? Per la tasca que fan els regidors i regidores i els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca. Perquè, escolta'm, la gent que ha treballat amb nosaltres com a regidors, Juan Alfaro, Froilana Salgado, la Maite Navas, la Nea Di Duarte, la Irene Cabrera, cadascú en els seus àmbits s'ho ha currat molt. Ha treballat molt. Hem mirat tots els decrets, totes les aprovacions, ens hem estudiat tot, hem treballat molt, i aquesta feina i aquest discurs, moltes de les coses que hem dit estan al carrer i la gent les compra i les accepta i les entén com la realitat de Sant Andreu, i per això poso un 9, no a mi, com a grup municipal, un 9, i donar-los públicament les gràcies.
1: Una última pregunta: què és el que més li agrada i el que menys de la política municipal? Segons la seva experiència.
4: El que més m'agrada és quan tu fas una actuació i veus que la gent està contenta i que canvies la vida positivament de la gent. Fent que un espai amable al costat de casa, fent que el comerç funcioni amb els comerciants, fent que la gent estigui contenta. Jo quan era regidor de Cultura sempre deia, si posar una obra de teatre que parla dels drets, per exemple, LGTBI, fa que un nen o una nena canviï la seva visió i sigui més feliç, o que pugui anar a l'escola de música i aprengui aquesta sensibilitat musical, si afectem positivament la vida de la gent, això és el millor de la política, perquè la gent estigui contenta i senti que té un govern que se l'estima i que vol que Sant Andreu estigui molt bé en tots els àmbits i la gent estigui contenta, des de baixar a la porta de casa a compartir amb veïns en un parc, a fer moltes activitats. Això és el més bonic de la política, veure que estàs ajudant a que la gent estigui més contenta i més satisfeta de viure a Sant Andreu. Ja acabo.
1: Juan Pablo Beas,
4: porta... I la part negativa, sí. La part negativa és aquesta certa ingratitud i aquesta confrontació que no aporta, perquè aquí crec que tots hem de millorar Sant Andreu de la Barca plegats.
1: Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos a aquest espai de portaveus, cinquena ronda d'entrevistes de l'espai portaveus d'aquesta temporada, i hem canviat l'ordre d'aquestes entrevistes que hem anat realitzant en l'espai de portaveus. Parlàvem al final de l'any vinent de cara a les eleccions, la notícia era d'actualitat, finalment doncs ha estat escollit com a candidat a l'alcaldia pel Partit dels Socialistes de Catalunya a les eleccions del 2027, i amb això hem començat aquesta entrevista. Gràcies i bon estiu.
4: Moltes gràcies, Jordi, i bon estiu també per tots i totes.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu, el 15 d'octubre entrevistàvem a la historiadora Imma Carpio. De fet, publicava el llibre Aquis Tonsis, on recuperava 7 processos judicials del segle XVI relacionats amb Sant Andreu de la Barca. La presentació del llibre el va fer el dimecres 22 d'octubre a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert. Recordem, en continuació, l'entrevista.

0: la colla a tothom que ha participat que els nostres gegants puguin sortir al carrer, però era impossible pujar tota la gent a l'escenari. Llavors hem cregut oportú que els fundadors i la gent que ha estat a les juntes, que han liderat tot aquest projecte, poguessin estar avui amb nosaltres i fer-los un reconeixement més que merescut.
1: Entre aquestes persones reconegudes avui, Olga Duró. Olga, com has viscut aquesta festa?
2: Hola, Jordi. Pues la veritat és que molt emocionada i, bueno, és que encara estic una mica que... És que ha sigut tan maco.
1: Molts records, no? Suposo, de molts anys, de moltes sortides.
2: Molts records, moltes sortides... I, bueno, és que no sé dir-te, perquè és que estic... encara estic una mica així.
1: Olga, què representen per tu els gegants?
2: Bueno, per mi els gegants són, sempre ho he dit, són la meva família. Encara que jo ara estic una mica fora de la onda, però per mi sempre han sigut com meus. O sigui... família, som família i tot el grup, tota la gent que hem estat sempre han sigut família, n'hi ha hagut sempre molta germanor.
1: Dani Pere, aquesta seria la definició, no? De la conclusió d'avui, no? Una família.
0: Doncs sí, sí, de fet els gegants són de Sant Andreu i tots els santandreuenques són família de l'Andreu i la Quimeta, tots ho som.
1: I a la celebració dels 30 anys de l'Andreu i de la Quimeta del seu 30è aniversari hem pogut parlar amb els primers portadors, les primeres persones que van fer ballar tant l'Andreu com la Quimeta. Montse Julià i Miquel Marçal. Bé, avui celebrant aquests 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, segurament que és una celebració també molt especial per vosaltres. Veu formar part d'aquella primera junta i també veu ser les persones que veu portar per primera vegada, veu fer ballar els gegants de Sant Andreu de la Barca. Com us sentiu avui amb aquesta celebració?
3: Home, venen molts records al cap. Ahir la nit, quan me'n vaig anar a dormir, em va costar, no?, perquè vaig fer memòria dels viatges que hem fet, de quan vam anar al Colea del Río, que estem agermanats, de quan vam anar a Mallorca, de quan vam anar a Vilafranca del Bierzo, de que més que una colla és una família.
4: Bueno, bé, els records més que res és un primer ball que vam fer conjunt amb els padrins, que eren Sant Boi, i va ser algú inolvidable. Un ball conjunt, que era la mateixa música que han tocat abans, que han ballat els companys, i bueno, és algú inolvidable.
1: Com heu viscut aquests 30 anys de l'Andreu i la Quimeta?
3: Ui, bueno, ha sigut anys que hi ha hagut molta vida. Hem hagut molta lluita i que n'hem sortit de moltes. Molt bé.
4: El que diu la Montse, que al principi va ser una lluita constant amb l'altra colla, llavors, un cop vam poder agafar les riendes dels gegants com a agrupació, la cosa va anar molt millor i aquí està la nota que portem 25 anys com a agrupació.
1: I veure que els gegants, 30 anys, i estan com el primer dia, joves, amb ganes de ballar...
3: Home, això és el que toca, això ja m'agradaria a mi.
4: Els anys ja n'acompanyen. Tenim 30 i alguna cosa, ara tenim 30 i alguna més... I llavors, clar, no, ja no estem per aquestes coses, ara ho deixem pels joves.
1: Ja no porteu vosaltres els gegants, no? Ja no els feu ballar.
3: Bueno, jo fa 2 anys encara la vaig ballar, eh? Ara ja no.
1: I què recordeu 30 anys després d'aquella primera vegada que veu agafar els gegants i veu fer aquell primer ball? Recordeu aquelles emocions?
3: Sí. Per mi va
1: por,
3: ser...
1: Por o no?
3: No, perquè nosaltres ja veníem d'un aprenentatge amb la colla de Sant Boi, amb el Valdiri i la Ramona. Llavors, nosaltres, quan, almenys jo, quan la vaig agafar, era tot un aiguabarreig d'emocions, perquè era la por de no tirar la terra el primer dia, tots els ulls posats amb nosaltres, és que no et sabria explicar l'emoció que se sentia en aquell moment.
4: Bueno, aquell moment és això, és estrenar uns gegants, estrenar-los, perquè clar, quan estàs en una altra colla no estrenes, estàs portant algú que ja hi és. Estrenes un gegant al teu poble, i tot és una barreja de moltes emocions, de novetats, i bueno...
1: L'altre dia, en una entrevista a la ràdio, li preguntàvem al Dani Pere què tenen d'especial els gegants de Sant Andreu de la Barca, l'Andreu i la Quimeta, i em va dir, són els més macos del món.
3: Sí, sense dubte.
4: I a part dels més macos del món, una cosa que hem aconseguit l'agrupació va ser que els gegants, no, aquí al poble, no es nominin com gegants. És l'Andreu i la Quimeta. Cosa que altres pobles són els gegants, són els grans... Però aquí són l'Andreu i la Quimeta, no són els gegants, són dos més del poble.
1: Això és com les grans actrius, no?, que s'anomenen pel cognom, no?
4: Exactament, això va ser una feina de fer molts tallers a les escoles, d'aquesta canalla que ara, doncs vam anar, ara molts són pares ja.

0: Bueno, només l'Andreu i la Quimeta, els nens i nenes de Sant Andreu Barca coneixen també el nom del cagacalces de la Bruixilda de l'ètnia, no?
1: Sí, que això també és molt enriquidor, perquè comencen des de baix i van pujant.
0: 30 anys més de gegants?
1: Ja m'agradaria poder-hi ser d'aquí 30 anys.
2: Més, el que estàs dient abans de cada lloc, el nom de cagacalces i Bruixilda no va ser idea de nostra, va ser una idea dels col·legis. Vam posar a votació i els noms que més van sortir van ser aquests, i aquests noms es van posar.
0: Gràcies.
1: De res, un plaer.
0: A més, jo crec que vosaltres també en el pregó de Festa Major també veu ajudar que els gegants parlessin, no?
1: Ah, una mica.
2: Vam fer recobrir vida a l'Andreu i la Quimeta.
0: Fa 30 anys, fa 3 dècades, que l'Andreu i la Quimeta, tan alts com entranyables, acompanyen la vida de Sant Andreu de la Barca. Any rere any, festa rere festa, ells han estat els veritables ambaixadors del somriure, la tradició i també la cultura popular. L'Andreu, amb la seva presència imponent, i la Quimeta, amb el seu somriure, han crescut amb nosaltres, han ballat el ritme de les gralles i han portat el nom de Sant Andreu de la Barca arreu on han anat. Amb la festa al Parc Central s'ha volgut celebrar la seva història, però també s'ha volgut commemorar i homenatjar aquelles persones que han fet possible que l'Andreu i la Quimeta segueixin omplint places i carrers d'alegria. Hem parlat també amb l'alcalde Marc Giribet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
3: Doncs sí, estem molt contents com a Ajuntament, també molt orgullosos de la nostra colla gegantera i dels gegants. Avui aquí en el Parlament el que he dit és que per mi són els més bonics de Catalunya. A part, amb imatge real, la seva figura real, són de santandreuencs i santandreuenques, i em sento molt orgullós de tenir, diguéssim, aquesta mostra de cultura popular a la nostra ciutat compromesa, que cada festa major, cada activitat que l'Ajuntament organitza hi són, i que per mi són una ensenya de la nostra ciutat. I per tant, avui l'Ajuntament, evidentment, al costat dels gegants, de la colla gegantera, i ajudant-los, evidentment, amb tot el que faci falta i necessitin.
0: De fet, abans, parlant amb membres de la colla, comentaven el fet de que els gegants de Sant Andreu de la Barca, a part de ser coneguts com els gegants de Sant Andreu de la Barca, són coneguts per el seu nom, Andreu i Quimeta, i això no passa amb d'altres colles.
3: Exacte, jo crec que això és una gran referència. Aquesta referència també l'hem tingut en compte, i per això el nom de la Quimeta serà la nova escola bressol de Sant Andreu de la Barca, i que creiem que evidentment és representatiu, i és allò que jo sempre explico i intento transmetre, no?, aquest orgull de ciutat, de que ens creiem, diguéssim, la cultura popular, que la cultura popular traspassa aquesta frontera i posa nom a una escola bressol, i que sobretot també posa en valor una qüestió molt important, que és que les colles geganteres o qualsevol activitat cultural es pot fer en família. I això és important. Des dels més petits als més grans podem compartir un espai que és molt difícil en el nostre dia a dia. Doncs amb la colla gegantera, amb els castellers, amb els diables, amb qualsevol activitat d'aquest caire, petits i grans poden compartir aquest moment.
0: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, hem pogut fins i tot bufar pastís d'aniversari, un pastís a l'alçada dels gegants.
4: I tant, sí, un gran pastís i una gran emoció, una gran il·lusió poder ajudar aquestes entitats des del Departament de Cultura. Un plaer poder estar sempre al costat, amb la mesura del que puguem. Aquest any, a més, hem pogut fer un esforç i regalar-los un remolc nou, que ja tocava després de 30 anys, perquè van per tot arreu, per tot Catalunya, fins i tot Andorra. Vull dir que molt contents, molt satisfets de tota la tasca, de totes les juntes que hi han hagut, des del fundador fins als actuals, i també doncs animar que més gent s'hi sumi, perquè a les entitats fa falta gent, fa falta molts voluntaris, costa, però entre tots hem de seguir apostant per la cultura tradicional i popular de Sant Andreu.
0: Per 30 anys més?
4: I tant, 30 i 50 i els que facin falta, sí, això no pot acabar.
0: L'Andreu i la Quimeta, que han celebrat els seus 30 anys, ho han fet amb una gran festa al Parc Central, i des de Ràdio Sant Andreu només felicitar a l'Andreu i la Quimeta i també felicitar a tots els membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca, de l'agrupació cultural Aigües Toses.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I si abans parlàvem dels gegants de l'Andreu i la Quimeta, parlem ara d'una associació, l'associació lúdica El Dado Enroscado, que el diumenge 21 de setembre, en el casino, celebraven 11 anys d'èxit. Ho feien amb una jornada plena de jocs i famílies al casino. Vam parlar amb el president del Dado Enroscado, Javi Muñoz.

0: L'associació El Dado Enroscado de Sant Andreu de la Barca ha celebrat aquest diumenge en el casino el seu 11è aniversari. Una jornada amb jocs de taula com a protagonistes. Volem fer la valoració amb Javi Muñoz, president del club El Dado Enroscado. Javi, com va anar aquest diumenge? Novament un èxit, no?, en el casino.
1: Doncs sí, bon dia. I sí, sí, la veritat que estem molt contents com va funcionar l'esdeveniment ahir, el nostre aniversari, l'11è, com has dit. I la veritat que va ser fantàstic.
0: L'any passat vau iniciar doncs, aquesta jornada de jocs en el casino, aprofitant el 10è aniversari. Va anar tan bé, que ja ens veu comentar també a través de la ràdio, segurament que l'any vinent tornarem i repetirem, no?
1: I tant que sí. I després de l'1 d'ahir, l'any vinent, un altre cop, amb el 12è aniversari, perquè la veritat que vam sortir molt, molt contents.
0: Ambient familiar, no?, com és habitual en aquestes jornades.
1: Sí. Sí, i això era la nostra intenció, no? Que fos una festa per les famílies del poble i que vinguessin a jugar i van trobar una resposta increïble.
0: De fet, vosaltres porteu 11 anys aquí a Sant Andreu de la Barca, ja és una associació, una entitat ja prou coneguda perquè participeu de gairebé totes les activitats que es fan al llarg de l'any. Ahir va ser l'ocasió també a aquelles persones que potser no s'han acostat encara al Dado Enroscado, doncs que van tenir una oportunitat d'or, no?
1: Sí, i la veritat que encara ens sorprèn que n'hi havia gent del poble que deia 11 anys porteu? No us coneixia i sí, aquestes actuacions doncs propicien això, no? Que la gent et conegui, que vegin el que fas i que els agrada a més i que puguin venir aquí a gaudir de les sessions que fem cada setmana.
0: De fet, aquí a la ràdio, uns dies abans d'aquesta jornada que vau organitzar, vam parlar del que es podria veure, vam parlar amb el Miquel García, i entre altres coses ens va comentar que havia una ludoteca gegant amb més de 300 jocs.
1: Sí.
0: I difícil no trobar un joc que més o menys es pugui comprar, no?
1: Exacte, es tractava una mica d'això, no? De portar una oferta molt variada i per tots els gustos i que la gent pugui gaudir d'allò que li agrada, no? Perquè dintre del món dels jocs de taula n'hi ha molts espectres i ahir podíem trobar tot el que volguessin.
0: Es van sortejar jocs de taula entre les persones que van assistir, per tant, es podien endur un altre premi, a part de passar-s'ho bé i jugant, no?
1: Sí, sí, sí, vam sortejar 32 jocs en 3 sortejos, un infantil i dos per adults, un pel matí i un per la tarda, i bueno, i també vam fer 2 tornejos amb premis també, en total més de 40 jocs van anar a parar a les mans de la gent que va passar per allà.
0: El torneig del Cronocartes i del Hombres Lobo que
1: bueno,
0: realitzar.
1: Els torneigs van ser de Cronocartes i de Sushi Go.
0: De Sushi Go.
1: Un pel matí, el Cronocartes, que és un joc que ha fet el Miquel García i el Sushi Go, que és un joc familiar molt, molt conegut, van funcionar molt bé, va participar molta gent. I després la partida d'Homes Job va ser una partida que ens la va coordinar el Manel, que és un jove del grup Amigos Vitamina, que és un grup d'oci que col·labora amb nosaltres també. Una de les seves activitats és els jocs de taula i la fem conjunta. I ell es va encarregar de coordinar una partida amb 39 jugadors, que és una ocasió també que no sempre es pot gaudir, no?, de tanta gent jugant a una mateixa partida. Va ser molt bonic.
0: No sé si anireu de cara a l'any vinent a buscar un nou rècord, no?, de participants en un mateix lloc o no.
1: estaria bé. Bueno, també et dic una cosa, m'agradaria, però també tenim el que tenim i fem amb el que tenim, no? I vull dir, ahir estava ple. No sé com podríem emplenar més allò o acceptar més gent, ja no sé, ja ho anirem resolvent a mesura que arribem.
0: Javi, jo crec que la part positiva és aquesta, no?, que esteu organitzant aquestes activitats ja en gran, no?, durant una jornada, durant tot un dia, i que hi hagi aquesta bona acceptació per part del públic.
1: Sí, això és la clau, perquè tu pots fer moltes coses, però si no ve la gent és l'ànima d'això, per molt que tu facis, el que comptes és la gent que vingui, i quan veus que estan allà, que s'ho passen bé, que et comenten coses positives, això fa que tot l'esforç que has posat, tota la gent de l'associació, doncs, paga la pena, no?
0: Els jocs de taula estan vivint un bon moment, molt bon moment, podríem dir, i aquí Sant Andreu de la Barca també, no?
1: Sí.
0: També es relaciona aquest bon moment que viu als jocs de taula, tenint en compte que també, a part de tenir l'associació vostra, el de Don Roscado, tenim a una de les botigues de jocs de taula més importants, com és Mato Mestor.
1: Sí, sí, sí, penso que tots dos junts fem una mica de punt de trobada important del Baix Llobregat per la comunitat juganera i també dic per les famílies, perquè el tema dels jocs de taula té un col·lectiu i moltes associacions s'organitzen al voltant d'aquests col·lectius, però de vegades es deixa una mica de banda al poble, no? A la gent que no és jugona dura, però que els agrada els jocs de taula, no? I nosaltres ja fa uns anys que vam decidir que hem d'apostar pel poble i per la gent del poble, sin deixar la comunitat jugona, no? Però volíem que fos un punt de trobada també per totes aquestes famílies joves, gent gran, perquè comença a haver-hi molta gent gran que juga a jocs de taula i que els agraden molt els jocs de taula, i això també estem veient que el treball està donant profits, no?
0: Per tant, després de 11 anys, el Dado Enroscado segueix sent una associació molt i molt activa, i els anys que encara queden, i que si l'any passat es va fer la primera edició en aquesta jornada en el casino, aquest any, aprofitant l'11è aniversari, s'ha fet la segona jornada, com has confirmat abans, tindrem tercera jornada en el casino el 2026.
1: Sí, una coseta que us volia comentar, perquè, com tu dius, fem moltes coses i continuem, no, això no s'acaba aquí. El proper dia 5 d'octubre pel matí estarem junt amb l'Associació de Comerciants a la plaça de la Font de la plaça de la Roda, fent allà també activitats de joc de taula i moltes més coses que hi haurà per part de l'associació.
0: Doncs també hi passarem per fer una partida, Javi.
1: Us esperem. Mercès.
0: Gràcies, Javi Muñoz, president de l'associació El Club El Dado Enroscado, i felicitats per l'èxit d'aquest diumenge i de les activitats que aneu fent. Per cert, us podem veure els divendres ben a prop de la ràdio, aquí en l'Espai Jove.
1: Exacte, i els divendres...
0: Fes promoció.
1: Els divendres, a partir de les 5 de la tarda, fins tard, i tots els diumenges també, de 10 fins a 2:15.
0: Doncs ja queda la promoció feta. Gràcies i felicitats.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Entrevista amb el president del Dado Enroscado, l'associació lúdica de Sant Andreu de la Barca, també protagonista d'una de les entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada a Ràdio Sant Andreu. Això és el Via Directe d'estiu. Recuperem entrevistes i reportatges que hem anat fent al llarg d'aquesta temporada.
2: Let's go, girls.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
2: Arriba l'estiu, però les nostres recomanacions no s'aturen. En David Canto ens porta noves propostes.
3: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Era Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La Otra Hermana Bennett.
2: La banda sonora del programa la posa el grup Pols Viva, un projecte encapçalat pel músic Marcel Puig.
4: És com directe, però també té com vàries, no? Te la llegeixes i dius, sé el que queda, no ho sé, és ben bé. Jo crec que a mi em fa pensar, o sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida.
2: I ens n'anirem d'excursió al Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquesta zona gràcies al llibre Atlas Natural del Montserratí, d'edicions Paper d'Estrassa.
5: És un llibre amb molta complexitat, perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. Com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Caprelos, que la formen precisament les quatre persones que he citat, que som els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny.
2: I arrodonim amb una història on dues dones joves d'èpoques diferents estan unides per una passió. Misteris i història estan servits a l'estació Sense Trens, de Jordi Fenosa Tatai, publicada per Cruïlla.
6: Jo sóc dibuixant, jo sóc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una, entre cometes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem. I al final també escrivim, no?
1: Benvingut estiu i ben trobats tots en aquesta nova cita estiuenca de El Calaix, disponible per escoltar durant el juliol i l'agost d'aquest 2026. Mònica Socies ens ha fet el sumari dels continguts d'aquesta edició 349 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa El Calaix per fer els vostres comentaris i suggeriments. Preneu-ne bona nota. elcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, elcalaix.onalatorre@gmail.com. Ja hi som, en mode estiu, i estrenem pels mesos de juliol i agost El Calaix Més Estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona la Torre, ona-latorre.cat. Recordeu, ona-latorre.cat, cercant programes i El

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent, segurament, és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia quatre filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
2: What do you do when you discover that you're the odd one out?
1: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
3: Mary is wearing spectacles.
4: What on earth?
5: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
3: I do, Father. Thank you. Mr. Bennet, did you know about this?
5: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
4: Yes. But I did not know that she would actually need to wear glasses.
1: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
6: I felt such a connection to this woman who...
1: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
6: They need this story so much too.
1: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La otra hermana Bennet.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obrim El Calaix de la bona música amb la formació liderada per Marcel Puig, al capdavant de Pols Viva, que ens presenta el disc Això és tot el que queda de la meva selva. Ho fem escoltant Llimones.

0: dormino.
1: Marcel Puig és músic amb una llarga trajectòria independent catalana i membre de projectes com All Indians, No Chief i Sit Sit. Pols Viva construeix un univers que beu tant de la tradició de la cançó catalana com de l'herència anglosaxona. Un projecte que combina experiència, sensibilitat narrativa i una mirada propera sobre les emocions humanes. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
2: Aquestes llimones que posen color al nostre estiu. Comencem programa i ho fem amb molta música i amb Pols Viva, un grup, un projecte que ens explica Marcel. Benvingut.
3: Bona tarda, Mònica, com estàs?
2: Aquí estem. Bueno, jo ballant una mica amb aquest llimona, esperant aquí a teta la cadira perquè hem de gravar l'entrevista. I veient el videoclip, aquests dies també m'has estat acompanyant, tinc l'acostum de posar-me les vostres músiques i m'agrada, perquè així vaig veient aquest quilòmetre zero de casa, que és tan magnífic. Però escolta'm, anem directes a parlar del grup, del projecte, de com ha nascut el treball, de tot el que hi ha al darrere, Marcel.
3: Sí, el que tu vulguis, mama. Pols Viva és un projecte que jo li tinc molt carinyo. Jo, doncs mira, després de tocar en diverses bandes fent de baixista, doncs vaig dir, ara que tinc una filla, ara és el moment de tancar-me a l'estudi de casa i començar a treure doncs, tot el que he estat guardant jo. Sempre m'ha agradat escriure molt i, bueno, doncs, era el moment de treure-ho. I vaig començar a composar les cançons i vaig muntar la banda amb amics que eren músics, que els hi vaig ensenyar, els hi van cantar i vam arrencar. I mira, i aquí estem.
2: Bueno, i aquí estem amb una feinada impressionant. Has dit moltes coses que m'agraden, però nosaltres que parlem moltes vegades de literatura, has parlat d'escriure, i és que les lletres de les cançons són literatura també.
3: Home, sí, de teva poesia, digue-li com vulguis. A mi és una part important. Hòstia, jo de petit llegia totes les lletres, m'aprenia i vaig aprendre anglès, jo crec, amb les cançons. O sigui, per mi és com bastant l'ànima. M'encanta saber el que diu i no. Jo, hòstia, crec que és... Bueno, no sé, a mi m'agrada molt.
2: La importància de les lletres, a més, en aquest treball. Això és tot el que queda de La meva selva? És una gran pregunta que ens hauríem de fer tots. I hauríem d'agafar paper i llapis i començar a escriure què és el que queda de la nostra selva. Quina gran pregunta. Per què la vas triar per aquest disc?
3: Bueno, perquè té... És com directa, però també té com vàries... No? Te la llegeixes i dius, hòstia, sé el que queda, no ho sé, és ben bé... No? Tampoc està tan clar, però jo crec que a mi em fa pensar, o sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... No? Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida. Llavors, bueno, tot el que pot rodejar això, que ho tenim o no?
2: Tants conceptes que hi ha dins del disc, perquè cada cançó agafa un tema vital, explica una història i, a més, suposo, això ho afegeixo jo, molt personal, en el sentit de que són lletres viscudes.
3: Ostres, Mònica, que bé. Doncs la veritat és que sí, tot això que dius és exacte. Jo crec que sí, és una part de mi, és una part d'intentar comunicar-me. Potser no sóc el més parlador quan estem en reunions d'amics, doncs potser trec per aquest camí el que a vegades no dic quan estem... amb reunions més banals, suposadament, no?
2: Bueno, en aquesta entrevista que parlen les cançons parlen per tu, perquè jo sí. Veig que és això, no? Que potser la teva manera d'expressar-te més bé o d'explicar les coses és a través de les lletres i de la música. O sigui, per tant, quan tu deus escriure una cançó i composar una cançó i posar-hi lletra, és un acte d'amor, no? Perquè dius, bueno, jo potser no t'ho puc dir cada dia, però jo t'escric una cançó i em surt molt bé això.
3: Bueno, sí, no sé si em surt molt bé, però sí, m'agrada i totalment d'acord, Mònica, m'has enganxat, eh?
2: T'estic fent l'entrevista, Marcel, això no pot ser.
3: Claro,
2: m'has d'explicar, explica'm cosetes, històries que trobarem en aquest àlbum, i n'hi ha de molt personals. Mira, jo he dit, no sé si preguntar-t'ho o no, tu has dit que sí que estaves oberta a parlar de tot, que per això ho escrivies, però hi ha coses, hi ha homenatges, no? Hi ha homenatges personals, com és la cançó de Shelby.
3: Sí, ostres, Shelby és un, com dius tu, un homenatge a un amic meu, que eren molt amics, era músic, i havíem compartit, havíem tret un disc, que jo havia col·laborat amb un disc seu, i no sé, va decidir marxar i em va sorprendre tant a mi com a tots els amics i ens va deixar una mica com descol·locat, no? De que no ens ho esperàvem, que fos un... que ho estigués passant tan malament, i la veritat em va tocar bastant i no sé, em va sortir, tampoc és allò que digués, hòstia, vaig a... Bueno, doncs un dia amb la guitarra doncs, ho vaig sentir i em va sortir aquesta lletra, la vaig trobar bonica i la trobo bastant rodoneta. I després amb el Joan Colomo vam fer la producció, vam posar-li com aquests ambients, vam posar-li aquesta bateria final i trobo que ha quedat un tema, ostres, per mi, a mi em commou molt i la trobo molt bonica, vaja.
2: És un homenatge per sempre, no? Perquè la música, les lletres, sempre queden, molts autors sempre ens diuen, escriure és una manera de, també de fer teràpia. Ho és, també.
3: Home, completament. És la meva teràpia, la meva dona és terapeuta i jo faig teràpia a base d'escriptura tota la vida. Sempre li he dit i ella ho ha entès perfectament. Que... I rellegir-te i tornar-te a veure't i, hòstia, és teràpia pura.
2: Farem ara una petita aturada per escoltar una altra de les cançons.
1: Pols Viva, des del disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb Flipes.

0: El calaix més estiu.
1: Em flipeu, a més la rodoneixo, perquè parlàvem de Shelby, parlàvem de la teràpia, i em flipeu parles de l'amistat, Marcel. És important per tu l'amistat?
2: Home, clar que és important l'amistat. És un dels pilars, no?, a compartir. Si no compartíssim, què faríem? Vale, que som illes, no? També hi ha la teoria de que estem bastant aïllats, però si aconseguim alguns moments puntuals aquests petits instants de tresor que connectem amb algú i podem tenir amics per una estona, per uns segons, doncs això és molt bonic. I, si, home, sí, els amics i la gent que admires, al final s'ha d'admirar. Bueno, jo crec que els amics s'admiren també, si no. I aquesta cançó és una mica això, és fer aquest punt de que t'agraden tant els teus amics que els hi pots tenir una enveja, però tampoc és una enveja d'aquesta, ni una enveja sana ni una enveja dolenta, sinó és com, hòstia, que us trobo tan collonuts que vull ser com vosaltres, no?, com si diguéssim. En petit cadascú amb lo seu, però, bueno, una mica per aquí va, jo crec. No sé si m'he explicat.
1: T'has explicat i penso que és un concepte magnífic, perquè cada vegada nosaltres podem ser illes, a veure si et sembla això bé, podem ser illes, però ens estem aïllant molt. Mm-hmm. I que no és el mateix concepte tenir un moment de ser illa que aïllar-se. I, per tant, cantar a l'amistat i admirar els que tenim al costat, jo penso que és un acte absolut d'empatia i de generositat.
2: Que bé, sí, i tant, completament. Hòstia, el que dius tu, mira, això, som una illa, però cada cop hem de construir ponts, no? Ponts de sorra, ponts de fusta, ponts, anem construint ponts amb tots els que puguem. Home, sí, s'ha de tenir... Tot el món pot ser amic, que en el fons, si tu mires amb bona cara, tothom que et trobis pel carrer, per què te'l mires malament, no? Són allò... Amics o enemics?
1: És una mirada molt positiva. Jo espero que tots acabem amarats, de veritat, d'aquesta positivitat quan estiguem escoltant i reescoltant l'entrevista, perquè us convido que l'escolteu, la reescolteu, i sobretot també les cançons d'aquest Pols Viva. Acabat tot el treball i tot maquetat, tot preparat per sortir, amb una coberta de l'àlbum absolutament preciosa. És un regal.
2: Sí, el Guillermo em va fer aquest regal, tu. Estàvem allà amb la coberta comentant amb els del grup una mica aquest, i jo també dibuixo, i ens amic, va, faig un dibuix, una foto, sí. I jo tenia aquest quadre del Guillermo que m'agradava molt, i un dia me'l vaig trobar i vaig dir, hòstia, tio, estàvem parlant que trauria el disc, i vaig dir, què, em deixaries el teu quadre? I em va dir, i tant, som-hi. I vaig dir, hòstia, que bé, i sí, sí, ho vam fer, vam buscar els PDFs, bla, bla, i aquí està. Preciós.
1: Realment és descobriu també el pintor, eh? Jo ho he fet, xafardegeu, perquè és un artista absolut i penso que és que queda magnífic. A més, queda molt bonic perquè, en certa manera, és també una part teva, no? És un regal, és amistat. Fins i tot la coberta hi ha l'amistat. Jo, si a tu et sembla bé, he fet la tria. Hem comentat amb el Marcel, però jo he fet la tria. Al final, sóc una mica Marimandi, eh? M'ha agradat moltíssim també la cançó que obre l'àlbum, que és Portes Obertes. I jo penso que també és un cant, no? I m'agrada, per tancar l'entrevista, m'agrada precisament posar Portes Obertes, perquè entreu sobretot en aquest àlbum, en aquest treball, en aquestes cançons, en aquesta música. Marcel, no sé si vols comentar alguna cosa més.
2: No, encantat, home, conèixer-te, Mònica, ha sigut un plaer. I sí, Portes Obertes és una oda a la sorpresa, a deixar-nos, sí, deixar-nos sorprendre, la veritat, i a veure que les portes estan obertes cada dia, això, a coses noves, sensacions.
1: Doncs sí, per vosaltres, Pols Viva és nou, Portes Obertes, perquè hi entreu i navegueu en aquesta dimensió. Gràcies, Marcel.
2: Moltes gràcies, Mònica.
0: El calaix més estiu. Tanquem entrevista amb la formació musical Pols Viva, que ens ha presentat, a través de la veu del seu líder, Marcel Puig, el disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb la peça titulada Portes Obertes.

0: L'Atlas Natural del Montserratí et convida a explorar Montserrat i el seu entorn com si hi fossis, amb binocles, brúixola, llapis i llibreta a punt. Ens ho expliquen en Joan Soler Gironès, graduat en Geografia i Ordenació del Territori i amb un màster de Patrimoni i un altre en Geoinformació, fundador del grup de natura Capreulus. L'Imma Clemente, il·lustradora i cofundadora de l'estudi de disseny gràfic Quatre Ratlles, va estudiar còmic i ha treballat en estudis d'animació. Actualment la podeu trobar a AMC Toys i EDB, entre altres. I amb Quim Moreno, fundador i editor d'Edicions Paper d'Estrassa. És professor de disseny gràfic a Elisava i membre d'editors.cat. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix. Més estiu, amb Mònica Socias.
1: Els protagonistes són Àlex Benítez, Jordi Cerdeira, Biel Montoro i Joan Soler Gironès, sota la batuta del Quim Moreno i amb les il·lustracions de la Imma Clemente. Parlem de l'Atlas Natural del Montserratí. Avui no hi són tots, eh? No hi són tots, però els havíem de citar. Avui tenim el director d'orquestra, Quim Moreno. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Una il·lustradora de la que, bé, que n'hem parlat molt, també perquè realment té molta traça i Edicions Paper d'Estrassa, jo penso que ja la té allò de capçalera, eh, Imma Clemente?
3: Gràcies, Mònica. Hola.
1: I després, qui ens transportarà a la natura serà en Joan Soler Gironès.
4: Hola, molt bones.
1: A més, in situ, perquè estàs a l'aire lliure en aquests moments.
4: Sí, ho fem més experimental.
1: A veure com surt la cosa, però bé, suposo que sortirà bé, perquè estant a la natura, potser els que més es torbem som nosaltres, els humans, perquè els animals i el paisatge moltes vegades agraeixen el silenci i que no hi hagi ningú que els trepitgi ni els molesti. D'això també en parlarem. Però posem la mirada directament, jo me'n vaig a l'inici de tot, en aquest mapa, en aquesta... que em fa molta gràcia perquè reconec noms com els Hostalets de Pierola, que em fa molta... Olesa de Montserrat, que l'hem visitada, Viladecavalls, Abrera... Però, evidentment, Montserrat, el massís de Montserrat, n'és protagonista absolut. Quim, tu que sempre mires per la terra, però que aquesta vegada has fet un llibre per tots i ara, de cara a l'estiu, aconsello i recomano que el compreu i el porteu de guia. Com és que t'has endinsat en la natura?
2: La veritat és que fa temps que teníem de ganes de fer un llibre així, però és un llibre amb molta complexitat, perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. I, com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Capreulus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny de forma voluntària i explicar-nos i fer seguiment de flora i fauna del nostre voltant. Garantir que teníem algú de qualitat que ens pogués assessorar amb això i que ens pogués fer els textos, però a més fer un reconeixement a la tasca que fan. Això m'ho va posar molt fàcil a l'hora de fer el llibre. La gràcia de triar com fer-ho. I aquest ha estat el procés que hem pegat pràcticament un any i que ara per sort ja tenim a les mans.
1: Bé, a mi m'ha encantat perquè quan començava a repassar tot el tema d'animals i de flora també, o sigui, fauna i flora, m'ha fet molta gràcia de quan jo no treballava tant i anava a tombar pel món i fins i tot amb alguna gent forestal i havíem vist doncs, aquests animals en plena natura, no? I penso que és preciós. Hi haurà molts nens i nenes que segurament no hauran vist mai aquests animals en llibertat, no? En plena natura. I per tant, és important com a mínim que els hi traslladem. Joan, escolta.
4: Digue'm.
1: El teu tema és més paisatgístic, m'has dit. Posa'ns una mica en context de què hi trobarem, no? Quin és el context ambiental del llibre?
4: Sí, com bé dius, la meva part, potser com a geògraf de professió, doncs és una mirada molt més territorial, ambiental, fins i tot transversal, no?, de tot aquest territori. I bé, Montserrat... tothom el coneix per ser el massís, la muntanya màgica, no? La muntanya identitària de Catalunya, però també és veritat que no és només Montserrat, sinó que és tot un territori, tot un entorn geogràfic que hi ha al voltant, que el coneixem també com el Montserratí, i que té una gran riquesa pel que fa a la biodiversitat de fauna i flora, però també de paisatge, no? Paisatges que són molt diferents a la cara nord que a la cara sud, o a dins del massís o a fora. I això també ho podem traslladar al nivell de fauna i flora. La fauna que hi ha dins de... i la flora que hi ha dins del massís és una, la que hi ha fora és una altra, i la que hi ha al nord i al sud també és diferent. Però en el conjunt, doncs, descriuen un paisatge o caracteritzen un paisatge que el coneixem com el Montserratí, no? Geogràficament parlant. I aquí trobem espècies emblemàtiques que pot conèixer qualsevol persona, com la cabra, cabra salvatge, el duc, etc., o altres més curiosos o no tan coneguts, no? Com, per exemple, si parlem de plantes, doncs l'orella d'os, la corona de reina, etc., etc. Realment és un territori que pensem que el tenim molt conegut per la muntanya de Montserrat, però realment és un territori que tan petits, grans, doncs encara podem descobrir molt més, i ara també doncs, amb aquest llibre.
1: Bueno, amb aquest llibre descobrireu moltíssim, però molt, perquè a més encara al final feu una llista que m'ha encantat, perquè, escolta'm, parleu de fins i tot, ja en total, entre les 6 que dieu i la que ja heu posat, 7 espècies de ratpenats, o sigui que és que aquí trobarem una diversitat immensa. Però clar, sempre posem la mirada a Montserrat.
4: Sí, exacte. Sempre mirem cap al que es coneix com el massís de roca, no? La muntanya pròpiament, però a l'entorn, per exemple, en el llibre, doncs parlem també de 25 municipis. I aquests municipis són del Baix Llobregat, del Bages, de l'Anoia, o del Vallès, eh? Però, clar, també hem de fer una mirada més àmplia i més cap al nostre entorn, de quilòmetre zero, no? Del nostre territori, que avui dia el tenim potser més oblidat, no? I és una... El llibre també permet fer una reflexió de tornar-li a fer una altra mirada, no? Una mirada interior una altra vegada, per entendre'ns.
1: Doncs és tornar endins i descobrir, perquè tots aquests escaladors, turistes, excursionistes, és una gran eina per portar al damunt. Heu de portar la motxilla una miqueta gran, que és molt bonic, però és una mica gran. Però, Imma, jo sé que tenia una pregunta per la Imma, perquè cada vegada que anava passant pàgines i veient les il·lustracions, m'entrava un dubte. Has il·lustrat moltíssim i molta diversitat de llibres, però... Per tu, què ha estat il·lustrar l'Atlas Natural del Montserratí? Què has descobert, què coneixies, què no? I la feinada que has fet, perquè has dibuixat aquí el que no està escrit.
3: Sí, sí, hi ha un tou d'animals aquí i de plantes. Al principi, quan el Quim em va proposar el projecte, clar, jo sempre he fet il·lustració infantil i contes infantils i això... era un projecte que no volia ser una il·lustració científica, però havia d'estar entremig d'una il·lustració científica i una il·lustració infantil. Llavors, clar, va ser com un... fer com una mena d'estudi de fer esbossos i tal, a veure si trobava una manera d'il·lustrar tots aquests animals sense perdre la seva identitat, que fossin reconeixibles, perquè havien de ser-ho, però sense aquest detall que potser moltes vegades a la il·lustració científica quasi arriba a ser com una fotografia. I havia de ser un dibuix més amable pel to del llibre. I el bo és que vaig fer un dels primers esbossos que vaig fer, els hi vaig passar, i em van dir tots que sí, que perfecte. Jo, menys mal, dic, si no, ja no sé què, no se'm corria què podia fer, o sigui, perfecte, perquè els hi va agradar el to i jo també em sentia còmoda dibuixant així, no? I de descobrir, he descobert, o sigui, una meravella, perquè jo soc m'encanta anar a la natura, m'encanta anar a la muntanya. Estic que quasi cada cap de setmana a la muntanya i he descobert una quantitat d'animals que no tenia ni idea que els teníem aquí. O sigui, per mi, ara surto a la muntanya i els vaig buscant a veure si els trobo, perquè no, és això, és descobrir molts animals que dius, ostres, això ho tenim aquí? No ho sabia, no tenia ni idea.
1: Això també ho he pensat jo, eh? A mesura que anava llegint pensava, mare meva, les vegades que he anat jo a peu i quants animals m'acompanyaven i jo sense veure, els hauré de tornar. Ara fa una mica de mantra ja, caminar tant, però jo hauré de tornar. I m'agrada molt que diguis que s'havien de reconèixer i buscar-los, perquè precisament el llibre, Quim, suposo que tu com a director d'orquestra, l'has acarat molt a interactuar. Les preguntes, no? Tota una sèrie de preguntes. Trobar els animals dintre de les il·lustracions, perquè tenim el dibuix del riu, o del bosc, de les muntanyes, però a més tenim les il·lustracions de cada un dels animals i d'aquestes plantes, com pinassa, el teix, el boix grèvol, o la geneta, la merla brava... Vull dir, és... perquè grans i petits interactuïn.
2: Sí, és que, de fet, aquest és una mica el segell de l'editorial. Tu, quan el primer text que veus quan obres el llibre, precisament diu, prepara unes botes, posa la motxilla, una cantimplora, uns binocles, una brújula, un llapis, una llibreta, marxem d'excursió. I el llibre no deixa de ser una excursió. No deixa de ser anar a Montserrat sense anar a Montserrat. I totes les interaccions que hi ha al llibre el que permet ser un llibre que pot veure un nen sol, pot veure un adolescent, pot ser una interacció entre pares i fills, entre avis i nets, pot ser un llibre per a les escoles, permet, precisament això, és un procés de fer una excursió i anar descobrint els quatre ambients que explica el llibre, que és, com dèiem, el massís, el riu, el bosc i els conreus, i cada un d'aquests quatre escenaris anar descobrint interaccions amb humans, però en menor mesura, però sobretot interaccions entre diferents animals, entre els animals i l'entorn natural. Si aquest joc de descoberta que t'ho permet només visualment mirant la il·lustració doble, que es presenta cada un d'aquests escenaris, com les interaccions que venen després, és la riquesa del llibre. Per això diem que és un llibre que funciona perfectament per mirar-lo una vegada ara, un nen de 7 anys, quan en tingui 14 el pugui tornar a mirar, quan en tingui 15 el pugui tornar a mirar, però quan en tingui 25 o quan sigui pare el podrà tornar a mirar, perquè és un llibre que no s'esgota d'una lectura. Un llibre recurrent per anar mirant amb diferents mirades segons el teu moment o segons en quin temps.

0: il·lustrador de llibres infantils i còmics. L'any 2014 va començar a escriure. Ja ha publicat 10 llibres, entre ells El jardí pudent del professor Frisbee i L'Alícia i la fredor d'alta mar. S'ha format a l'Escola d'Arts i Oficis i a l'Escola Josu. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix. Més estiu amb Mònica Socies.
1: Un viatge històric. És una novel·la juvenil, però és una novel·la per adults, també. Hi ha les dues mirades. I per què me n'he enamorat? Per la part històrica. Jordi, benvingut.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Jordi Fenosa, Tatai, l'estació sense trens, publicada per Cruïlla. I quina estació i quantes sorpreses que no es poden explicar! I que meravellós, bé, un final apoteòsic. Però el viatge, Jordi, al final és el que importa, és aquest viatge, no? I m'agradaria començar-lo pel principi, per la llavor, per una fotografia, que això és molt bonic.
2: Sí, l'estació sense trens neix d'una manera bé, casual. Jo un dia em trobo al Voló, a la Catalunya Nord, estic en un pavelló d'esports, estic esperant que comenci un concert. Llavors jo soc dibuixant, jo soc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una entre comentes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem i al final també escrivim, no? Bé, el cas és que jo vaig i em trobo un tros de cartró. I en comptes de prescindir, de passar d'ell, doncs vaig i m'ajupo i l'agafo. Un trosset petit de cartró, el giro i era una foto antiga, una foto probablement de principis del segle XX, on es veia els cossos d'una parella, d'una mare i una dona. I clar, el primer que se m'acut és, ostres, li falten els caps. I si estaran per aquí a prop? Doncs sí, miro 4 o 5 metres més enllà, veig un altre trosset de cartró, el cullo i efectivament hi ha els caps d'aquella parella, d'aquells, potser nuvis, perquè podia ser una foto de casament. Les encaixo, encaixen perfectament, i no és una reproducció, un paper de diari, no, és una foto original de probablement 1900-1910, bé, jo naturalment me l'enduc a casa, la tinc en un calaix, me la miro sovint i se m'engega alguna cosa, no? I començo a pensar qui serien aquelles persones, com podria haver estat la seva vida, però clar, jo no tinc cap lligam en el Voló ni en aquella zona, visc a l'Empordà, però no a la Catalunya Nord, no tenia manera d'investigar qui podien ser, així que vaig dir, doncs imagina, home, passa-t'ho bé. I vaig agafar aquells personatges, els vaig convertir en personatges meus i els vaig col·locar en el meu escenari, allà on jo volia explicar la meva història. I els vaig convertir en els protagonistes de l'estació sense tren.
1: Una família que al final, bueno, ens portarà alguna sorpresa, però sobretot les protagonistes, les que ens van portant per aquest camí, són una mare i una filla. O sigui, a banda de la història, que és molt interessant, ara parlarem de punts importants, es parla també d'aquests canvis de l'adolescència, de la relació entre pares i fills, en aquest cas, mare i filla, que no és una relació fàcil perquè la mare tampoc ha tingut una vida fàcil.
2: No. No, la és una història doble. Tu has parlat que tenia molt de tema històric, efectivament, però clar, jo la història la situo en l'època postpandèmia, 2022, que de fet és quan jo estava escrivint la novel·la, i agafo una protagonista, que és la Joana, una noia de 15 anys, molt enfadada amb la vida, que s'està buscant a si mateixa i no troba res, però és que té una mare que fa 40 anys que també s'està buscant a si mateixa. Una mare, mare soltera, molt arriada, que diem aquí, una mica hippie, i que ha agafat a la seva filla, ha decidit fer un canvi de vida, sortir de Barcelona, i anar, tornar al poble de la seva infantesa, amb la filla, com si fos un paquet més de la mudança. Cosa que la filla, la Joana, no li fa cap gràcia. Tanta gràcia que he preferit no dir el nom del poble, primer per comoditat, perquè els escriptors sempre ens dona molta llibertat treballar en pobles imaginaris, perquè si vols poses mar, si no, no poses mar. Si vols poses una estació de tren, si no vols no la poses. I et quedes tan ample. Però és que, a més, el poble surt una mica malparat, no? Perquè la Joana li diu un mal nom bastant desagradable. És clar, jo no voldria que ningú del Tarragonès s'enfadés amb mi, que me'ls estimo molt. El poble, la Joana li diu merda, poble.
1: Està enfadada amb el món.
2: Està molt emprenyada, esclar.
1: I és el mer de poble, i ja veurem com anirà evolucionant el tema del mer de poble.

0: El deixem aquí. El que passa que ella, a poc a poc, penso que aquest merda poble l'anirà enamorant i anirà descobrint que hi ha moltes més coses i serà una sorpresa. I a mesura que van passant els dies s'anirà fent gran. Has dit una cosa important, el tarragonès. Jo m'he sentit molt identificada. Jo jugo a casa, Sant Vicenç de Calders, la forma de parlar, moltes expressions i frases fetes...
1: Bé, he de dir que jo no em vaig atrevir en un principi a recrear la parla de la vostra zona perquè no gossava, perquè jo no parlo així, no? Jo sóc barceloní i visc a l'Empordà, imagina't, no? Jo vaig passar la infantesa entre Creixell i Torredembarra, aquella zona, però, clar, jo era un barceloní trasplantat i és difícil que se'ns enganxin gaires coses perquè hi ha aquesta distància, no? Però vaig comptar amb l'assessorament d'una persona, de la Elena de Cruz, professora de la Universitat Rovira i Virgili, que em va ajudar molt a donar versemblança als personatges, sobretot a la gent gran. Els joves jo no em vaig atrevir gaire a convertir-los en... a moure'm de l'estàndard aquest una mica juvenil, no? Perquè ja era prou difícil per mi parlar com si tingués 15 anys, que ja els tinc molt lluny, els 15 anys. Doncs a sobre 15 anys de Tarragona, no vaig gossar, no? Vaig deixar-ho només en la gent gran, això sí. I en els personatges històrics també, suposo, uns quants.
0: Doncs a mi jo he gaudit i hi ha hagut paraules, jo què sé, que, conco. Ara feia molts dies que no llegia, no?, el conco.
1: Home.
0: I no l'havia sentit tant, de petita l'havia sentit, no excessivament, però m'ha fet molta gràcia el de conco. Feia molts dies. Però, escolta'm, toques ponts molt importants perquè hi ha una cosa que m'ha agradat molt i és la Guerra del Rif, que no està tan coneguda perquè es parla molt de la Guerra Civil, que també surt, però la Guerra del Rif va ser molt... Bueno, això és dramàtic, jo he fet alguna entrevista i és absolutament dramàtic i no és tan coneguda. I ho poses en un llibre juvenil, que això vol dir que estem traspassant la història en aquests joves. És molt important,
1: clar,
0: també.
1: Jo, si et sembla, parlem ja de l'Elvira, que és l'altra noia protagonista. Sí. La història és doble, com no sé si ja ho hem dit. La Joana, en el seu aclimatament, en la seva arribada al poble, troba uns quaderns de dibuix i descobreix una noia com ella de 1909. S'imagina la seva vida, no?, més o menys. L'Elvira, i aquí jo crec que és una cosa que m'importa de cap. El fet de que la humanitat tenim grans talents, no?, músics, pintors, científics, però el desenvolupament d'aquests talents, d'aquestes obres, ha anat molt lligat a les circumstàncies favorables que s'han trobat, no?, naturalment. I qui és que no ha trobat quasi mai circumstàncies favorables? Les dones. Quants Mozarts, quants Beethovens, quants Einsteins, dona, ens hem perdut perquè, com tinc per aquí un retall de la Montserrat Roig que diu... Ve a dir, si Beethoven, Einstein i Miquel Àngel haguessin hagut de canviar bolquers i donar el pit cada 3 hores, no haguessin fet les seves obres, no? Doncs aquí és on volia portar jo els meus personatges, no? I la Joana descobreix que l'Elvira va ser una noia amb un gran talent pel dibuix, però va ser noia i pobra l'any 1909, amb unes circumstàncies com eren les dels nostres avis i besavis, duríssimes, que no ens podem imaginar com... Cada pocs anys hi havia una guerra, cada pocs anys hi havia una mala collita, cada pocs anys hi havia una epidèmia, i la gent anava... Bueno, van tenir una vida molt dura, realment.
0: Molt, molt dura, I m'agrada molt aquest paral·lelisme i parlar de les dones, sobretot perquè la Joana, que és jove i té totes les eines al seu abast, encara que estigui enfadada amb el món, és capaç de ser conscient precisament de que té totes aquestes coses, no? I de dir... no puc queixar-me tant, em puc queixar i m'haig de reivindicar, però potser no tant, no?
1: Home, jo no volia fer un sermó, jo no volia que la lectura fos nois i noies joves avui dia, que mira que teniu de tot i l'Elvira pobra no... Home, no. Aquí no, aquest moralisme no el volia, però en fi, vulguis que no, es pot interpretar també que això és, no? I no només val per joves, també val per nosaltres, també val per nosaltres.
0: Bueno, va per tots perquè a vegades ens oblida la història i la literatura fa que toquem una altra vegada peus a terra de dir no oblidem tot el que hem passat. No és moralisme, a mi m'agrada molt la mirada que hi has posat damunt de la Joana perquè és una mirada de curiositat i de fascinació. I això és molt dels joves. No s'ha perdut, afortunadament.
1: Sí, sí. I bé, perdó, ara em anava a ficar de peus a la galleda, perquè hi ha coses que no es poden dir, però, esclar, aquest descobriment del poble la porta per uns camins molt inesperats, no? Tal com ella arriba i que fingeix que no sap res perquè està en guerra amb la seva mare i no sap ni el que és una garrofa, que ja és el colmo, que és mentida, però bé, ella s'ho fa.
0: Bueno, és que hi ha moltes coses que no es poden explicar. Hem de posar molt bé els peus a terra i no posar els peus a la galleda, com ha dit en Jordi, per no explicar coses que no toquen. El que sí és tot aquest retrat històric, i l'has fet sempre des de la mirada, no?, d'aquests anarquistes, des de la mirada del poble, a més a més. Vull dir, l'has fet des de tocant de peus a terra, no? Ens obligaven a anar, han agafat els reservistes, o sigui, sí, com patia la base,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Sí, no, realment van ser èpoques, bé, et podien cridar a anar al Marroc a fer una guerra que ni anava ni et venia, amb unes condicions infernals, perquè l'exèrcit espanyol estava molt mal equipat i molt mal preparat, però les oligarquies ordenaven que allò es fes, i per això contínuament hi havia guerres colonials en del Marroc, una cosa que va durar moltes dècades, no? I això va tenir conseqüències a Catalunya, com sabem. Bé, hi ha molta història, crec jo. A mi m'agrada molt la història contemporània. Veig, a més, que vosaltres toqueu molts llibres que hi ha tema històric, cosa que també m'agrada molt de les vostres entrevistes. A mi m'agrada molt i jo volia que sortís això. I, de fet, hi ha alguna anècdota, hi ha alguna cosa que és de la meva família. Vull dir que no m'he pogut estar de remenar i explicar alguna batalleta, no particular meva, però sí, de la meva.
0: Bé, això sempre sol passar. No se sap mai quina part, però sol passar que sempre hi ha algun punt. Bé, per això és el que vivim, no? I per això és el poble. Hi ha un fragment, són molts els que hi he notat al quadern de lectura, però m'ha impactat aquest, no? Diu, veure'ls és encara més trist del que s'havia imaginat. Semblen un ramat dòcil. Són fills de pagesos i jornalers sense terra. Molts van calçats amb espardenyes i porten farcells de roba. Dibuixes exacte, és que magníficament, no? Sí. Cada una de les escenes.
1: Aquesta descripció la vaig escriure després de veure un apunt de Ramon Casas, que ben bé retratava això. Un grup de nois, de reclutes, que s'anaven a la Guerra d'Àfrica i feien cua, no sé si a l'estació de tren o a l'oficina de reclutament, i anaven així. I és que realment les guerres les feien els pobres, perquè a més sabreu que hi havia una taxa que els rics podien pagar per eludir el reclutament. Sí. Cosa que, evidentment, els pobres no podien, perquè era elevadíssima, no? Era molts diners per un pagès, per un jornaler. Però els fills dels rics no hi anaven, i això era encara més escandalós. No?
0: Bé, a Can Panisello ja trobareu també aquest món dels rics, no? Aquesta confrontació entre els privilegis que tenien uns i com arribaven a patir els altres. Jo penso que aquí també, amb aquesta família, has dibuixat molt bé aquest plus de superioritat. Les escales.
1: Sí.
0: Oh, quin símbol més símbol. Magnífic el de les escales.
1: Mm-hmm. Aquestes escales de marbre, sí.
0: Que havien de netejar les minyones.
1: Sí, jo he volgut retratar una família de nous rics, no una família amb aquella noblesa de l'aristocràcia rural que a Catalunya en quedava poc, una família de nous rics que es construeixen una gran casa i fiquen a dintre unes escales de marbre una mica desmesurades, fins i tot, no? I obliguen a les minyones a que estiguin impolutes i brillants i perfectes, perquè és com el seu símbol, no? El símbol del seu ascens. És la família Panisello, que tenen un fill que més vol ser artista. I aquí és on la cosa encaixa amb la presència de l'Elvira, de la minyona, que accidentalment aterra en aquella casa amb el seu talent. És un diamant en brut, és una noia que, si la deixessin, seria una gran artista. Però llavors allà descobreix l'estudi del senyoret. Per mi és una pàgina que m'ho vaig passar molt bé, perquè, a més, com he dit, jo soc dibuixant. El material de dibuix és una cosa que a mi em cau la bava quan veig. No ho puc evitar, quan veig aquarel·les, quan veig pincells, allò és tan bonic. I l'Elvira allà té una revelació. No?
0: Mireu, ara el Jordi m'ho ha deixat molt ben filat tot, perquè llegir La novel·la, L'estació sense trens, és una miqueta... És com si ella hagués agafat aquestes aquarel·les, aquests dibuixos, aquests esbossos en carbonet i els hagués passat a paraules. Hi ha escenes escrites que són absolutament visuals i hi ha moments àlgids, bé, quan descobreix aquest estudi i després el moment, no, de veure l'Elvira, no, que com es fa conscient de la vida. No us podeu perdre quan llegiu la novel·la el moment en què les senyores de l'aristocràcia se'n van a donar estampetes o medalletes al soldat. Jo això, sí. Aquesta escena és monumental.
1: Tu saps que aquesta escena és real, eh?
0: Què dius?
1: Sí, això va passar al port de Barcelona durant la Setmana Tràgica. Bueno, no durant la Setmana Tràgica, va ser un dels episodis previs a la Setmana Tràgica, del juliol del 1909. Unes senyores de la bona societat, amb la, entre cometes, tota la bona fe, d'aquella manera, en realitat amb tota la hipocresia, se'n van anar al port a donar estampetes i tabaqueres als soldats per animar-los en la guerra que anaven. I, a més, aquell moment, aquell dia, s'anava al batalló de cazadores de Reus. Era un batalló del Baix Camp, no? Perquè els batallons, les unitats militars, portaven el nom d'on estaven reclutada la tropa. Hi havia tropa de Reus, tropa de... En fi, de diferents poblacions. I, clar, la gent estava molt indignada, perquè aquells soldats que s'anaven eren pares de família i nois pobres, la majoria, i s'anaven a un escorxador. I més o menys ja ho sabien, perquè no era la primera ni seria l'última guerra. I, esclar, trobar-se amb aquella mena d'insult... Bueno, això sí, això està relatat que va ser així, sí.
0: Però totes les guerres són horroroses, però a mi precisament conèixer la del Rif em va impactar, i per tant, sí, va ser un escorxador absolut, i... Inhumà absolut, no sé. És un llibre, bueno, ja veus que m'hi he posat molt dins de la novel·la. He trigat a llegir-la perquè anava donant toms per la meva taula i dic, haig de trobar el moment, i afortunadament l'he trobat i m'ho he passat molt bé, l'he gaudit molt. Jordi Fenosa, moltíssimes gràcies. Recordar-vos a tots L'estació sense trens, publicada per Cruïlla, i ara em toca llegir-te més, que això em falta. Una bona descoberta.
1: Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Mònica, moltes gràcies a tots. Espero que us agradi.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: James Gang, Walk Away.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent i Pere Sánchez, del control tècnic.

Al principi d'aquesta actuació del grup James Gang hem sentit un moment la presentadora històrica del programa on s'està actuant, Beat Club. La presentadora és Uschi Nerke i és una noia que les seves minifaldilles dissenyades i cosides per ella mateixa van causar en el seu moment una gran impressió. El programa Beat Club es va emetre entre 1965 i 1972 des de Bremen, pel primer canal de la cadena de televisió pública alemanya, i les actuacions dels grups eren en directe. I van actuar els millors grups del moment, com aquest, The Who.

0: The Seekers són els Who en directe al Beat Club, que va ser el primer programa de televisió alemany dedicat a la música popular després de la Guerra Mundial. I hi van participar artistes com The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath, Jethro Tull, The Bee Gees, Yes o King Crimson.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Durant la Segona Guerra Mundial, la música nord-americana tenia un paper clau com a eina de propaganda, de creació de moral i d'entreteniment, també amb una gran difusió del swing, el jazz i les cançons patriòtiques. El règim nazi va prohibir i va perseguir aquests estils considerats degenerats.

Save Me són Atomic Rooster, un dels primers grups progressius caracteritzats, com hem comprovat, pel teclat abrasiu de Vincent Crane. És mítica l'actuació d'Atomic Rooster al Beat Club amb el cantant Chris Farlow menjant-se un sàndwich d'aquells de pa Bimbo entre estrofa i estrofa. No es van menjar res en escena, però també hi van actuar un dels primers grups formats únicament per dones, Fanny. Eren molt bones instrumentistes i van fer de taloneres de diversos dels grans grups del moment. Les sentim al plató del Beat Club interpretant una versió dels Beatles, Hey Bulldog.

Aquest grup són Fanny. Després d'elles hi ha hagut altres grups de noies, però cap de música progressiva. Normalment els grups femenins han sigut de pop o de pop-rock. A finals dels anys 60, la contracultura i el moviment hippie nord-americà i britànic van impulsar el rock cap a tendències de rock psicodèlic i rock progressiu, que per primera vegada a la música popular incorporaven lletres i actituds socialment i políticament incisives. Beat Club va ser un programa de televisió musical alemany fonamental per la difusió d'aquests nous gèneres del rock i el pop internacionals, amb actuacions de molts grups britànics, americans i alemanys. Sentim ara l'actuació de l'americà Taj Mahal amb el tema Tomorrow Will Be Another Day.

Com totes les d'avui, aquesta és una actuació en directe en el programa de televisió alemanya Beat Club, un programa que nosaltres també vam poder seguir perquè, afortunadament, no sabem per quines casualitats de la vida, Televisió Espanyola durant un temps el va estar emetent a horaris més aviat psicodèlics. El que acabem de sentir és Taj Mahal, un bluesman de Los Angeles que es va posar un nom molt discret

tot i que abans del nazisme Alemanya havia estat un centre important de la música popular, després de la guerra va tenir moltes dificultats per desenvolupar una cultura musical pròpia a causa de la repressió que s'havia produït sobre les formes de música que el règim nazi considerava degenerada i, bé, i a més, a causa dels efectes traumàtics d'aquest conflicte tan cruel. Per tant, després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya va haver de reconstruir la seva cultura musical. Va haver de partir una mica de zero. A la postguerra es van reintroduir estils estrangers, com el jazz, i van aparèixer el rock and roll i el pop, influïts pels canvis socials i la Guerra Freda.

són els Pretty Things, un dels grans desconeguts del rock anglès. Grans desconeguts avui, perquè a principis dels 70 era un dels grups importants, grans, sortien a les revistes juntament amb els grans noms, amb els Who, amb els Stones. I bé, els Pretty Things també van ser precursors de moltes coses, van ser autors d'una de les primeres òperes rock. I també, per guanyar-se la vida, també van treballar amb el pseudònim de Electric Banana, fent música per a pel·lícules porno. Nosaltres, precisament, els vam conèixer per una pel·lícula en què ens va cridar molt l'atenció la banda sonora. Avui estem escoltant la música progressiva que va entrar a Alemanya a finals dels 60 sota la influència de la contracultura internacional i les revoltes estudiantils de l'any 1968. Va ser un renaixement per la música jove alemanya i d'aquest brou de cultiu va emergir el krautrock, el rock alemany, que va donar al país una identitat musical pròpia dins del rock europeu. Els joves teutons van escoltar per primer cop grups com Stone the Crows, el sentim amb el tema Love 74.

Són Stone the Crows, nom curiós, apedregueu els corps. És un grup amb una gran cantant al davant, com heu comprovat. És la Maggie Bell, que va ser coneguda com la Janis Joplin britànica. Stone the Crows va ser un grup amb mala sort. El seu guitarrista, Les Harvey, va morir electrocutat en una actuació. Va morir en escena. No pas a l'escena de Beat Club, però recordem que en aquest programa totes les actuacions eren en directe. Avui n'estem escoltant unes quantes, concretament de l'època més progressiva del programa. Per exemple, tenim l'actuació de Cat Stevens, el qual sentirem interpretant Lady Darbanville.

0: Lady Darbanville és el cantant és i autor Stephen Demetre Gergiou, un anglès de Londres, fill de pare grecoxipriota ortodox i de mare sueca, diríem que catòlica, que va triomfar amb el nom artístic de Cat Stevens i, després de convertir-se a l'islam, amb el nom de Yusuf Islam. Cat Stevens, o Yusuf Islam, va ser el gran precursor de l'època dels cantautors. Va patir tuberculosi de jove, va estar a punt de morir, va entrar en un procés de reflexió i va escriure 40 cançons, totes molt maques, com la que acabem de sentir. I va triomfar. Les més famoses que ha fet i que potser coneixereu o recordareu són Father and Son, Wild World, Moon Shadow, Peace Train i Morning Has Broken.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la primera emissió del Beat Club, el presentador va començar dient: a vosaltres, senyores i senyors, que no us agrada la música rock, us demaneu que us demanem que sigueu comprensius. Aquest és un espectacle en directe per joves. El presentador demanava comprensió al públic perquè estaven a punt d'emetre en pantalla coses molt rares per l'Alemanya de la postguerra mundial. Grups en directe com la Incredible String Band.

És la Incredible String Band, la increïble banda de cordes, el grup més hippie possible, un grup escocès de formacions canviants, però sempre comandat per dos il·luminats anomenats Robin Williamson i Mike Heron. En aquest tema que els hem sentit, que es diu Everything's Fine Right Now, encara són un grup força pop o folk rock. Amb el temps es van anar complicant i tornant molt psicodèlics a base d'anar aprenent cada cop més bolets. The Incredible String Band és una banda boletaire. Un altre grup transcendental del folk rock britànic que va actuar a Beat Club són Fotheringay. El sentim amb una versió de Bob Dylan, Too Much of Nothing.

0: Són Fotheringay, una escissió d'un grup encara més fonamental, Fairport Convention. Als dos grups hi ha la meravellosa cantant Sandy Denny.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Avui hem sentit la música progressiva que sonava en directe al programa de televisió alemany Beat Club. Aquest programa també es va reemetre a la primera cadena de televisió espanyola en horaris estranys i també va ser el primer cop que vam veure actuar tot de grups britànics i americans curiosos i complicats. Aquests grups van trastocar els alemanys, tots van tirar per aquesta banda i van fundar el rock alemany o krautrock, un dels grups més curiosos i complicats de tots, sens dubte. És aquest amb el qual acabem el programa, Van der Graaf Generator.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: con Juan Antonio Casas.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Nova edició del Via Directa d'estiu. Avui volem parlar del programa del voluntariat per la llengua, que des de fa molts i molts anys es du a terme a Sant Andreu de la Barca gràcies al Servei Local de Català. A continuació, el reportatge que Ràdio Sant Andreu emetia el dia 6 de maig d'aquest 2026. Salutacions de Jordi Emilian. Un dia més, amb tots vosaltres, amb el Via Directa d'estiu. L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb una altra que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
3: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs, una mica doncs, dades per una banda i per l'altra doncs, experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin. I bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
2: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el Voluntariat per la Llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el Voluntariat per la Llengua o què és, què ens diria, Rosa?
3: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
2: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga encara més, sí. D'aquesta hora que és el que es demana doncs, a la setmana s'allarga més, i la conversa continua.
3: Exacte, i després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a tres tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no, a diferents a tenir diferents persones de referència, no, des del punt de vista de l'aprenent i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
2: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
3: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3. que és el curs que ja permet començar a tenir una mica de conversa, perquè si no diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui doncs, una mica de conversa, si té un nivell zero, no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
2: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntari per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
3: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
2: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003, que es va instaurar també el Voluntariat per la Llengua Sant Andreu a Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents han passat per aquest programa, per tant estem parlant d'una xifra important.
3: Sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara en aquests moments el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
2: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
3: Sí. Hi ha voluntaris doncs que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no? Perquè doncs, també és necessari. No? Però sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant. I també tenim voluntaris nous, que també està bé, no? Anar renovant doncs bé, la borsa de voluntaris.
2: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat d'aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
3: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
2: I no és així, eh?
3: No és així, en absolut.
2: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
3: Sí, els comerços doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa, doncs també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes, han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs, col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs el català que estan aprenent a l'aula, doncs a treure'l al carrer.
2: Tenim aquí un eslògan que és quan parles fas màgia. Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
3: Sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat que es va vincular, de fet, al mag Joanola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
2: Molt bo, m'han dit, eh?
3: Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
2: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
3: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs és, portem voluntaris, en aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella. I llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents i bé, i seria doncs això, no? Aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no? Parlar amb una persona que externa, diríem, que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes, però tampoc es coneixen, perquè són de grups diferents.
2: Veig que el voluntariat per la llengua es va renovant any rere any, no? Sí. En quant a activitats, en quant a difusió, també, no?
3: Sí, sí, sí, això, activitats, difusió, a vegades, doncs, també portem una parella lingüística a l'aula, no?, perquè doncs, expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
2: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el voluntariat per la llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no?
3: Sense por,
2: no?
3: Exacte, animar tothom, després també les xarxes socials estan fent un paper important, hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català, vull dir que una mica doncs, l'enfocament seria aquest, no? Cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris.
2: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
4: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però he fet durar molt el voluntariat amb elles i l'experiència és molt gratificant. Reconeixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes doncs, experiències, millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment és molt, són moments molt divertits.
2: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
4: Sí, aproximadament, sí.
2: Com vas conèixer el programa del voluntariat per la llengua?
4: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí, llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi, i és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg ni res de l'altre món.
2: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenents que has tingut fins ara i de conèixer també altres cultures, no?
4: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlant doncs això de, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només l'idioma.
2: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
4: Exactament, exactament. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
2: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no?, perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
4: I tant. Bueno, les meves trobades eren de 2 hores, 2 hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust. perquè si no estàs a gust amb aquella persona només fas que mirar el rellotge, i si estàs a gust allà sentat fent un cafè o una aigua ni fes el que sigui, vaig xerrant quan te l'adones un quart de nou del vespre, dius, ostres, anem a sopar.
2: On quedeu per fer aquestes converses?
4: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre. També tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també donem feina als negocis del poble.
2: Exacte, bueno, de fet els comerços també hi participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
4: Exactament, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia dijous gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer, i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí. I ho fem, i sé que hi ha botigues que estan adherides.
2: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, perquè els hi recomanaria?
4: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana o poder una miqueta més, però així coneixes persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina, i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
2: Ja coneixes l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
4: Encara no.
2: Nervis?
4: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí.
2: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participa en enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
5: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les... al medi social, pues, parlant la seva llengua.
2: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
5: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més perquè quan estic parlant el cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada.
2: Però parles molt bé el català.
5: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
2: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
5: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazades, no?
2: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
5: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
2: Més del dia a dia, no?
5: Més al dia a dia, sí.
2: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
5: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me conec, ja me coneixen i tal, i intento parlar a més català.
2: Normalment, i bé, no?
5: Sí, són els meus professors també, sí.
2: D'on vens? On vas néixer?
5: com?
2: On vas néixer?
5: Ah, soc boliviana.
2: Boliviana.
5: Sí, sí, sí, però ja he vist que...
2: Fa molts anys aquí, no?
5: Sí, sí, des de los 21, mm-hmm. saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo, molts jocs, no? I ara pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i no vull que llegui... Oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? És un, també és un requisit també mm-hmm. per al tema de feina. I lo faig per a aquesta zona i per a l'altra, també.
2: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt, especialment?
5: Sí, a veure, ara estem portant-nos lo que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les dièresis i aquestes, que parece mentira, però costen
2: una mica.
5: I los accents, sobretot, los tancats oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, diu, i aquesta no, què era? Tancada o oberta, no?
2: Però paciència, no? Amb paciència, suposo que al final sí, es pot aconseguir l'objectiu. Però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català.
5: Sí, a veure... Juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem una paraula, un joc que es diu multa, i fem així, digamos, acertix també, del cap, de cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si, no tinc.
2: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
6: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps. I així va ser.
2: És el primer any que ho fa o...?
6: Sí.
2: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
6: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
2: Creu que ho aconseguirà?
6: Crec que sí.
2: Sí?
6: I sí, jo sóc optimista.
2: Ja té el programa o ja pensa quin tipus de conversa...?
6: Bueno, fem una conversa així variada, de dones, de lo que surti. De lo que surti.
2: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per
6: sempre,
2: parlar.
6: Sempre, sempre hi ha temes.
2: I com ho porta, la companya?
6: Bueno, bé. Ho va fent bé, sí.
2: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te, aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
7: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
2: Però parles molt bé el català.
7: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
2: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
7: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i a més, amb Mercè...
2: Ho posa més fàcil.
7: No? Ho posa més fàcil, sí.
2: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
7: Sí, el que surti... del mateix, d'igual.
2: On quedeu per fer aquestes converses?
6: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
2: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
6: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
2: Per tant, aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres, això us queda curt, no?
6: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
7: Sí, sí, totalment d'acord.
2: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
6: Sí.
2: Dels cursos? Quins cursos feu?
6: Fem el B, el B3.
7: El B2.
2: Les dues feu el mateix curs?
7: Sí, sí, Hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
2: I com us va?
7: Bé, està bé, sí. La gent és molt maca, el professor també, és molt, molt agradable i la veritat que està molt bé.
2: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
7: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
2: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
7: Sí, sí, això.
2: És el que has d'intentar, no, Mercè? De que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
6: Parla bé, l'únic que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
2: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntari de parlar llengua.
6: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
7: Sí, sí, totalment d'acord.
2: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de "Quan parles fas màgia", la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui parlarem de tres situacions molt habituals, especialment durant l'estiu: les ferides, les cremades i les picades. Sovint són incidents lleus, però una bona actuació durant els primers minuts pot evitar complicacions. És per això que avui volem parlar d'aquesta qüestió i ens acompanya Jessica Morillas, que és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I també ens acompanya Gemma Trujillo, que és de la unitat de ferides complexes, també és de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, parlarem avui de ferides, cremades i picades, tres casos o situacions molt habituals durant l'estiu i que suposo que en aquesta època tindreu força consultes respecte a aquestes situacions, no?
3: Sí, és una època on, bueno, cremades solars ja ni es parla, però sí que és una època de més activitat, caigudes, la bici, talls, la barbacoa, cremades i més picades. És una, l'època d'estiu és una època que tendeix a augmentar tot aquest tipus de petits accidents, cosetes, lesions.
1: Com dèiem abans, no? A vegades són incidents lleus, però cal fer una bona actuació, sobretot en els primers minuts, no?
3: Sí, depèn del que fem, podrem arribar millor a la cicatrització o complicar més la cosa. Llavors sí que és important tenir quatre cosetes de fer per evitar que es pugui complicar i que una coseta més banal després ens pues, a l'estiu a lo millor pues, sense poder fer totes les activitats, perquè es pot allargar molt una cicatrització.
1: Per tant, hem de gaudir l'estiu al màxim. Les ferides, com dèiem, formen part dels accidents més habituals a casa, també durant les activitats a l'aire lliure. Què és el primer que hem de fer quan ens fem un tall, per exemple?
3: Un tall o una ferida, ara, el primer que fem, si és una caiguda, és mantenir calma, pensar, i hem de rentar-nos les mans abans de poder manipular qualsevol ferida, vale? per evitar infeccions posteriors. S'ha de netejar la ferida amb aigua i sabó. No necessitem, home, si té ser un fisiològic, però que no cal, aigua i sabó. Si és molt bruta, necessitarem algun tipus d'antisèptic, en aquest cas la clorexidina, vale? Perquè dintre els antisèptics és el que menys mal fa. I si sagna, que és diguem, l'urgència més important, s'ha de realitzar una pressió amb una gasa o un drap net sobre la ferida. Quan parlem de pressió, no parlem de fer una pressió 30 segons i anar destapant, perquè amb això provoquem que la fase que està al teu cos, que és llest i està treballant en que no sagni, cada cop que aixequem pues, tallem aquesta fase de coagulació. Quan parlem de pressionar, és 10 minuts sense tocar, pressionant, i si la gasa es taca o el drap, es posa a damunt sense aixecar-lo. Llavors, home, si és una ferida molt lleu, no, però si és una ferida que sagna, al mínim són 10 minuts sense aixecar per deixar que la fase de coagulació pues faci el seu efecte. Sí. Després parlarem de quan hem d'anar al metge, si no s'ha d'anar a un, bueno, al metge, al professional sanitari. Si no s'ha d'anar, pues, si és una ferida que no és massa superficial, pues, s'hauria de tapar amb un apòsit net. I moltes vegades no es necessita res més.
1: Molta gent té el costum de rentar la ferida amb alcohol o aigua oxigenada. És correcte o...?
3: No. Tot això el que fa són productes que són nocius, que normalment maten o empitjoren el teixit bo, i el que farem serà allargar la cicatrització i que possiblement no puguem anar a la piscina en tot l'estiu.
1: Per tant, ens oblidem de l'alcohol i l'aigua oxigenada al principi.
3: Sí,
1: per tant, avui també intentarem desmuntar falsos mites, no?
3: Sí, i dels remeis casolans.
1: Exacte, d'aquests remeis casolans que de vegades es parla,
3: cafè,
1: no són recomanables.
3: Cafè, pasta de dents, herbes, pots trobar de tot que fica la gent perquè
2: llegiu,
3: no? Llegiu coses que no s'han de fer.
1: Aquestes ferides que ens fem, és millor deixar-les a l'aire o és millor tapar-les?
3: Si és una herida molt, molt superficial, es pot deixar a l'aire, però sempre cicatritzaran millor amb un apòsit en un ambient més humit i més controlable que deixar-les a l'aire. També és una mica mita, això de que a l'aire cicatritzen millor. Normalment a l'aire fan alguna costra, però no cicatritzen. Va saltant la costra i la ferida està. Per això necessiten més un ambient més humit o un apòsit.
1: Abans que feies referència als remeis casolans, suposo que us trobeu errors molt freqüents que continueu veient a les consultes, no?
3: Sí,
1: quan
3: sí.
1: Es té una ferida a casa.
3: Sobretot la pasta de dents i les cremades és superhabitual i és una bogeria, perquè després treure aquesta pasta de dents els provoca un dolor, sobretot si són nens, que a molts nens jo he vist que venen amb la pasta de dents. És un error molt greu que després provoca, a part d'empitjorar la situació, el dolor de treure aquesta pasta de dents que està adherida a una ferida.
1: Jessica Morillas, com a directora de l'equip d'atenció primària Sant Andreu de la Barca, d'aquests remeis casolans, sobretot no mirar vídeos a internet de com curar una ferida, perquè ens poden donar una indicació que no és correcta, com estem comprovant, no?
2: No, tota la informació que hem de buscar, no, la nostra font no ha de ser ni YouTube, ni la IA, ni aquesta. Sempre hem d'anar a buscar fonts que siguin molt més fiables. Tenim fonts veritables, com una infermera virtual que encara es pot consultar. Hi ha diferents fonts, o sempre podem venir a consultar la nostra infermera, el nostre metge de referència, que amablement ens explicaran com actuar.
1: O fer una e-consulta, també, no?
2: Una e-consulta, també.
1: En quins casos la ferida deixa de ser lleu i cal anar al CAP? Quan nosaltres veiem que aquella ferida no pinta bé i que millor que ens ho vegi un professional?
3: Sí, si la ferida és profunda o les vores estan molt separades, s'ha d'anar perquè hem de pensar que potser necessita una sutura, ¿vale? Si és una ferida neta, que pues, un tall, no? El tall, pues depèn de la zona i de com sigui, s'ha de valorar, sí? Més que res per si necessita sutura o per si ha arribat a zones més profundes, que llavors és més greu. Si el sagnant no cessa o no deixa de sagnar quan ja hem fet correctament els 10-15 minuts de pressió, també s'ha d'anar. Si en els 24-48 hores comença a estar més envermellida, inflamada, inclús pot suporar pus, s'ha d'anar a visitar un professional sanitari. Si no recorda que estigui ben vacunat i la ferida és bruta, també tindria que consultar a veure si sí o si no. I aquí sí que tindrien que fer un petit incís en persones grans i diabètics en ferides als peus, vale? Perquè aquestes, encara que pensin que és lleu, sí que tindrien que venir a valorar-les per un professional, perquè són ferides que, per la seva complexitat de les persones i la seva malaltia o la seva edat, es poden complicar. Llavors aquests sí que tindrien que venir. És millor dir pues no, tranquil, no passa res, a que ho deixin uns dies i després sigui molt més complicat arribar a una solució.
1: Ara que feies referència a les vacunes, la vacuna del tètanus, és important recordar que l'hem de tenir posada. De vegades ens en recordem, no?, de quan ens la van posar.
3: A vegades és difícil, eh? Sí que és veritat que jo crec que ara la població més bé arribar a estar sobrevacunada. Jo no sé si la Jessica té la mateixa d'això que jo, però en una ferida bruta, depèn com te l'hagis fet, és important que estem ben vacunats i que si no ho sabem, doncs vinguem a fer la consulta. O, com tu has dit abans, la e-consulta també es pot fer.
2: Ara, avui en dia, amb l'historial electrònic ja és més fàcil tenir-ho ben registrat, perquè abans, clar, si tenies l'historial al poble del costat, no podíem saber quina data i davant del dubte es vacunava. Per això la sobrevacunació que comenta la Gemma. Avui en dia l'historial és compartit a tot Catalunya, podem veure les dosis que ens han posat i, a més, ja més o menys tots estem en unes edats que ja vam, ja estem a l'historial electrònic. Pots queden dels que es van vacunar quan era historial en paper, amb la qual és molt més àgil, però una consulta per comprovar si està la vacunació, inclús la gent que a través de la meva salut pot veure el seu estat vacunat i si la té pendent. I davant del dubte, doncs, consulta i contestarem si cal vacunar o no.
1: Per això que ara vagin consultant, perquè en el moment que tens una ferida i has d'anar a urgències i et pregunten t'has vacunat el tètanus, amb els nervis i tot, te n'oblides, no? I potser no saps respondre la pregunta, més val que ho consultem ara, tranquil·lament. Anem a les cremades. Les cremades també són molt freqüents, sobretot a la cuina, ara a l'estiu. Quina és la primera actuació correcta? Aquí també desmuntarem, suposo que molts falsos mites, no?
3: Sí, a part de la cuina, les cremades de barbacoa mal enceses és un continu a les consultes. I aquí el consell i el primer que s'ha de fer i que és l'actuació correcta és refredar la zona amb aigua corrent. S'ha de refredar, però no refredar igual, una mica abans com la pressió, no 30 segons. S'ha de posar sota l'aixeta 20 minuts. I refredar la zona, si hi ha anells o rellotges s'han d'intentar treure, i si hi ha roba que no està adherida també l'hem de treure. Aquest seria el consell general de la primera actuació que s'ha de fer en una cremada domèstica a casa que no requereix hospitalització o coses més greus. Seria el consell més de refredar la zona, no amb gel, prohibit el gel perquè augmentarem la cremada, sinó amb aigua corrent de l'aixeta i 20 minuts.
1: Recordem que el gel crema també.
3: Ja. I sí que hem de tenir una mica més en aquesta neteja, si és química, hem de tenir molt en compte que no vagi a una altra part del cos, perquè si no pots fer que, vale, la neteja ha de ser cap a una zona que vagi pues, a l'aixeta o sal, però que no és l'única cosa que tindríem que tenir en compte si és una cremada química, vale? que aquell químic no vagi corrent per més cos, més pell.
1: Què hem de fer si apareixen butllofes?
3: Què hem de fer si apareixen butllofes? Això és una controvèrsia. Si estem a casa,

0: malalties importants, pues a no ser que sigui que t'ha caigut una gota d'oli, aquesta no, però una cremada tindria que ser visitada per professionals sanitaris, i si la cremada és per agent químic o electricitat, aquestes han de venir. Aquest seria a grans trets pues, lo que hem de fer i quan hem d'anar a urgències.
1: A l'estiu també augmenten les cremades solars, per tant hem d'anar molt en compte, sobretot en aquesta època.
0: Sí, perquè estem mig bojos.
2: I prevenir-la, sobretot.
1: Sí. Ja vam parlar aquí fa uns dies amb companyes vostres la importància de la crema solar, no quan estem a la platja o a la piscina, que també, sinó abans de sortir de casa ens hem de posar la crema perquè comenci a fer efecte.
0: Jo crec que algo que ens ha quedat, avui ens ha de quedar molt important, és que la cremada solar augmenta el risc de càncer de pell. I és una cosa que no tenim massa en ment. I que els nens, només per sortir a passejar al carrer, ja han d'anar amb protecció solar. No només això, quan van a la piscina o a la platja. Els grans també hem d'anar amb protecció solar. I la gent, per exemple, sense cabell, pues ha de portar gorra. I són coses molt importants perquè no li donem importància només quan anem a piscina o platja, però clar, el sol estàs directe tot el dia fins que es fa de nit. I s'ha d'utilitzar protecció solar, s'ha de posar protecció solar cada 2 hores i després de cada bany, i s'ha d'evitar, sobretot les hores centrals de 12 a 5, estar exposat al sol.
1: Hem dit abans que parlaríem de ferides, cremades, es queda el tercer element, que són les picades. Picades a l'estiu, mosquits, abelles, vespes, són habituals d'aquests mesos. Quina és la primera actuació recomanada?
0: Aquí la
1: que no parlarem perquè piquen més a unes persones que a d'altres, no? Això és una altra qüestió.
0: Bueno,
1: o teniu teories?
0: Jo no tinc teories d'això.
2: No, sembla que això és més mite, també. Que...
0: Jo la gent m'ho pregunta perquè a la meva dona no li pica, ni a mi sí, el mosquit. Pues no ho sé, li agradaràs més, no ho sé. No, evidència científica, d'això no n'hi ha.
1: Ens centrem a la picada. Un cop
0: sí,
1: ens piquen,
0: en què hem de fer? Home, sí que podem fer coses per prevenir.
1: Evidentment.
0: Vale?
1: Exacte. Comencem primer la prevenció i després...
0: Pues la prevenció és repel·lent, o sigui, no, d'això, i si anem a zones que no, vas al camp, vas, si es pot portar màniga llarga o pantaló llarg, millor, utilitzar el repel·lent. I
2: per prevenir la proliferació també és important evitar les basses d'aigua, sobretot els mosquits i molts insectes acudeixen on tenen aigua fresca i acumulada, és on posen els ous, les larves, i es crien. Llavors intentar evitar tenir aquest típic plat de les plantes que el deixem allà amb molta aigua, perquè és una fonda que pugui proliferar molts més aquests insectes, i així també com menys hi hagi menys ens picaran.
1: Exacte. Ara, si ens piquen, primera actuació.
0: La primera i més important és rentar zona amb aigua sabó i posar fred. Aquí sí que hem de posar fred. ¿Vale? Posar fred durant una estona, no directa, embolicat amb un drap, amb una gasa, i deixar una estoneta per tallar una mica la fase inflamatòria que produeix una picada.
1: Si nosaltres veiem un fibló, com l'hem de retirar? Ho podem retirar nosaltres mateixos?
0: Ho podeu retirar, però no amb pinces.
1: Que és el que es fa habitualment.
0: Clar, les pinces el que fa és tallar i quedar-te un trosset a dintre, ¿vale? Aquí l'ideal, o vas al centre que ho faci el professional, o estaria més correcte amb un tipus de targeta que facis una mica de pressió i com que l'aixequis amb una targeta del banc, per exemple, o d'una altra institució. Seria més correcte que unes pinces, perquè les pinces possiblement quedi un tros a dintre, ¿vale?
1: Remeis per un cop ens ha picat i alleujar una miqueta de pico inflamació. Has comentat abans fred,
0: que el fred, i una de les coses també molt importants és no gratar-se, perquè el que fem és possibles infeccions. La primera d'això que tenim és gratar-nos, perquè ens pica, perquè està calent, perquè s'inflama, i és una contraindicació, perquè una de les raons que després poden portar a infeccions i a que les ferides es cronifiquin i durin més és haver-se gratat en el moment de la picada. Hem de posar fred i no gratar-nos.
1: Hi ha persones que pateixen reaccions al·lèrgiques.
0: Sí. Han de venir. Sí. Han de venir perquè O sea, han de consultar ya.

0: no només quan tinc una reacció al·lèrgica, perquè això, una reacció al·lèrgica és una visita urgent, vale? Però també han de venir si hi ha una gran inflamació, si hi ha signes d'infecció, calor, inflamació, o la persona pot presentar febre i malestar. És molt típic d'una picada, perquè no només estan els mosquits, estan les petites aranyes, que a vegades fan aquest malestar, que no saben què li passa, i és de la picada. I després estan els signes d'alarma, que és anar corrents a un centre sanitari, que seria dificultat per respirar, augment de llavis, inflamació a la gola, mareig intens o inclús pèrdua de consciència. Això ja serien símptomes d'una urgència vital.
1: Doncs també hem de vigilar sempre amb les paparres. Quan tenim una picada de paparra no li donem tanta importància perquè no fa mal en el moment, però sí que s'ha de consultar perquè requereix antibiòtic per evitar infeccions greus.
2: Com sempre, consultar el professional.
1: Sempre.
0: Sí.
2: Doncs avui parlem de ferides, cremades, picades, donant aquests consells de prevenció, però també de com hem d'actuar i sobretot desmuntant falsos mites, no? De creences, no? Que creiem de que amb una ferida hem d'actuar d'una manera, doncs amb els consells d'avui ja sabem com hem d'actuar. Això ens ho hem d'aprendre, apuntar-nos, no? En un lloc visible de com actuar davant d'aquestes situacions.
0: I tenir en compte que els primers minuts importen, que l'actuació correcta marcarà la diferència entre una ferida que tanqui aviat o una ferida que es compliqui.
2: Doncs Gemma Trujillo, de la Unitat de Ferides Complexes, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies,
2: Jordi. Forma part de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i com també avui també ens ha acompanyat la seva directora, Jessica Morillas. Moltíssimes gràcies. Bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I esperem sense ferides, sense cremades i sense picades.
1: I sense res. A gaudir.
2: Bon estiu.
1: Bon estiu a tots.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Continuem amb la ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, cinquena ronda d'entrevistes d'aquesta temporada. Avui analitzarem aquest darrer any de legislatura, també dels 3 anys, i també amb una mirada posada de cara a les eleccions municipals del 2027. Avui ens acompanya el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas. Molt bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
2: Juan Pablo Beas, avui analitzarem doncs aquest darrer any de legislatura, però canviem l'ordre que hem fet les entrevistes anteriors de l'Espai de Portaveus, perquè acabàvem parlant d'aquí un any de les eleccions municipals, però l'actualitat mana, i des del passat divendres, dia 10 de juliol, vostè ha estat escollit com a candidat del PSC a Sant Andreu de la Barca a l'alcaldia a les eleccions municipals del 2027. Com valora aquesta elecció?
4: Home, estic molt, molt content, molt, molt orgullós i molt honrat, no? Que els companys i les companyes del Partit dels Socialistes de Catalunya i el meu partit doncs hagi confiat en mi, confiï en mi per ser la persona que estigui al capdavant de la llista electoral del PSC a les municipals de l'any que ve. Satisfacció i responsabilitat, no? Molt content, molt, molt feliç. És un partit que m'estimo i és una ciutat que m'apassiona i a la que he dedicat pràcticament tota la meva vida d'una forma o d'una altra, no? Des de ser regidor o ser cap de premsa o estar a la ràdio o estar amb entitats, i bueno, tothom coneix doncs la meva estima per Sant Andreu de la Barca, que crec que aquest poble és un gran poble i que té un gran futur per davant, i per tant doncs molt, molt honrat i molt responsable. És una tasca doncs que és important. Liderar aquest projecte nou doncs té aquesta càrrega de responsabilitat, perquè ens estimem, com deia, el poble, i també crec que en alguna ocasió ho he dit, jo crec que la gent que s'estima i que s'apassiona per les ciutats i que està en un partit que a més doncs és un exemple de municipalisme i de fer créixer les ciutats, doncs jo crec que és una combinació que pot ser molt positiva pel nostre futur.
2: Com afronta ara aquest repte, que ara vostè sí que serà la persona que encapçali la candidatura?
4: Com et deia, ho afronto amb responsabilitat i sobretot amb moltíssima il·lusió. Estic molt content, estic amb moltes ganes. També des del divendres doncs he rebut la reacció molt positiva de moltíssima gent, de tots els àmbits, de tots els col·lectius, de totes procedències, i això encara doncs m'impulsa molt més, no? La gent jo crec que té una necessitat de canvi, té una necessitat de que Sant Andreu recuperi doncs aquest espai capdavanter que ha perdut en aquests anys, i que necessita un projecte il·lusionador, vertebrador, cohesionador, i que garanteixi la igualtat d'oportunitats i un futur pròsper per a tots i totes en els propers anys.
2: La seva era l'única candidatura per encapçalar la llista electoral?
4: Sí, finalment només es va... jo vaig rebre l'encàrrec de la comissió executiva de l'agrupació, van triar per ser el candidat, i vaig ser el candidat que es va presentar el divendres passat, i que vaig rebre el suport unànim, cosa que agraeixo públicament a tots els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca que van assistir, perquè totes les persones van votar a favor i no va haver-hi ni una sola abstenció.
2: Queden uns mesos de cara a les eleccions, cada vegada queda menys. Quin és el timing de la seva candidatura? Quan presentarà les persones que l'acompanyaran en aquesta candidatura? Tema de projecte, això ho anem comentant a cada entrevista de portaveus.
4: A veure, ara s'ha fet el nomenament del candidat, també, evidentment, doncs, coordinats amb el nostre partit, i al mes de setembre voldrem fer una presentació oficial de la candidatura, del projecte, i en els propers mesos, evidentment, seguint una miqueta la línia doncs habitual, doncs anar explicant per una banda el projecte, que hem comentat en moltes ocasions aquí, que està molt format, molt madurat, i que té ja idees bastant clares. Hem estat parlant amb molta gent, individual i col·lectivament. Incentivarem encara més, incrementarem més aquest contacte, perquè ens agrada escoltar les necessitats de la nostra ciutadania, però ja estem configurant unes idees, uns projectes amb accions ja concretes en tots els àmbits, perquè jo crec que Sant Andreu necessita un projecte ambiciós i de futur. Jo crec que hem viscut uns anys de pedazos, no? Jo crec que s'ha fet una coseta aquí, una coseta allà, intentant doncs que sigui més del que sembla, però no s'ha pensat en el que hi ha al costat, no? En moltes ocasions veiem determinades iniciatives que no tenen en compte, no han pensat en què passa en tot l'entorn i com volem que sigui tot l'entorn, o el barri, o la zona, o què fem a les instal·lacions esportives, quina remodelació, que crec que necessita una remodelació important per posar-la al dia, les instal·lacions culturals, les instal·lacions socials. Jo sempre parlo d'una reflexió econòmica del futur de Sant Andreu de la Barca en l'àmbit industrial, en l'àmbit comercial, i en aquests mesos anirem explicant projectes, el projecte de futur de Sant Andreu i les persones, el grup humà que formarà part d'aquesta llista electoral, però tot tindrà el seu procediment i hem de fer-ho de forma continuada i rigorosa, no? Evidentment, les coses que proposem a la ciutadania han de ser coses que es puguin fer, que siguin sostenibles i sobretot que siguin ambicioses, però jo crec que Sant Andreu necessita un canvi de veritat.
2: Vostè va entrar com a regidor el 2015, regidor al govern, ha ocupat diverses carteres estant en el govern. Aquesta darrera legislatura, en aquest cas a l'oposició, què ha après d'aquests anys a l'oposició?
4: Doncs mira, ha sigut un aprenentatge interessant, perquè l'oposició és dura, és difícil, perquè, com dic en moltes ocasions, jugues en un terreny de joc on les regles les marca un altre, no? Aquí tenim un àrbitre, i en aquest cas aquest àrbitre, que és l'alcalde, doncs, que a més juga i fa trampes contínuament, des dels debats polítics, que no deixa que siguin realment profitosos o profuns, perquè quan hi ha una mínima discussió ja no li agrada el que sent, ja ho talla, I sobretot a nivell d'actuacions. Aquest ha estat un govern que juga contínuament amb l'engany, contínuament, i en l'àmbit de la comunicació de forma molt evident. O sigui, és un govern que juga a fer entendre coses que no fa, barrejant temes, no sé, l'exemple. Tens parcs, nosaltres vam deixar una auditoria de parcs fetes, no? Una auditoria feta. Vam deixar diners per fer parcs, i nosaltres teníem previst fer parcs. Hi ha parcs que s'han deixat deteriorar 3 anys. O sigui, ara quan fan aquests vídeos dient voleu això, voleu allò, això ho heu permès vosaltres. Això no estava així fa 3 anys. O sigui, tu fixes la política de deixar deteriorar les coses per arribar a un any o mesos abans de les eleccions a dir nosaltres salvem això. No, tu ets corresponsable, tu ets responsable d'aquest deteriorament. I amb això la política general d'aquest govern està sempre enganyant a la ciutadania, amb una participació que no és real, és més explicar la teva propaganda que no escoltar, amb una transparència que no existeix. L'últim ple va dir l'alcalde que les actes de les audiències públiques estaven penjades a la web, o si les troba algú, nosaltres continuem buscant-les. No estan. O sigui, es menteix contínuament. I jo crec que un projecte polític ha de ser honest, directe, i explicar la veritat en tot moment.
2: Ara sí que fem balanç del darrer any.
4: De l'oposició, perdona, Jordi, que m'he despistat, m'he anat una mica a una altra banda. Primer, la humilitat de suposar d'estar a l'oposició. I segon, que te n'adones que treballar a l'oposició és treballar per Sant Andreu de la Barca. Perquè hi ha moltes coses que, amb les nostres declaracions, amb les nostres reivindicacions, amb les nostres mocions, hem fet que aquest govern municipal indirectament actuï. I més a més un govern que està molt influenciat pel que es diu a les xarxes socials. Si hi ha un mitjà de comunicació que denuncia una cosa, ràpidament va a veure si ho arregla, perquè tenen pànic a la mala imatge a les xarxes socials. I nosaltres hem explicat moltes coses que hem vist que després que la ciutadania ha entès, perquè està en el discurs de la ciutadania, i ha fet que aquest govern actuï en coses on no tenia previst actuar.
2: Com valora aquest darrer any? De fet, ja ha donat algunes pinzellades a la seva intervenció.
4: Aquest últim any jo veig un govern municipal cada vegada més nerviós, improvisant cada vegada més. És un govern municipal que no té un full de ruta, ho hem dit des del principi. Són actuacions aïllades aquí i allà. No hi ha un projecte de ciutat. I ells, fins i tot, quan veuen que això que estem dient nosaltres quallen la gent, intenten reaccionar ràpidament, fent un acte aquí a la biblioteca, dient els projectes de futur, barrejant moltes coses, explicant que el projecte dels 600 habitatges de protecció oficial, o els 600 habitatges, molts dels quals de protecció oficial, doncs és un projecte seu. No és cert. Aquest és un projecte que van iniciar els socialistes. Que ha demostrat que no ha fet política d'habitatge, va a inaugurar o a visitar obres de pisos privats, deixant entreveure, a veure si la gent es creu que són pisos de protecció oficial. No, vostè no ha fet res en l'habitatge a Sant Andreu de la Barca, i té, a més, la manca de credibilitat i de veritat de dir als veïns que la promoció del carrer Sant Job, del Josep Pla d'aquí, de 36 pisos de protecció oficial per a joves, és una proposta que han fet ells, que han fomentat ells. Això és enganyar descaradament, això no és veritat. Això, la primera pedra es va posar amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, i sent jo el regidor d'habitatge. I ell, que no tingui aquesta humilitat de dir això ho van fer els socialistes, com no ho tindrà de l'escola Bressol, perquè realment, què han fet ells de pròpia creació? Molt poc, molt poc. I en aquest sentit, és el que volia dir, no? O sigui, i una cosa que han deixat absolutament en un segon pla. Ell reconeix que no ha fet bé la política d'habitatge perquè li treu la regidoria a la regidora que ho porta, a Maria Antònia Borbón, que és la número 2, la vicealcaldessa, li treu la regidoria d'habitatge i li dona a la Eunice Martín, que és una altra regidora del govern. Això és reconèixer el fracàs de la política d'habitatge del govern, o de com està el manteniment de la ciutat. La gent es queixa de la jardineria, del manteniment. ell fins i tot diu sí, és que no està bé perquè tenim problema, i dos mesos abans fa una pròrroga de 2 anys a aquesta empresa. Això no ho explica. Per això hi ha moltes coses, i aquest joc de continuar d'enganyar, de dir mitges veritats, jo crec que ell es pensava que li duraria tota la legislatura, i no li ha durat, perquè la gent s'ha adonat i cada vegada se n'adona més. I crec que tenim una, si em permets, un fet que hem de treballar conjuntament, i fins i tot crec que amb tots els partits, que és la cohesió de Sant Andreu. Jo crec que no s'ha treballat del tot la cohesió social de Sant Andreu de la Barca, i hem de treballar-ho plegats, perquè aquí no hi ha, Jordi, uns o altres, aquells o aquests, hi ha Sant Andreu de la Barca.
2: Si hagués de resumir aquesta legislatura amb un titular, quin seria?
4: La ciutadania s'ha adonat que el canvi no era real i que era més postureo que realitat.
2: Hem preguntat també amb els diferents portaveus que si creuen que avui Sant Andreu de Barca és una ciutat millor que fa 3 anys.
4: Jo, malauradament, crec que no. Jo crec que s'ha paralitzat. Jo crec que s'han fet mesures que no són principals. Algunes, evidentment, sí, algunes estan correctes, però jo crec que Sant Andreu està pitjor. Sobretot, Sant Andreu ha viscut una decepció, perquè s'esperava una part, i així ho van demostrar els resultats, que aquest govern expliqués la veritat, i aquest govern el que fa contínuament és tractar d'enganyar la gent, i això està molt lleig. Això està molt lleig, perquè a vegades jo crec, quan veig publicacions i veig coses, o respostes o demagògies als plens, jo crec que es menysprea en moltes ocasions que la gent és gent interessant, és gent intel·ligent, és gent que sap prendre les seves pròpies conclusions i que no se li enganya així per així, d'una forma amb jocs polítics, no? Perquè jo crec que aquesta és una definició del govern del Giribet. O sigui, està jugant políticament, ell està calculant què fa o què no fa, per això, si això té o no un rendiment polític, un rendiment en vots, i això no està bé. Sant Andreu necessita, jo crec, que un alcalde que sigui un sincer, que expliqui les coses com són i que prengui les mesures urgents i necessàries per millorar-la, que tenim moltes mancances.
2: Quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca, i també quines continuen sent les grans assignatures pendents de la ciutat?
4: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests 3/3 la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
2: Durant aquest mandat s'ha parlat molt de seguretat, civisme, neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat. Quin d'aquests àmbits considera que necessita una actuació més urgent?
4: Jo crec que l'àmbit del manteniment de la ciutat és, i de la seguretat són els més principals, i també l'àmbit comercial. A veure, el manteniment de la ciutat s'ha deteriorat molt. S'ha deteriorat molt i això es veu. I jo crec que aquí s'ha de fer, s'ha d'actuar. L'altre dia, estem rebent, Jordi, continus missatges de barris i de veïns dient que anem perquè com estan les escombraries, com està... Aquest govern és incapaç de prendre una mesura important. Tenim el contracte nou de les escombraries i de la neteja de Sant Andreu de la Barca, que no són capaços de treure, que prorroguen, amb un contracte molt antic. Per què? Perquè tot ho miren en càlcul electoral. No, és que si fem això, s'emprenyaran aquests veïns. I si fem allò, després fan altres mesures que emprenyen un barri concret i no actuen, com estem veient, per exemple, amb la vista de futbol del Johan Cruyff. O sigui, això és una cosa que haurien d'haver solventat ja, i no ho fan, perquè tenen por. L'àmbit de la jardineria, a veure, hi ha espais que és que els veïns es queixen contínuament. La resposta és no és canviar o fer un nou contracte, no és prorrogar. Per què? Perquè no tenen capacitat de gestió. Si tu no tens capacitat de gestió, no pots donar resposta a aquestes necessitats. La seguretat, clar que s'ha d'incrementar, sempre s'ha d'incrementar, però hem de fer molta atenció al comerç i sobretot, insisteixo, a la cohesió social. A Sant Andreu no hi ha una gent d'un costat i una gent d'un altre, o d'aquí o d'allà. A Sant Andreu està per damunt de tot la ciutat. I nosaltres, si la gent ens dona la confiança de governar, governarem per Sant Andreu de la Barca, ni per uns ni per altres.
2: Com definiria la relació entre govern i oposició durant aquests 3 anys i després en els plens municipals? El funcionament d'aquests plens municipals, si n'ha estat un espai de debat útil o massa condicionat a la confrontació política en aquests darrers 3 anys? Com ho valoraria tot plegat?
4: A veure, la relació amb el govern municipal no és bona. No ens enganyarem. Però jo crec que nosaltres no som els culpables. Jo crec que és un alcalde que no accepta la crítica. A veure, ell... A mi em fa molta gràcia, perquè ell fa discursos en plens que ens diu de tot i després diu, jo estenc la mà perquè... Cal dir, això no s'ho creu ni vostè. No ha estès la mà mai. O sigui, ell no ha tingut cap interès en que hi hagi un consens polític, ni en els pressupostos, ni en les ordenances, en res. En cap moment. I els plens es juguen amb les regles que ell marca i va canviant. Després fa... I el funcionament sempre és el mateix. Intervé el govern, intervenim nosaltres, i quan ell considera que ja s'ha acabat, fa l'espeech, ens diu de tot, i ja no ens deixa contestar. Nosaltres sortim molts plens dient, mira, teníem resposta per això, no? Però no ens deixa. Per tant, i després jo poso d'exemple els pressupostos de l'any passat. El pressupost de l'any passat, a veure, jo ho sento per la Maria Antònia Borbón, però jo no entenc com va permetre que es fes això. Una setmana abans, 2 setmanes abans, no ens volien dir quan pujaven el IBI. Per favor, som grans, tenim una edat. Poden enganyar molta gent, però... o intentar enganyar molta gent, cada vegada menys. Però nosaltres ja no ens enganyen, aquests jocs d'aparentar que els que portàvem la crispació som nosaltres. A veure, la crítica i l'oposició és raonable i la fiscalització és raonable. La gent que em coneix, jo no sóc gens una persona crispada ni una persona que busqui la confrontació, sempre busco el diàleg i el consens. Ho he fet tota la meva vida. Però el que no busca el diàleg ni el consens és ell. I és així des del primer minut. I en l'últim any, això és evident. I després hi ha qüestions de cortesia. Jo he estat al govern no amb una responsabilitat tan important com la que té Marc Giribet, perquè jo no he estat mai alcalde. Jo he sigut regidor de determinats àmbits, no? De cultura, de joventut, de seguretat, d'habitatge... Jo mai he perdut el respecte i l'educació amb l'oposició quan estava al govern. Ni ho faré si la gent em dona aquesta responsabilitat l'any que ve. hi ha determinades expressions, determinades actituds que es veuen i altres que no es veuen també, que jo crec que s'han de millorar. Per tant, no ha sigut una, no és una bona relació, però que no intentin vendre que han intentat que l'hagués, perquè no, no l'han intentat en cap moment.
2: Anem a posar notes?
4: Vinga.
2: Vostè és la penúltima entrevista, per tant, els altres, o sigui, portaveus... els altres portaveus ja saben que hi ha una part de l'entrevista que s'ha de posar notes.
4: I a mi m'han puntuat, també.
2: També l'han puntuat, evidentment. Bueno. En com ho podem? De l'1 al 10, eh?
4: De l'1 al 10 li posaria un 3.
2: Partit Popular.
4: Un 3 perquè... Deixes que digui una frase?
2: Vinga.
4: Perquè Podemos, la Isabel, que és una persona que personalment aprecio i que políticament tinc coses en comú amb ella, jo crec que estan en el govern s'ha deixat anar. I moltes de les coses que ella reivindicava ja no les reivindica. I jo crec que ha estat absorbida per FEM Sant Andreu.
2: Partit Popular?
4: Bueno, doncs mira, jo la Sònia la conec des de fa molt de temps. Li posaria un 7, perquè jo crec que la Sònia ha fet una oposició. A veure, evidentment, la Sònia i jo estem a les antípodes políticament. I veient el que fa el Partit Popular a Madrid, escolta'm, a vegades... Però jo crec que és una bona regidora. I a més, una persona que s'estima Sant Andreu. I ho ha fet bé, més enllà d'aquests números que fa de posar la foto i tot això que... Però jo crec que com a mínim s'ho ha pres seriosament i es treballa l'oposició.
2: Vox?
4: Vox, es pot posar en negatiu?
2: La nota més baixa, de 0 a 10.
4: Un 0 rotund. Rotund, per què? Perquè és un partit que no aporta gens a la societat, que vol separar, que vol dividir, que és l'antípoda del que volem nosaltres, i que a més no s'ha treballat l'oposició. Ha sigut un partit molt proper a Esquerra Republicana, o sigui, que és una cosa que no acabo d'entendre, o sigui, que em sorprèn, eh? No ha fet oposició, perquè per fer oposició s'ha de treballar, i a més és un partit que jo no entenc com a vegades el propi govern li ha donat suport en algunes accions.
2: Som?
4: Som. Jo li posaria un 7 també al Felipe. Jo crec que és pura passió, és pura interès comunitari. Jo crec que és una persona que s'estima Sant Andreu, que el coneix i que intenta aportar. Jo l'he vist, no s'han tractat bé en algunes ocasions. Hi ha alguna moció aquella de la solitud no desitjada que van presentar amb ell, que per presentar-la a nosaltres ell la va perdre, no? Perquè el govern la va votar en contra perquè anàvem amb ell. Jo crec que és un bon home i a més és un bon metge i és una persona que actua de cor i a més té aquest punt de frescor que bueno, pues de tenir, de venir de l'àmbit que ve, doncs que és positiu per una ciutat.
2: FEM?
4: Jo a FEM li posaria un 1 i li posaria un 1 per lo que et deia, no? Perquè és un govern que ha decebut a la gent, que les formes no han estat les correctes i que ha intentat sempre enganyar la gent en totes les comunicacions contínues, en barrejar coses, i jo crec que un govern que no explica la veritat i que tots són càlculs per guanyar vots i per convèncer uns i altres i no... Jo crec que han posat els seus interessos per davant dels interessos de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que i a més ho han fet amb això, amb aquesta intenció contínua de política d'aparador, de molta xarxa social, de molt explicar moltes coses i després no atès les necessitats. O sigui, explicar coses que després veus que darrere no és així i amb la seva necessitat de buscar... de no donar resposta a les necessitats urgents. Jo crec que és un govern que ha estat despistat en les seves iniciatives contínuament i no ha atès, escolta'm, Sant Andreu, és així, té aquests problemes, quins són els prioritaris, aquest, actuem i sobre això construïm.
2: I finalment, el PSC, home, quina nota es posaria? Del 0 al 10, eh?
4: Del 0 al 10. Bueno, però he posat un 7 al... ens posem... No em poso, perquè el PSC no sóc jo, eh? PSC són molt... Mira, poso un 9. I saps per què? Per la tasca que fan els regidors i regidores i els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca. Perquè, escolta'm, la gent que ha treballat amb nosaltres com a regidors, Juan Alfaro, Froilana Salgado, la Maite Navas, la Nea Di Duarte, la Irene Cabrera, cadascú en els seus àmbits s'ho ha currat molt, ha treballat molt, hem mirat tot, tots els decrets, totes les aprovacions, ens hem estudiat tot, hem treballat molt, i aquesta feina i aquest discurs, moltes de les coses que hem dit estan al carrer i la gent les compra i les accepta i les entén com la realitat de Sant Andreu. I per això poso un nou, no a mi, eh? No a mi. Com a grup municipal, un nou. I donar-los públicament les gràcies.
2: Una última pregunta. Què és el que més li agrada i el que menys de la política municipal? Segons la seva experiència.
4: El que més m'agrada és quan tu fas una actuació i veus que la gent està contenta i que canvies la vida positivament de la gent. Fent que un espai amable al costat de casa, fent que el comerç funcioni amb els comerciants, fent que la gent estigui contenta. Jo quan era regidor de Cultura sempre deia, si posar una obra de teatre que parla dels drets, per exemple, LGTBI, fa que un nen o una nena canviï la seva visió i sigui més feliç, o que pugui anar a l'escola de música i aprengui aquesta sensibilitat musical, si afectem positivament la vida de la gent, això és el millor de la política. Perquè la gent estigui contenta i senti que té un govern que se l'estima i que vol que Sant Andreu estigui molt bé en tots els àmbits i la gent estigui contenta. Des de baixar a la porta de casa a compartir amb veïns en un parc, a fer moltes activitats. Això és el més bonic de la política. Veure que estàs ajudant a que la gent estigui més contenta i més satisfeta de viure a Sant Andreu. Ja acabo.
2: Juan Pablo Beas,
4: portaveu. I la part negativa, sí. La part negativa és aquesta certa ingratitud i aquesta confrontació que no aporta, perquè aquí crec que tots hem de millorar Sant Andreu de la Barca plegats.
2: Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos a aquest espai de portaveus, cinquena ronda d'entrevistes de l'espai portaveus d'aquesta temporada, i hem canviat l'ordre d'aquestes entrevistes que hem anat realitzant en l'espai de portaveus. Parlàvem al final de l'any vinent de cara a les eleccions, la notícia era d'actualitat, finalment doncs ha estat escollit com a candidat a l'alcaldia pel Partit dels Socialistes de Catalunya a les eleccions del 2027, i amb això hem començat aquesta entrevista. Gràcies i bon estiu.
4: Moltes gràcies, Jordi, i bon estiu també per tots i totes.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: En el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu, el 15 d'octubre entrevistàvem a la historiadora Imma Carpio. De fet, publicava el llibre Aquis Tonsis, on recuperava 7 processos judicials del segle XVI relacionats amb Sant Andreu de la Barca. La presentació del llibre el va fer el dimecres 22 d'octubre a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert. Recordem, en continuació, l'entrevista.

0: La historiadora i escriptora Imma Carpio acaba de publicar Aquistonsis, un llibre que transforma 7 processos judicials del segle XVI en relats breus basats en fets reals. A partir de documents conservats a l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'autora recupera veus dels antics veïns de Sant Andreu de la Barca, Martorell i Castellbisbal, oferint una mirada humana i rigorosa sobre la vida i la justícia d'aquell temps. La presentació es farà el dia 22 d'octubre, un dimecres, a les 8 de la tarda, a la Sala Petita del Teatre Núria Espert, i, per tant, volem parlar amb la seva autora, Imma Carpio. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, aquest llibre d'Aquistonsis que presentaràs aquí a Sant Andreu de la Barca el dia 22 d'octubre, un llibre que podem dir que neix una mica de la casualitat, no? Com va néixer aquest projecte i aquest llibre?
1: Aquistonsis no tenia ni pensamiento de ser escrito. La realitat és que el projecte era un libro genealógico sobre las familias del siglo XVI en San Andrés de la Barca, pero a raíz de toda la documentación que me he ido nutriendo, de protocolos, de libros sacramentales, de procesos judiciales, esos documentos hablaban entre líneas, no solamente nos daban información sobre los hechos, sino también que nos daban información sobre las personas que vivían. Y de ahí es donde nació creció la necesidad de hablar de ellos, de esta historia social, de la gente del pueblo, de los que vivían. Y por ese motivo, y también por la sección que tengo en Encuentros en la radio, donde hablaba de esta vida social, es de donde empezó a maquetarse o a comenzarse la idea de escribir sobre ello, sobre Aquistonsis.
0: Per tant, Imma, vas començar amb aquesta documentació, sobretot amb aquesta part històrica, i vas començar a descobrir aquesta part humana, no?, que amagaven aquestes històries, no?
1: Exactamente. Fue como... Los documentos son muy tediosos. Están con muchos procesos, o sea, con muchos...
0: Que ja estem parlant del segle XVI, no? Vull dir que aquests documents...
1: Sí. Están muchos en catalán, muchos en latín, con notarios que a veces tendríamos que darles libretas rubios para que hicieran mejor caligrafía, o sea que es bastante difícil, pero aparte de darte información sobre la historia en general, sobre cómo era, se vivía en el pueblo, te hablaban mucho también de la vida social, de qué sufrían, de qué sentían, de qué problemas tenían vecino con vecino, y sobre todo de muchos de los sucesos que sucedían en la vila. Como hay asesinatos, tenemos secuestros, tenemos peleas entre vecinos, y de ahí es donde surgió un poquito más la necesidad de contar de ellos. También es porque quizás llevo 15 años investigando sobre San Andrés de la Barca y me he hecho muy míos estas personas. Estos vecinos es como si fueran míos. Los conozco, que a veces pienso, y si los conozco más que casi a los que viven hoy en día, y me surgió esa necesidad de hablar de ellos, de que la gente los conociera, como por ejemplo conoces ahora pues al panadero, a tu peluquera, o digo, no, la gente tiene que conocer a los vecinos que hace 500 años sufrieron como sufrimos nosotros hoy.
0: Què és el que més et va sorprendre a l'hora de quan vas buscar aquesta documentació, després de posar-te a escriure el llibre, del que vas trobar, què és el que més et va sorprendre, Imma?
1: De que no éramos una población tan pequeña como nos habían argumentado, de que éramos, bueno, en los diferentes cabreos que se tienen, se hablaban de que había 27 hogares, y seguramente habría 27 hogares, pero en los hogares, aparte de las familias, que simplemente solamente se cogían al cabeza de familia, ahí había mujeres, niños, familia, porque en una casa a veces se podían vivir padres, hijos, nietos y trabajadores. Estamos hablando de una vila de 150 a 200 personas. Y quizás, para mí, lo más impactante, lo que más me ha sorprendido, ha sido la moriscota. De empezar ese término, incluso hablar con entonces la archivera, que era la Merced, y hablar con ella y decir, ¿qué es esto? Y pensábamos que se mencionaba de un lugar en el que posiblemente podían vivir conversos, hasta descubrir una masía con unos secretos, unas pasiones, asesinatos, luchas por el poder, por tener esa masía, y eso es una de las cosas que más me han sorprendido y donde estoy ahora mismo centrada en la investigación.
0: Per tant, amb una població de 150-200 persones aproximadament, com era el Sant Andreu de la Barca del segle XVI, passaven, déu-n'hi-do, les coses que passaven, no?
1: A pesar de ser pequeñitas, una población pequeñita, teníamos un dato muy importante, que era la barca. Era un lugar donde cruzaba casi todo el mundo, porque el Pont del Diable no era muy fiable. A raíz de algunas riadas que habían sucedido, lo habían destruido. Y entonces éramos un núcleo por donde pasaba mucha gente. Pasaban comerciantes, pasaban viajeros, o sea, pasaba gente que iba a hacer peregrinación a Montserrat, o gente que iba a vender sus productos a Barcelona, y por eso sucedían muchas cosas. La barca es un centro, un núcleo de sucesos, y a raíz de ahí, ubicado a San Andrés de la Barca, y donde tenemos de todo, tenemos asaltos, tenemos asesinatos, tenemos secuestros, bueno, hay muchas historias que por desgracia no han salido en Aquistonsis, pero que todavía están ahí por acabar de descubrirse.
0: Per tant, segurament que tindrem una segona part, això ho preguntarem després. En alguns capítols, com Una tregua rota en el camino, En busca i captura d'un ahorcado, podem veure i podem viure una tensió gairebé de novel·la. No sé si has pensat escriure aquesta ficció basada en aquests casos, escriure una novel·la del Sant Andreu de la Barca del segle XVI. Creus que donaria per una bona novel·la?
1: Sí, y ya más o menos te he hecho un spoiler. La Moriscota tiene mucho que contar y sí que estoy escribiendo sobre ella, pero ya más aunque me voy a intentar basar en el 100% histórico, sí que lo voy a hilar como una novela histórica. Tengo ganas de contar sobre ella, sí.
0: Doncs, bueno, de moment estàs començant, no?
1: Sí, sí, este es mi primer... la idea, tengo que comentarte, de que mi idea era hablar de los procesos judiciales, pero entonces pensé, los procesos judiciales son muy tediosos, son con fórmulas notariales, con el testigo dijo, le preguntaron, y muchas veces no se cuenta la historia de una manera cronológica, sino como lo narran los testigos, ¿no? Y yo la idea quería que se escucharan, que realmente la gente cuando leyera se preguntara, ¿pero esto sucedió de verdad? Y entonces los he ido transformando en 7 relatos breves, son como tipo novelas, 7 novelas cortitas, pero no son novelas porque son 100% hechos reales. Y lo quería escribir de una manera que el lector le entrara ganas de continuar leyendo, de que no se aburriera con un proceso judicial tedioso, sino que le entraran las ganas de saber, ¿y esto pasó? ¿Y qué le ocurrió? ¿Y cómo sucedió? Y por eso los he transformado en novela. Y de ahí me ha surgido la idea de toda la información que tengo de la Moriscota, convertirlo en una novela de ficción, sí.
0: Doncs ho esperem i que la presentem aquí a la ràdio. Quin paper tenen aquestes il·lustracions d'Andrea Cobo en la construcció d'aquest llibre? Que també les podem veure en el llibre,
1: Para mí ha sido como darle un poquito de alma al libro. Cuando tenía en la cabeza el libro, no sé por qué, me surgió la idea de que tenía que... algunos de los momentos importantes de las historias tenía que transformarlos en imágenes que la gente sintiera y se involucrara más en lo que estaba contando. Y es que desde el primer momento ya decidí que iban a ser así, incluso sabía los que tenía que quería que se plasmaran. Y la realidad es que Andrea ha habido una comunicación muy grande entre las dos, ha sabido captar lo que yo quería, incluso ha mejorado lo que yo quería, y era un plus más para que cuando el lector coja el libro se involucre un poquito más en la historia y en los personajes y en sus vecinos del siglo XVI.
0: Bé, també podem veure imatges originals dels processos judicials,
1: Es que también quería marcar, es como la portada de cada capítulo, de cada libro, porque lo que quería marcar es que la gente pensara cuando abre el libro que no me lo estoy inventando, que realmente es un proceso, y entonces la manera o la intención que tenía para que vieran que realmente sucedió era poner la portada de los procesos judiciales, y así entonces... A medida que cogen el capítulo y ven el proceso, ven que lo que ahí se va a contar está detallado y narrado en ese documento donde solo aparece la primera hoja.
0: Bueno, aquí també podem veure la gran dificultat que teniu els historiadors, les historiadores, a l'hora de buscar aquesta informació. Evidentment, és del segle XVI i està escrit com s'escrivia en el segle XVI.
1: Sí, por eso te había comentado que algún notario había que mandarle un cuaderno. Si pudiéramos mandarle un cuaderno rubio, esa es la broma que nos tenemos los paleógrafos, los que a veces nos encontramos con algunos notarios que decimos, ¡ay, Dios mío, este señor tenía un mal día! Pero bueno, la paciencia, el... Cuando te encuentras con un notario ya llega un momento en que ya es como de tu familia, porque después un notario es de cada población. Y entonces, por ejemplo, en San Andrés tendríamos a Luis Durán, natural de que era nuestro rector, pero natural de San Andrés de la Barca, de la familia de los Durán. Y tuvimos a Alfonso Mainés, que era de Martorell. Y claro, cuando ya llevas 2 o 3 años con él, pues entonces leerlos es fácil, porque dices, bueno, ya es como uno más de mi familia que lo conozco. Pero sí, al principio cogerles el tranquillo cuesta mucho, sí. Por eso tenemos esa broma de decirles, les vamos a mandar un cuadernillo rubio para que hagan caligrafía.
0: Primer de tot, Imma Carpio, gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Sant Andreu en aquesta entrevista. Recordem que la presentació del llibre serà el 22 d'octubre, dimecres, a les 8, a la sala petita del Teatre Núria Espert. Què esperes d'aquesta presentació?
1: Sobretot que la gente venga, comparta conmigo un poquito de la historia de San Andrés de la Barca, porque claro, el libro solamente tiene... He podido contar un poquito de toda la información que tengo sobre San Andrés de la Barca y darle voz a esa historia de la que yo estoy tan enamorada, de la que para mí es tan importante que la gente la escuche y que salgan contentos, que les guste y que lean y se piensen, ¿pero esto sucedió realmente? Decirles, sí, sucedió realmente.
0: I tinc les proves, no?
1: Sí, tengo las pruebas, tengo.
0: Finalment, Imma, amb quina imatge et quedes amb els santandreuencs i les santandreuenques del segle XVI? Ja que has estat tant de temps convivint amb ells, amb quina imatge et quedes?
1: Com era? Me queda la imagen de que, aunque... pasaba de todo, porque ahí tenemos, ya lo he comentado antes, tenemos de todo, era una población unida, era una población que cuando había un problema todos iban a ayudar. Y a pesar de que había las peleas y los rifirrafes entre diferentes vecinos por problemas tan comunes como que a lo mejor el ganado había entrado a comer en el huerto del otro, luego cuando realmente sucedía algo importante, todos se unían. Y me quedo con esa sensación de comunidad, de que eran vecinos y eran sobre todo personas y sobre todo se ayudaban a pesar de, a veces, muchas veces, las desavenencias.
0: Doncs si voleu descobrir més sobre els ciutadans de Sant Andreu de la Barca, Martorell i també Castellbisbal, doncs teniu aquest llibre de Aquis Tonsis, la presentació 22 d'octubre a les 8 de la tarda a la sala petita del Teatre Núria Espert. L'autora d'aquest llibre és la historiadora i ara també escriptora Imma Carpio, de qui segurament, properament, en seguirem parlant, ja que, com ens has pogut comentar en aquesta entrevista, tens altres projectes, que quan es vegi a la llum, doncs les presentarem aquí a la ràdio. Imma Carpio, gràcies per acompanyar-nos.
1: A ti, moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I el 27 de setembre del 2025, Sant Andreu de la Barca celebrava els 30 anys dels gegants de l'Andreu i la Quimeta. Ho feien amb una festa al Parc Central.
3: Bon dia a tots i a totes. Som avui aquí per celebrar els 30 anys de l'Andreu i la Quimeta. Quin santandreuenc o santandreuenca no els coneix? I és que els nostres gegants són de tots. Són de la ciutat de Sant Andreu.
4: 30 anys, centenars de persones han passat per la colla, milers de parelles, de gegants, que ens han acompanyat molt a molts pobles i ciutats, i ciutats arreu. En definitiva, moltes històries al voltant d'aquestes figures.
0: Els gegants de Sant Andreu de la Barca, l'Andreu i la Quimeta, han celebrat el seu 30è aniversari amb una gran festa al Parc Central. La celebració ha estat organitzada per la colla gegantera i ja des de bon matí famílies i veïns han pogut gaudir d'un ampli ventall d'activitats per a tots els públics. Tallers de xapes personalitzades amb els gegants, jocs gegants repartits pel parc i un impressionant cercle de percussió amb 75 músics tocant al mateix temps. S'han creat un ambient únic i vibrant. El batec dels tambors s'han fet ballar grans i petits, convertint l'espai en una autèntica festa popular. La música ha tingut un paper protagonista gràcies a la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa, que ha posat la banda sonora als moments més emotius de la jornada. Els alumnes han interpretat la cançó d'aniversari feliç a l'instant de bufar les espelmes i també han fet ballar tothom amb la seva versió del Ball de Gegants, afegint encara més màgia a la celebració dels 30 anys. Un dels punts més destacats d'aquesta festa ha estat l'homenatge que s'ha fet als diferents membres que han format part de les juntes de la colla gegantera al llarg d'aquests 30 anys. Després de recordar la feina feta per tantes persones, s'han bufat les espelmes d'un pastís gegant, símbol del creixement i de la vitalitat de la colla i dels seus dos protagonistes, l'Andreu i la Quimeta. Hem parlat amb Dani Perea, que és el cap de colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca, i també hem parlat amb una de les persones històriques de la colla gegantera, és l'Olga Duro, que també ens ha recordat els seus inicis.
5: Emotiu? Molt, molt. La veritat és que hem passat molts nervis, portem molts mesos organitzant això, pensant com ho fèiem, arribar una mica a tothom, i crec que ho hem aconseguit, que ha quedat una festa molt lluïda, molt maca, una mica de calor, però és el que, això no podem triar.
0: I com a tota festa d'aniversari, pastís d'aniversari, eh?
5: Pastís i pastís gegant, a l'alçada dels gegants, dels nostres gegants. Un pastís gegant amb un 30 ben gran.
0: L'altre dia, Dani, et preguntava què tenen d'especial els gegants de Sant Andreu de la Barca, em vas dir, home, són els millors gegants i els més macos del món.
5: Doncs sí, sí, sí. No, estarà de mal dir-ho, però els nostres gegants són dels més macos, dels més alts, i llueixen allà on van. La gent, realment, a tot arreu on anem, els nostres gegants se'ls miren molt.
0: Gegants que els nens i nenes de Sant Andreu de Barca saben el nom dels gegants, també dels gegantons, vull dir que heu quallat, entre els més joves. Bueno, entre tothom, eh?
5: Doncs sí, sí, és el que he dit en el discurs. Quin santandreuenc o santandreuenc que no coneix l'Andreu i la Quimeta? Quin nen no els coneix? Quin nen no els vol veure? Hem anat a moltes escoles. Sempre que podem, com hem dit, podem quan es pot, perquè té una dificultat de moure'ls, però hem estat a les escoles, hem acostat els gegants als nens. Tot i que els nens ja venen sols, perquè els gegants ja els atrauen.
0: L'Andreu i la Quimeta ja tenen per si sols màgia, però aquesta màgia no és possible si no és per tota la gent que mou aquests gegants, que participen actualment, però que també han participat al llarg dels anys. També heu fet un homenatge a les anteriors juntes.
5: Doncs sí, creiem que avui s'havia de fer un homenatge a tothom que ha estat a la colla, a tothom que ha participat que els nostres gegants puguin sortir al carrer, però era impossible pujar tota la gent a l'escenari. Llavors hem cregut oportú que els fundadors i la gent que ha estat a les juntes, que han liderat tot aquest projecte, poguessin estar avui amb nosaltres i fer-los un reconeixement més que merescut.
0: Entre aquestes persones reconegudes avui, Olga Duro. Olga, com has viscut aquesta festa?
6: Hola, Jordi. Pues la veritat és que molt emocionada i, bueno, és que encara estic una mica que... És que ha sigut tan maco.
0: Molts records, no? Suposo de molts anys, de moltes sortides.
6: Molts records, moltes sortides... I, bueno, és que no sé dir-te, perquè és que estic... encara estic una mica així.
0: Olga, què representen per tu els gegants?
6: Bueno, per mi els gegants són, sempre ho he dit, són la meva família. Encara que jo ara estic una mica fora de la onda, però per mi sempre han sigut com meus. O sigui... família, som família i tot el grup, tota la gent que hem estat sempre han sigut família, n'hi ha hagut sempre molta germanor.
0: Dani Perea, aquesta seria la definició, no?, de la conclusió d'avui, no?, una família.
5: Doncs sí, sí, de fet els gegants són de Sant Andreu i tots els santandreuenques són família de l'Andreu i la Quimeta, tots ho som.
0: I a la celebració dels 30 anys de l'Andreu i de la Quimeta del seu 30è aniversari hem pogut parlar amb els primers portadors, les primeres persones que van fer ballar tant l'Andreu com la Quimeta. Montse Julià i Miquel Marçal. Bé, avui celebrant aquests 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, segurament que és una celebració també molt especial per vosaltres. Veu formar part d'aquella primera junta i també veu ser les persones que veu portar per primera vegada, veu fer ballar els gegants de Sant Andreu de la Barca. Com us sentiu avui amb aquesta celebració?
7: Home, venen molts records al cap. Ahir la nit, quan me'n vaig anar a dormir, em va costar, no?, perquè vaig fer memòria dels viatges que hem fet, de quan vam anar al Colea del Río, que estem agermanats, de quan vam anar a Mallorca, de quan vam anar a Vilafranca del Bierzo, de que més que una colla, és una família.
8: Bueno, bé, el record més que res és un primer ball que vam fer conjunt amb els padrins, que eren Sant Boi, i va ser algú inolvidable. Un ball conjunt, que era la mateixa música que han tocat abans, que han ballat els companys, i bueno, és algú inolvidable.
0: Com heu viscut aquests 30 anys de l'Andreu i la Quimeta?
7: Ui, bueno, ha sigut anys que hi ha hagut molta vida. Hem hagut molta lluita i que n'hem sortit de moltes. Molt bé.
8: El que diu la Montse, que al principi va ser una lluita constant amb l'altra colla, llavors un cop vam poder agafar les riendes dels gegants com a agrupació, la cosa va anar molt millor i aquí està la nota que portem 25 anys com a agrupació.
0: I veure que els gegants 30 anys i estan com el primer dia, joves, amb ganes de ballar.
7: Home, això és el que toca, això ja m'agradaria a mi.

0: estrenar un gegant, estrenar-los, perquè clar, quan estàs a una altra colla no estrenes, estàs portant alguna cosa que ja hi és. Estrenes un gegant al teu poble i tot és una barreja de moltes emocions, de novetats i bueno...
1: L'altre dia, en una entrevista a la ràdio, li preguntàvem al Dani Perea què tenen d'especial els gegants de Sant Andreu de la Barca, l'Andreu de Quimeta, i em va dir, són els més macos del món.
2: Sí, sense dubte.
0: I a part dels més macos del món, una cosa que hem aconseguit l'agrupació va ser que els gegants no, aquí al poble no es nominin com gegants. És l'Andreu i la Quimeta. Cosa que altres pobles són els gegants, són els grans, però aquí no, aquí són l'Andreu i la Quimeta, no són els gegants, són dos més del poble.
1: Això és com les grans actrius, no?, que s'anomenen pel cognom, no?
0: Exactament. Això va ser una feina de fer molts tallers a les escoles, d'aquesta canalla que ara pues, vam anar, ara som, molts són pares ja.
1: Bueno, només l'Andreu i la Quimeta, els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca coneixen també el nom del caga calces, de la Bruixilda, de l'ètnia, no?
2: Sí, que això també és molt enriquidor, perquè comencen des de baix i van pujant.
1: 30 anys més de gegants?
2: Ja m'agradaria poder-hi ser d'aquí 30 anys.
0: Més, el que estàs dient abans de que llavors el nom de Cacalces i Bruixilda no va ser idea de nostra, va ser una idea dels col·legis. Vam posar a votació i els noms que més van sortir van ser aquests, i aquests noms es van posar.
1: Gràcies.
2: De res, un plaer.
1: A més, jo crec que vosaltres també en el pregó de Festa Major també veu ajudar que els gegants parlessin, no?
2: Ah, una mica.
0: Vam fer recobrir vida a l'Andreu i la Quimeta.
1: Fa 30 anys, fa 3 dècades, que l'Andreu i la Quimeta, tan alts com entranyables, acompanyen la vida de Sant Andreu de la Barca. Any rere any, festa rere festa, ells han estat els veritables ambaixadors del somriure, la tradició i també la cultura popular. L'Andreu, amb la seva presència imponent, i la Quimeta, amb el seu somriure, han crescut amb nosaltres, han ballat el ritme de les gralles i han portat el nom de Sant Andreu de la Barca arreu on han anat. Amb la festa al Parc Central s'ha volgut celebrar la seva història, però també s'ha volgut commemorar i homenatjar aquelles persones que han fet possible que l'Andreu i la Quimeta segueixin omplint places i carrers d'alegria. Hem parlat també amb l'alcalde Marc Giribet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
3: Doncs sí, estem molt contents com a Ajuntament, també molt orgullosos de la nostra colla gegantera i dels gegants. Avui aquí en el Parlament el que he dit és que per mi són els més bonics de Catalunya. A part, amb imatge real, la seva figura real, són de santandreuencs i santandreuenques. I em sento molt orgullós de tenir, diguéssim, aquesta mostra de cultura popular a la nostra ciutat compromesa, que cada festa major, cada activitat que l'Ajuntament organitza hi són, i que per mi són una ensenya de la nostra ciutat. I per tant, avui l'Ajuntament, evidentment, al costat dels gegants, de la colla gegantera, i ajudant-los, evidentment, amb tot el que faci falta i necessiten.
1: De fet, abans, parlant amb membres de la colla, comentaven el fet de que els gegants de Sant Andreu de la Barca, a part de ser coneguts com els gegants de Sant Andreu de la Barca, són coneguts per el seu nom, Andreu i Quimeta, i això no passa amb d'altres colles.
3: Exacte, jo crec que això és una gran referència. Aquesta referència també l'hem tingut en compte, i per això el nom de la Quimeta serà la nova escola bressol de Sant Andreu de la Barca, i que creiem que evidentment és representatiu, i és allò que jo sempre explico i intento transmetre, no?, aquest orgull de ciutat, de que ens creiem, diguéssim, la cultura popular, que la cultura popular traspassa aquesta frontera i posa nom a una escola bressol, i que sobretot també posa en valor una qüestió molt important, que és que les colles geganteres o qualsevol activitat cultural es pot fer en família. I això és important. Des dels més petits als més grans podem compartir un espai que és molt difícil en el nostre dia a dia. Doncs amb la colla gegantera, amb els castellers, amb els diables, amb qualsevol activitat d'aquest caire, petits i grans poden compartir aquest moment.
1: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, hem pogut fins i tot bufar pastís d'aniversari, un pastís a l'alçada dels gegants.
4: I tant, sí, sí, un gran pastís i una gran emoció, una gran il·lusió poder ajudar aquestes entitats des del Departament de Cultura. Un plaer poder estar sempre al costat, amb la mesura del que puguem. Aquest any, a més, hem pogut fer un esforç i regalar-los un remolc nou, que ja tocava després de 30 anys, perquè van per tot arreu, per tot Catalunya, fins i tot Andorra. Vull dir que molt contents, molt satisfets de tota la tasca, de totes les juntes que hi ha hagut, des dels fundadors fins als actuals, i també doncs animar que més gent s'hi sumi, perquè a les entitats fa falta gent, fa falta molts voluntaris, costa, però entre tots hem de seguir apostant per la cultura tradicional i popular de Sant Andreu.
1: Per 30 anys més?
4: I tant, 30 i 50 i els que facin falta. Sí, sí, això no pot acabar.
1: L'Andreu i la Quimeta, que han celebrat els seus 30 anys, ho han fet amb una gran festa al Parc Central, i des de Ràdio Sant Andreu només felicitar a

0: Andreu i la Quimeta, i també felicitar a tots els membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca, de l'agrupació cultural Aigües Toses.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I si abans parlàvem dels gegants de l'Andreu i la Quimeta, parlem ara d'una associació, l'associació lúdica El Dado Enroscado, que el diumenge 21 de setembre, en el casino, celebraven 11 anys d'èxit. Ho feien amb una jornada plena de jocs i famílies al casino. Vam parlar amb el president del Dado Enroscado, Javi Muñoz.

0: L'associació El Dado Enroscado de Sant Andreu de la Barca ha celebrat aquest diumenge en el casino el seu 11è aniversari. Una jornada amb jocs de taula com a protagonistes. Volem fer la valoració amb Javi Muñoz, president del Club El Dado Enroscado. Javi, com va anar aquest diumenge? Novament un èxit, no?, en el casino.
1: Doncs sí, bon dia. I sí, sí, la veritat que estem molt contents com va funcionar l'esdeveniment ahir, el nostre aniversari, l'11è, com has dit. I la veritat que va ser fantàstic.
0: L'any passat vau iniciar doncs aquesta jornada de jocs en el casino, aprofitant el desè aniversari. Va anar tan bé que ja ens vau comentar també a través de la ràdio. Segurament que l'any vinent tornarem i repetirem, no?
1: I tant que sí. I després de lo d'ahir, l'any vinent, un altre cop, amb el 12è aniversari, perquè la veritat que vam sortir molt, molt contents.
0: Ambient familiar, no?, com és habitual en aquestes jornades.
1: Sí, sí, i això era la nostra intenció, no?, que fos una festa per les famílies del poble i que vinguessin a jugar, i van trobar una resposta increïble.
0: De fet, vosaltres porteu 11 anys aquí a Sant Andreu de la Barca, ja és una associació, una entitat ja prou coneguda, perquè participeu de gairebé totes les activitats que es fan al llarg de l'any. Ahir va ser l'ocasió també a aquelles persones que potser no s'han acostat encara al Dado Enroscado, doncs que van tenir una oportunitat d'or, no?
1: Sí, i la veritat que encara ens sorprèn que hi havia gent del poble que em deia: 11 anys porteu? No us coneixia. I sí, aquestes actuacions doncs propicien això, no?, que la gent et conegui, que vegin el que fas i que els agrada a més i que puguin venir aquí a gaudir de les sessions que fem cada setmana.
0: De fet, aquí a la ràdio, uns dies abans d'aquesta jornada que vau organitzar, vam parlar del que es podria veure, vam parlar amb el Miquel García, i entre altres coses ens va comentar que havia una ludoteca gegant amb més de 300 jocs.
1: Sí.
0: I difícil no trobar un joc que més o menys es pugui comprar, no?
1: Exacte, es tractava una mica d'això, no?, de portar una oferta molt variada i per tots els gustos i que la gent pugui gaudir d'allò que li agrada, no? Perquè dintre del món dels jocs de taula n'hi ha molts, molts espectres i ahir podíem trobar tot el que volguessin.
0: Es van sortejar jocs de taula entre les persones que van assistir, per tant, es podien endur un altre premi, a part de passar-s'ho bé i jugant, no?
1: Sí, sí, sí, vam sortejar 32 jocs en 3 sortejos, un infantil i dos per adults, un pel matí i un per la tarda, i bueno, i també vam fer 2 tornejos amb premis també, en total més de 40 jocs van anar a parar a les mans de la gent que va passar per allà.
0: El torneig del Cronocartes i del Hombres Lobo que
1: bueno,
0: realitzar.
1: Els torneigs van ser de Cronocartes i de Sushi Go.
0: De Sushi Go.
1: Un pel matí, el Cronocartes, que és un joc que ha fet el Miquel García, i el Sushi Go, que és un joc familiar molt, molt conegut, van funcionar molt bé, va participar molta gent. I després la partida d'Homes Job va ser una partida que ens la va coordinar el Manel, que és un jove del grup Amigos Vitamina, que és un grup d'oci que col·labora amb nosaltres també. Una de les seves activitats és els jocs de taula i la fem conjunta. I ell es va encarregar de coordinar una partida amb 39 jugadors, que és una ocasió també que no sempre es pot gaudir, no?, de tanta gent jugant a una mateixa partida. Va ser molt bonic.
0: No sé si anireu de cara a l'any vinent a buscar un nou rècord, no?, de participants en un mateix joc o no.
1: Estaria bé. Bueno, també et dic una cosa, m'agradaria, però també tenim el que tenim i fem amb el que tenim, no? I vull dir, ahir estava ple. No sé com podríem emplenar més allò o acceptar més gent, ja no sé, ja això ho anirem resolvent a mesura que arribem.
0: Javi, jo crec que la part positiva és aquesta, no?, que esteu organitzant aquestes activitats ja en gran, no?, durant una jornada, durant tot un dia, i que hi hagi aquesta bona acceptació per part del públic.
1: Sí, això és la clau. Això és la clau, perquè tu pots fer moltes coses, però si no ve la gent és l'ànima d'això. Per molt que tu facis, el que comptes és la gent que vingui, i quan veus que estan allà, que s'ho passen bé, que et comenten coses positives, això fa que tot l'esforç que has posat, tota la gent de l'associació, doncs, paga la pena, no?
0: Els jocs de taula estan vivint un bon moment, molt bon moment, podríem dir, i aquí Sant Andreu de la Barca també, no?
1: Sí.
0: També es relaciona aquest bon moment que viu als jocs de taula, tenint en compte que també, a part de tenir l'associació vostra, el de Don Roscado, tenim a una de les botigues de jocs de taula més importants, com és Matom Store.
1: Sí, sí, sí. Penso que tots dos junts fem una mica de punt de trobada important del Baix Llobregat per la comunitat juganera i també dic per les famílies, perquè el tema dels jocs de taula té un col·lectiu i moltes associacions s'organitzen al voltant d'aquests col·lectius, però de vegades es deixa una mica de banda al poble, no? A la gent que no és jugona dura, però que els agrada els jocs de taula, no? I nosaltres ja fa uns anys que vam decidir que hem d'apostar pel poble i per la gent del poble, sin deixar la comunitat jugona, no? Però volíem que fos un punt de trobada també per totes aquestes famílies, joves, gent gran, perquè comença a haver-hi molta gent gran que juga a jocs de taula i que els agraden molt els jocs de taula i això també estem veient que el treball està donant profits, no?
0: Per tant, després de 11 anys, el Dado Enroscado segueix sent una associació molt i molt activa, i els anys que encara queden, i que si l'any passat es va fer la primera edició en aquesta jornada en el casino, aquest any, aprofitant l'11è aniversari, s'ha fet la segona jornada, com has confirmat abans, tindrem tercera jornada en el casino el 2026.
1: Sí, una coseta que us volia comentar, perquè, com tu dius, fem moltes coses i continuem, no, això no s'acaba aquí. El proper dia 5 d'octubre pel matí estarem junt amb l'Associació de Comerciants a la plaça de la Font de la, a la plaça de la Roda, fent allà també activitats de joc de taula i moltes més coses que veuran per part de l'associació.
0: Doncs també hi passarem per fer una partida, Javi.
1: Us esperem. Mercès.
0: Gràcies, Javi Muñoz, president de l'associació El Club El Dado Enroscado, i felicitats per l'èxit d'aquest diumenge i de les activitats que aneu fent. Per cert, us podem veure els divendres ben a prop de la ràdio, aquí en l'Espai Jove.
1: Exacte, i els divendres...
0: Fes promoció.
1: Els divendres, a partir de les 5 de la tarda, fins tard, i tots els diumenges també, de 10 fins a 2:15.
0: Doncs ja queda la promoció feta. Gràcies i felicitats.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Entrevista amb el president del Dado Enroscado, l'associació lúdica de Sant Andreu de la Barca, també protagonista d'una de les entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada a Ràdio Sant Andreu. Això és el Via Directa d'estiu. Recuperem entrevistes i reportatges que hem anat fent al llarg d'aquesta temporada.
2: Let's go, girls.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Fins aquí l'histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Nova edició del Via Directa d'estiu. Avui entrevistarem a Pedro Amorín. Recordarem l'entrevista amb Pedro Amorín del gimnàs Dochan després d'haver rebut la medalla d'or per la Federació Espanyola de Taekwondo. Avui parlarem també de la cursa de la tardor, que enguany serà nocturna. Ens acompanyarà el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, Sergio Valle. I avui, en aquest resum i també recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada, ens farem ressò de la nova temporada del Teatre a Núria Espert a partir del mes de setembre. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant en una nova edició del Via Directa, aquest Via Directa d'estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats. I una de les grans novetats és el fet que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
2: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Lauro, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses, i vam dir vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà, i jo crec que serà un èxit.
1: El repte és gran, no?
2: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com bé hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot, i amb aquestes experiències que encara no tenim.
1: Arribeu això als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
2: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta, és a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs fa que tot vagi a millor.
1: El fet que sigui nocturna, també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut, amb inici i final davant de l'Ajuntament.
2: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè, clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible, però clar, sent a les 19:45 de la tarda hi ha molt de moviment un dissabte, i llavors vam parlar amb la policia i vam mirar que poder-ho fer-ho, i llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs funcionarà molt bé.
1: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
2: creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
1: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
2: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
1: Quants corredors, al màxim, 700?
2: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no vam nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta arribar a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
1: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
2: Sí, sí, sí, clar, clar, tothom pot venir a córrer. Sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres ho podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs l'any següent, si t'has sortit bé, fer-la de 10.
1: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor. Com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
2: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, entrar a Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150, 200 euros que també donem a aquesta entitat.
1: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
2: Sí.
1: Cursa de la tardor.
2: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en 2 minuts la tens feta.
1: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club, evidentment des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Quin més suport teniu?
2: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això, que estem parlant d'un volum de 700-800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris, moltíssim. Per sort tenim una entitat molt gran, que ha anat creixent a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar i, clar, fan falta aproximadament uns 110-120 voluntaris. I com és una novetat, també anem una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quan s'hem de demanar, i després doncs, també, lògicament, el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, deixar-nos material per poder tirar endavant, i sense dubte el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ells ja portem moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. No? És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
1: I tindreu després la Pol Compartir.
2: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes quan vagin arribant podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a 1:15.
1: Des del Club d'Atletisme suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no? Entre els membres...
2: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes i tal, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, sí, sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calorits és difícil, i sota el meu parer crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmode.
1: Per tant, us avanceu, eh?
2: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur, i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
1: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé, i ens seguirem parlant.
2: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou els petits grans espectadors, és a dir, el teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica. Com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, el qual doncs estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també pel moment doncs cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fa també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també és aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la sarsuela, la cançó d'amor i de guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs hem volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, que també participa en aquesta temporada de teatre.
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, al Cant, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs, ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la cançó d'amor i de guerra, d'una sarsuela catalana, amb la qual doncs molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs no cada temporada té preparada una obra, aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi han actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs el centenari que estem tot l'any celebrant, que celebren el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. No ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem el 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Exacte, sí, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista, i la veritat és que això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió. Fa poc temps, que, bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu aquí a Sant Andreu, però que està molt integrada, i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions, i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo, de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica, i per tant seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els hi sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu.

0: Genís i el Ramon Madaula, un espectacle doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i en, amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents, heu de venir.
1: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
2: Exacte, sí, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu, és un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això, molta il·lusió doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà doncs, un tou de personatges, segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs, també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs, hem parlat de Ramon Madaula, Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb la qual doncs, això, que volem doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Esper doncs, sigui referència a tota la comarca.
1: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Esper.
0: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca, amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia i que ben segur que ens agradarà molt.
1: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tosar, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
0: Ja el vam tenir, sí,
1: amb
0: sí.
1: Amb un espectacle dedicat a Lorca, en aquesta ocasió, a Miguel Hernández.
0: Exacte, mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tosar, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posaran més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
1: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
2: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la cançó d'amor i de guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana i que, bueno, que tot molta gent doncs, ja coneixem moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
1: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
2: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens va animar, ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat i va ser un èxit, tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal perquè van quedar encantats, de fet era la primera vegada que es feia, i aquest any doncs hem apostat per una altra orquestra simfònica també, la ciutat de Calella, i que ens farà també doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per any nou de l'1 de gener del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera, doncs, d'inaugurar, doncs, el Nadal.

0: Parla amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
1: Doncs analitzant la temporada d'Arts Escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és El fil invisible i l'altre El peix irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
0: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre pel teatre familiar, i portarem aquí a Sant Andreu El fil invisible, que ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres a Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu. És tant l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid també, vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom, perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir. Passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar. I aquesta vegada, doncs, tant el fil invisible de l'autora Miriam Tirado, com també El peix irisat, també, que és un conte molt famós, que de fet jo, doncs, també explico i llegeixo a les meves netes. Això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts, doncs puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
2: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no? Però aquesta vegada encara més, amb El peix irisat i El fil invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts, que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que a tard o d'hora l'han llegit, i que ara fins i tot sent grans se'ls poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest fil invisible, doncs, que ha corregut, doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu, i que vinguin, doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un peix irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari, doncs, recordarem el conte, i El fil invisible de la Miriam Tirado, un espectacle, doncs, que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius, doncs, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó, doncs, és protagonista, i on el públic quasi, doncs, és convidat a participar.
1: Doncs, per tant, èxit assegurat, tant del peix irisat com també del fil invisible.
2: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que, per tant, doncs, pensem que contribuirà, doncs, a que l'habitual programació del teatre, doncs, sigui una programació d'èxit, variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals. Per tant, doncs, esperem, doncs, que aquesta nova temporada no sigui un èxit com han estat les darreres.
1: 30 de novembre, Festa dels Petits Grans Espectadors, coincidint amb la Festa de Major d'hivern, la Festa de Sant Andreu, una activitat que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
0: Exacte, ja és un clàssic per Sant Andreu, doncs, convidar a tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camarins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, doncs, que tothom pugui conèixer no només el pati de butaques, sinó tots els interiors del Teatre Núria Espert.
2: Exacte, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes, amb els seus pares i mares, i tutors i tutores, vinguin aquest dia, doncs, a descobrir el Teatre Núria Espert.
1: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments...
2: Exacte, doncs aquesta vegada doncs tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo, i aquesta vegada, tal com avançava el regidor, doncs tenim l'abonament clàssic. Els abonaments, evidentment, contra més entrades compris, doncs millor et surt de preu. La idea és doncs que la gent doncs doncs pugui venir al teatre, doncs que tingui un hàbit de venir al teatre per un preu més que ajustat. I per tant, doncs els abonaments surten a la venda a partir d'aquest dilluns, a la qual doncs d'aquest dilluns és 6 de juliol, i per tant doncs podeu comprar les entrades a un preu molt molt molt mòdic.
0: Sí, sí, com podreu comprovar, doncs, uns preus molt assequibles, que més o menys estem parlant del voltant d'uns 10, 11, 12 euros cada obra, vull dir que tenir espectacles que a Barcelona valen 4 vegades més i tenir-los aquí a casa, doncs crec que val la pena poder aprofitar-ho i omplir el teatre totes les funcions que fem.
1: I com diu la programació del Teatre Núria Espert, sobretot el díptic que heu publicat, hi ha coses que només passen aquí.
2: Exacte. Penseu que el teatre és un espai doncs, que, de descoberta. Tu pots anar amb una idea al teatre i sortir content, molt content o no tan content, però sempre et sorprendrà. Per tant, al teatre, tal com tu dius, Jordi, solament passen coses al teatre.
1: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta programació del Teatre Núria Espert, i esperem que vagi molt bé.
0: I això, desitjar-vos molt bon estiu, i a partir del setembre us esperem veure cada vegada tots els espectacles del Teatre Núria Espert.
2: I moltes gràcies, Jordi, tant als nostres oients i oyentes i també a aquesta ràdio doncs, que sempre ens dona veu per dir tot el que fem a la ciutat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació recordem l'entrevista sobre l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. En un any és una activitat que ja s'ha consolidat a la ciutat.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària
0: potser és un nom.
1: És un nom
0: que provoca un cert respecte, és, no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
2: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
2: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
3: Estem molt contents, com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius, i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
3: Efectivament.
0: En aquella ocasió veu obrir convocatòria a tothom que estigués interessat. Es va fer a la sala gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
3: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
3: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
2: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
3: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
2: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
3: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
2: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
2: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens, ja per si ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia a veure amb la Xina i la història de la Xina. I bueno, això quan realment ens reunim tots, i bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres, si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere, que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques, per això, per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens al final, eh?
1: Sí, sí, sí, sí que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
2: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm-hmm. Ens van demanar, escolteu, el tema de música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
3: Aquest any tenim dos conferenciants, un que parlarà de Mozart i l'altre de Beethoven.
0: Per tant, aquí hi ha les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està també sí. Està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
1: Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència. Vull dir,
0: tenint en compte el nivell de les conferències...
1: Tenint en compte les conferències, menys no pot ser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix 160 euros.
0: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària, però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
1: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
0: Serien 450 persones.
1: No, només amb els de platea ja faríem.
0: Us agrada la cuina, perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
1: A la Sala Gran.
0: A la Sala Gran.
1: Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent... seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
0: Qui més tindrem a partir d'octubre?
3: Ui.
0: Tenim... Ho feu, a més, cada 15 dies.
1: Cada 15 dies. Exacte. Perquè descansin.
3: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
2: És el dimarts de 5... a 5 i mitja, 6:15, fins a les 7, a vegades les 8...
0: Depèn del conferenciant.
2: Segons depèn del conferenciant, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
1: Sí.
0: A part de parellada, qui més tindrem?
3: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
2: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després també l'1 de desembre tenim el Joan Carbonell, que devem als romans, i ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim a Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
3: D'astronomia, no?
2: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
0: Bona pregunta, no sé si la resposta... Si la respon, sabrà. El 12 de gener tindrem a...
3: A la Paqui Molero.
0: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
3: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
0: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
2: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència... i psicòloga i doctora, també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
3: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. el 2 de març el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
2: El 6 d'abril, tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
0: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
2: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
0: Has portat tu?
2: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
0: Bueno, l'Aular de Sanció Universitària i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
3: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron. I com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
0: Els contactes, exacte. Sí. 16 de maig, Carla Soler.
3: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
0: I després tenim una, el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
3: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
0: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
1: Sí, en queden dues.
0: Quines són?
1: Una ens la farà la senyora Adelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura. I l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
0: Programació més variada impossible, eh?
3: Impossible.
1: Per cert, sembla que farem és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
0: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement, l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula d'extensió universitària, es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
2: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà, i ens pots trobar allà.
1: Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
0: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espera.
2: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
0: Teniu compte d'Instagram, també?
3: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
2: el correu normal.
3: Una compte de correu.
2: I la llista de difusió.
3: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-289052.
0: 631-289052.
3: Efectivament.
0: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
1: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau amb visita guiada. Va? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bueno, els punts de contacte que acabem de dir i que s'hi apuntin. No sé en aquest moment...
2: Tenim 32 persones, va, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros... perquè és una visita guiada
1: i amb autocar,
2: amb autocar. Sí, sí. L'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront de l'Ajuntament.
3: I també poden venir no socis, evidentment. Pagant. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és a poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
1: Aquí.
0: Un altre objectiu, per aconseguir.
3: Efectivament.
0: Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava doncs a caminar, l'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí doncs gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Cosell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El mes de juliol feien balanç de la legislatura amb els diferents portaveus dels grups municipals. Aquests dies, al Via Directa d'Estiu, també recordarem aquestes entrevistes.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martí. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607 700 012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueram doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, Hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriants, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu, però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats, perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix: menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà, doncs els coloms, doncs no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo pues donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarà moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Eunice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
0: El Via Directe d'estiu, el millor d'aquesta temporada, recordant entrevistes i reportatges que hem realitzat a Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Via Directe d'estiu, aquí és la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: sospitar que tenim. Si jo tinc un fenotip del tipus 2 i agafo un protector 30, vol dir que 2 per 30 són 60. Jo em cremo els 60 minuts. Evidentment, això és estadístic. Però no trigaré massa més a cremar-me. No puc estar 3 hores sense protecció, perquè segur que em cremaré. Vol dir que cada 60 minuts jo m'he d'anar reposant i recanviant aquesta crema. M'he de tornar a aplicar aquesta crema. Si tinc la pell més fosca, puc trigar més. D'acord? Això és orientatiu. Es pot buscar bibliografia, es pot buscar on trobar-ho, però que sapiguem això, que pel fet de tenir la pell molt fosca no vol dir que no tinguem lesions després a la pell. No, ja no que ens cremem, sinó perquè una cremada solar fa mal, sinó el fet de que aquesta cremada deixa lesions a la pell que ens poden donar problemes més endavant. És acumulatiu. I els nens són acostumen a ser molt blanquets en general. Llavors hem de fer aquest mentalment per tenir això al cap a l'hora de tornar a aplicar-nos la crema quan estem en exposició solar.
1: Són recomanacions de Clara Olmos. Ella és infermera pediàtrica, tot i que, Míriam, aquests consells també servirien per
2: igual,
1: tothom, no?
2: Sí, per tothom.
1: Factor 50 mínim.
2: Sí, mínim.
0: Si no més.
2: Mínim. Jo, com Clara, també tinc la pell molt clareta, no? I cada mitja hora, 40 minuts, doncs m'haig de repassar. I seria també una recomanació pels adults, no? Que potser ho tenim com menys integrat, no? Sempre es diu que la pell dels nens és com més fràgil, la nostra és exactament igual. Llavors, són les mateixes recomanacions. Els adults no tenen cap restricció, exceptuant, no?, aquelles persones que tinguin potser algun problema dèrmic, que això ja ho diria el metge, no?, però igual abans de sortir a casa, encara que sigui d'aquí al mercat, doncs protegir-nos, perquè ara el sol, la veritat, fa més mal que abans.
1: Esperem que la gent que ens escolti aquesta entrevista segueixi totes aquestes recomanacions.
0: Bueno, intentem, esperem.
2: Poden venir a preguntar quan
0: sí,
2: vulguin al cap.
0: Venir.
1: No tanqueu, no?
2: No tanquem, no.
1: Obert per vacances, no?
2: Obert per vacances aquest any.
1: Doncs Clara Olmos, infermera pediàtrica de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: A tu, Jordi.
1: A part de la protecció solar, gorra.
0: Gorra,
1: no?
0: Gorra. Barret, gorra...
2: O paraigües.
1: O paraigües.
0: Paraigües.
1: Ja, avui en dia tenim un ampli ventall, no?
0: Sí, sí. I a més són estèticament bonics, o sigui que no hi ha excusa. Podem sortir estupendos de casa i ben conjuntats, i protegir-nos.
1: Portar un paraigües tampoc passa res, potser
0: no.
1: Abans algú que el portava la gent se'l mirava, no? Però no passa res, ens hem de protegir, i el més important és que es protegim nosaltres, no?
0: I tant.
1: Doncs Clara Olmos, gràcies per acompanyar-nos avui, i també
0: a tu,
1: gràcies
0: ja.
1: A Míriam Alonso, infermera també de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues.
0: Gràcies, Jordi.
2: Adéu.
0: Adéu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions en 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar.

0: doncs és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook o... Que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist. Però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen... 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
1: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon?
0: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
1: Tenim el correu electrònic,
0: que és saludpublica@sabarca.cat.
1: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
0: Exacte.
1: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
0: Sí, que podríem, és el telèfon 607 700 012.
1: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
0: Sí, sí, al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs, vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin, els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola o una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
1: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
0: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
1: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
0: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
1: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
0: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
1: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
0: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
1: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
0: Sí, les rates, doncs això, surten pel buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les panaroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
1: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
0: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
1: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
0: Està penalitzat. I els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
1: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
0: Jo pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons
1: i els mitjans. Tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
0: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarà moltíssim. Així que jo, sobretot, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara, doncs, hem trigat més a arribar.
1: Doncs, com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unicef Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unicef Martín, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continuem la ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, cinquena ronda d'entrevistes de l'Espai Portaveus de la temporada, analitzant l'actualitat política de Sant Andreu de la Barca, també analitzant el darrer any de legislatura i també doncs, la mirada posada en les eleccions del mes de maig del 2027. Avui ens acompanya Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular. Molt bon dia.
0: Hola, bon dia, Jordi, a tots i a totes que ens escolteu per la ràdio.
1: Doncs cinquena ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, fent balanç d'aquest últim any, del tercer any de legislatura, per part del Partit Popular. Quin és el balanç o com valora aquest darrer any?
0: Bueno, la valoración para nosotros es positiva, todo y que podría mejorar bastante, pero estando en la oposición entendemos que podemos llegar hasta donde nos dejan. Si por nosotros fuera, pues seguramente haríamos más cosas y tendríamos una valoración aún más positiva. En cuanto a lo que es el trabajo, pues es el habitual, quizás ahora más movimiento, estamos más cerca de las elecciones y por lo tanto hay mucho más noticiario en la ciudad que al principio de la legislatura, pero bueno, al final nuestra valoración es bastante positiva.
1: I dels tres anys, del còmput global d'aquests tres últims anys?
0: Bueno, viene a ser un resumen. Nosotros hemos apostado por hacernos notar, porque lleguen nuestras solicitudes y lo que nos piden a través de nuestras carpas de redes sociales, del tú a tú, que llegue al ayuntamiento, ya sea a través de moción o ya sea a través de pregunta. Y ese trabajo lo llevamos haciendo desde hace tres años hasta el día de hoy. Por lo tanto, en ese aspecto, bien, nosotros queremos que al final pues la gente tenga lo que necesita y si nosotros somos su altavoz, pues bienvenido sea.
1: Es queda un any per les eleccions municipals del 2027. Com es presenta aquest pròxim any? Aquesta, que començarà al setembre, encara ens queda el ple del mes de juliol per tancar, diguéssim, l'any polític. Al setembre tornem a reprendre el que serà l'últim any de la legislatura. Com ho entoma en aquest cas el Partit Popular?
0: Bueno, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i com vam comentar la passada entrevista, tenim ganes ja de que arribin eleccions, de que també la cosa es calmi una mica en quant a posar-ho tot potes en l'aire amb aquestes obres, remodelacions i tot el que no han fet en tres anys que vulguin fer aquest últim any. Llavors, un cop passin les eleccions, sigui el resultat que sigui, com a mínim, la població podrà estar més tranquil·la perquè no tenim tot el poble aixecat, no? Que és el que està passant últimament, perquè clar, se'ls hi acaba el temps i per tant tot allò que havien d'anar fent durant aquests quatre anys ho han deixat per l'últim any, no? I això ho estem patint com a ciutadans.
1: Si haguéssim de resumir aquesta legislatura amb un titular, de moment amb quin titular ens quedaria?
0: De què em preguntes? De com ho vivim nosaltres com a Partit Popular, com veiem la ciutat?
1: En general.
0: En general. És una, per nosaltres, ha estat una tornada al que seria la vida política i, per tant, emocionats i contents, perquè ha estat tornar després de quatre anys de no ser-hi. Creiem que hem evolucionat moltíssim des de que vam entrar el 2023 fins a dia d'avui i esperem continuar evolucionant. És veritat que la gent cada vegada doncs, tenim més visualitzacions, parlo de xarxes perquè és el que és més comú a l'hora d'expressar per la ràdio, no? Però també és veritat que la gent doncs, et reconeix més, et pregunta, això és lo bonic de la política, el tu a tu, que puguin preguntar, que puguin dir-te què és el que necessiten, que tu puguis doncs, portar-ho a l'Ajuntament, indicar cap a on podrien anar o fer tot l'esforç que puguem perquè ho aconsegueixin, no? Com qualsevol associació. Per tant, nosaltres creiem que ha estat una bona legislatura en general, sobretot pel nostre grup polític, i esperem doncs, que això també es reconegui doncs, en les properes eleccions.
1: Si li pregunto, quin considera que ha estat el principal encert del Partit Popular de Sant Andreu de la Barca durant aquests tres anys, o durant l'últim any?
0: El principal encert nostre, jo diria, és ser molt passats, insistir moltíssim en allò que ens demanen, denunciar doncs, allò que creiem que és prioritari, com a mínim per nosaltres. Faig un petit exemple. Nosaltres vam dir que necessitàvem remodelar el que era el passeig al Parlament, la sortida de l'estació, vam presentar una moció, ens van dir que no, i com tothom deu saber ja, han fet una remodelació i han arreglat aquest passeig al Parlament. Casualitat de que ho demanem, ens diguin que no i al cap de quatre dies ho estiguin fent? Bueno, com a mínim ho estan fent, que és que al final, per nosaltres el reconeixement que ens queda és, bueno, si aquest govern fa a cop de denúncia, doncs denunciem-ho. És a dir, demanem l'avinguda del Parlament, s'arregla. Demanem que s'en